Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. Icat, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Escoltes ICAT.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 11:45, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4

0: dels docents, segons la USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via ahir al vespre i no hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
0: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat els seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
0: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
2: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos, la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
0: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
0: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. I ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, Matiés. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14:41.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, Matiés. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu, no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'ho desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim

0: ens hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal, que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar. Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la selva d'en Gracet.
2: Em vas veure a la selva, correcte, sí. Ah. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat. Sempre.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx, i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: i
0: les
2: gent
0: maten.
2: Que, gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després. Donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant dient que, encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San-Juan. A les 11, atrapeu amb Sergi Pàmies, parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, així arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, també. Recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat amb vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines, un cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues, d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar ous i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més.
3: 15 anys.
0: Curiós,
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues...
0: Quina bestiesa!
3: ...en una sola nit. per posar ous, imagina't, eh? I l'altra situa, te n'he proposat dues, eh? L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre de Polo per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhouse. Va morir el 2017.
4: Ai, l'herència de la família.
3: I sembla que els seus hereus volen fer calaix amb les coses.
4: Home,
3: de iaio.
4: Tu diràs.
3: Eh? No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà arraconada,
4: sí,
3: de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Re, en una nit, com jo.
4: Sí, sí, i tant.
5: Sí.
4: Que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa, els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs
3: pensant... Ni conservar el patrimoni de l'avi, eh?
4: Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
3: dòlars.
4: Dòlars. Gràcies, Àlex.
3: Adéu-siau.
4: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
6: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
4: Com sempre, l'Andreu apropant-nos aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
7: Doncs de la nova...
4: Ui,
7: de la meva veu segur que no, eh? De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. És que l'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà el Mundial de l'Europeu i ja després el Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
8: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com acabava la cançó i tornava a posar play i tornava a posar play com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, venga, comencem. I totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que us amb la Rosalia, però no amb mi.
4: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueny de Rosalia...
7: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
4: Sí, ni un minut duraria.
7: Però serà molt xulo de veure, això.
4: A dins de l'aigua.
5: Serà una passada.
7: Estarà molt, molt bé.
4: Sí, sí, segurament, segurament. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
9: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara de moment no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions doncs, continuïn creixent.
4: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio, aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber alerta. Quin motiu tenim per saltar del llit? I ens ho explica com cada dia fantàsticament bé l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol, el Roserà dels Jardins Cervantes, el Palau Güell o el Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
4: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
9: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
4: Home, allò era cita...
7: Començava l'estiu.
4: Exacte, ella que té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca... Mm-hmm. Hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava...
7: Clar.
4: I després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars.
9: Estrella.
4: Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
9: A veure, la premsa li ha preguntat, l'han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
10: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
11: Ah, no.
10: Bueno,
11: te veremos o no, Ana.
10: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado.
11: No acaba para siempre históricamente.
10: Yo creo que sí, bueno, nunca se sabe.
11: No, bueno, podemos volver, ¿no?
10: Ay, no lo sé.
4: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estaria una mica
7: cansada.
9: Està passadíssim.
4: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
9: La modernó, saps?
4: No, però... Seria una sorpresa que tornés.
7: Això sí,
4: que
7: tornés. Sí,
9: seria. A mi ja no em sorprèn.
4: La revista vendria, t'ho dic, aquella sabana. La feia lectures, no em sembla?
7: Sí.
4: Ho feia lectures.
7: Sí, sí.
4: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ja ens embola, a més de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules d'Ana Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega mai d'Anizar.
7: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres a sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a unes xarxes socials en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
4: A veure.
12: No sé cómo pasó.
13: No sé cómo pasó, pero pasó.
12: Y cuando empezó. Solo recuerdo tu risa rompiendo mi calma.
13: Ha roto mi calma. Ha centrado y arrollado al mundo. Sin pedir permiso.
12: Con esta manera
13: y este carisma. ¡Que enamoran!
12: Siempre tan libre.
13: ¡Siempre tan libre!
4: Es que no hay toque ni más ni ahora.
13: ¡Siempre tan nosotros!
9: Está fatal.
4: ¿Ya?
13: ¡Nos cambia la actitud!
7: Ella es la segura de momento.
9: No, si es que...
13: ¡Te haces perder la razón! ¡Pero me encanta!
7: Ella no acaba, sempre no, té l'última paraula a la vida
4: sempre,
7: i quan canta.
9: S'ha de dir... Ai, perdona, que
4: no, digues.
9: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que nadie al volante literalment.
7: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada
4: Anizar,
7: amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra, la cançó que va anar a Eurovisió mentre conduïa ja també llavors per l'M30.
9: És un perill a les carreteres.
4: És un perill a la vida en general.
7: Ahir
4: d'Anizar, he de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop.
9: Perquè és molt fort.
4: És que no hi toca.
7: És mel.
9: Vigileu els conductors.
4: Sí, per favor. 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
9: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
14: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir, jo que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella ha aprofitat tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: I què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció amb el rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, perquè entenem que és hora que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys celebrar els 34. Amb aquesta veu que té, segur que
0: sí. Meravellós.
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, de passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, hauries de dir.
1: Bé, resposta.
3: No, jo dono la resposta correcta, són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Philip Rim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes de l'app i el web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia. Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. S'hi van veure implicats 2 camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament, no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va haver de tallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
5: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a primer carril.
1: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:00 del matí, 4 minuts, Marc Corada, bon dia de nou.
6: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per primera vegada. Vinga, anem-hi, noi, repàs a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos, el periòdico obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
7: Més política a la premsa de Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions no ens veuen guanyadors.
6: Altres temes de portada. Shakira, qui l'Audiència Nacional abans ho dia, m'ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho explica La Vanguardia, l'Ara i el Mundo.
7: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periòdico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
7: L'Ara i El Periòdico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
6: L'Ara titula Pressupostos per fi i El Periòdico Catalunya necessita pressupostos, i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
7: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
6: I El Periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
6: Quan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
7: A La Premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo, i dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
6: El País explica que els resultats d'Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar als socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
7: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
6: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
7: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
8: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, ho deia ahir el Catalunya Nit.
9: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: M'encanta.
8: Tranquils.
0: No puc parlar més, però tranquils. Sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
8: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
0: Què estan hores baixes?
8: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal del 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
0: És que és cert que abans hi havia, sí, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta, sí, molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
8: Exacte.
0: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
8: En aquest cas, el servei de grua a Girona. Llegim al diari de Girona que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomí, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
6: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també un principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deies, farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
0: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:03. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals. I amb què comencem?
6: Doncs amb un concert a Razzmatazz.
0: Yeah.
10: molt urbà tot plegat. Per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic. Ara, què estem escoltant?
6: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
0: I tenim més coses.
6: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada en veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
0: I encara relacionat amb, alerta, poesia i teatre, eh?
6: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
0: Porta l'abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
6: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. Aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
11: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu, mesos abans de la seva mort, al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
12: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
13: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
12: Exactament.
13: De manera que ens diem igual, eh? Vostè quan fa el sant?
12: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
13: D'Horta, o sigui el 18 de març.
12: Exactament, el dia abans...
13: per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
12: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. La veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
0: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
14: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. Oslo, la desfilada de nens, acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
15: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a la hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vilasan Juan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Buber de Sergi Pàmies, la llet.
10: La llet.
15: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molts succedaris.
10: Hi ha molts, exacte.
15: I moltes coses.
10: Moltes variables.
15: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
10: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell ens llega, com cada dia, perdoneu, el Matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir, ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol... Que ens ha preparat Maiol, Roger.
15: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
10: Uau. Deixa sonar la cançoneta. Quants dies?
15: Quants dies fa?
16: L'últim any va ser el 2022, quan vam tenir.
10: Abans?
17: No, abans no, però... No, abans 22, no. 23, potser.
16: 22 o 23.
17: Com a 26...
10: Maiol és que...
17: Què diu per
10: dir?
17: 900.
16: Fes servir la calculadora.
10: No!
16: Jo diria... Vale!
10: Jo diria 2.000 dies. Marc?
17: No, no, jo 900.
10: Home, no, ah, perdó, 900, Lara?
17: 9.000, és una barbaritat, no, no.
16: Jo?
17: És molt enllà.
16: 1.000.
10: 1.000. 1.000
16: què?
10: 1.010.
15: Maiol? Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
10: Molt bé!
15: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
10: Déu-n'hi-do, eh?
15: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
10: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més. Però és que has de baixar una mica el Maiol, perquè és que a mi em rebenta el cap a aquestes hores del matí.
15: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
10: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
15: És que es matiré.
10: 13 minuts, arribem a les 6.
18: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, no, és un problema de primer de filosofia de lògica de la
16: Unia. No, no, ja ho sé.
19: Que és
16: el mateix que la IA.
19: Que tots els pobres siguin delinqüents.
20: La veritat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
21: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
22: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
23: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelon.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
24: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, que és que cantes somrient sempre.
18: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
24: Sí.
25: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
26: Aneu massa de listos.
10: I els valencians?
26: No, els valencians, que mira, sent que algú vegades i hem tornat al sermós.
25: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
27: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
28: Ha sentit lo que acaba de dir?
29: A Mallorca no feu l'amor.
18: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: Els matiners som un programa per emmarcar.
30: Aviat hi haurà un assassinat.
10: Les gallines...
16: Ui,
10: que...
16: Un gall. Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
10: Sí, que mates el gall. Sí.
30: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
10: Eloi, per favor.
30: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
10: Sí. A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
30: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
10: Però el mataràs tu?
30: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
18: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, us convidem a participar al programa a través del 932017474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 932017474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a... veure... cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
1: Bé, bé. Anant-me despertant a mica a mica.
0: Anar-me despertant. Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
1: Perdona?
0: Quan trigues a despertar-te?
1: 5 minuts.
0: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
1: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
0: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi?
1: De dilluns a diumenge.
0: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana. A què et dediques?
1: En soc pagès.
0: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
1: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
16: I què conrees, Xavi?
1: Nosaltres tenim tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
16: De tot.
0: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
1: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
0: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
1: No en tinc.
0: En tindràs?
1: No crec que en tingui. I tinc un germà que té un nebot i sempre li dic no siguis pagès.
0: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
1: Sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els has de... Bueno, aquest futur no... És que no tenen un bon futur, per tant no cal que s'hi dediquin.
0: I entenc que, sí, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
1: Sí, de mal en pitjor, i és que a més no fan res perquè puguin anar millor.
0: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
1: El que passa exactament, ara avui dia, és molta paperassa i que ens valoren molt poc el producte.
16: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
1: No, la veritat és que no val la pena.
16: No surt a compte, no?
1: Surt a compte sempre quan una mica deus una mica les orelles i tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tot se tira a sobre i no pot ser, és que no. És que, per trobar-vos un exemple, nosaltres aquí la família abans, 40 anys enrere, feien més diners que ara.
0: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
1: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació. Encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem. No em moriré de gana, no.
0: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part d'aquí els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimarts.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adéu. 932017474, com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada Ginestar?
16: Sí.
0: En vols una de Ginestar?
16: Home, i tant.
0: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

0: pràcticament arribant ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga, que portes cafè o què, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
1: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis!
1: Oh, clar!
0: Home, per favor.
2: Home! Un aplaudiment pel Joanet.
1: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
1: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No, no, no, perdó, el, padró, no, el pitjor padrí de la història, no, no.
1: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut, m'ho acabes de recordar.
1: Bueno, perquè a tu t'agrada.
0: Oh, home!
1: Que ets el padrí.
0: Soc el padrí de tots dos, ja ho saps.
1: Sí.
0: Va, jo sí. Bé. Eloi Cordomí, bon
1: dia. El meu també.
3: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
4: Sí, ens té intrigadíssim el gall.
1: Què ha passat amb el gall?
3: És viu encara.
1: És viu el gall?
3: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar a menjar, em va picar.
1: Pica el gall.
3: Doncs no està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall.
3: Sí, pica el gall.
0: M'ha picat el gall.
3: Que sou burros.
4: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
4: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però
1: el gall és el gall del galliner?
3: No, aquest gall sí. Jo crec que té
1: el
3: poques
1: gall, el gall del galliner.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
3: Sí, sí, sí, no ho arreglarem. Sí, sí, sí, en general... Sí.
1: En general sí.
3: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
3: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar,
1: okay,
3: em ve i em pica.
0: Gall, quan el tanques sí, pica, no?
1: Clar, quan el tanques sí, pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
0: No, sí, i escolta, sí, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no.
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
1: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
4: Fins demà.
0: Que vagi bé. Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
3: De gall moment, gall. De moment amb gall, de moment amb gall.
1: I tant, mira, per molts anys.
3: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem dotant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant tota la setmana.
0: Bé, quina meravella, una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
3: I dono records al gall, de per vostres.
0: Sí, de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
3: Un trosset? Voldrà un trosset?
1: Principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
1: Bueno, mai se sap.
5: Sis en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Avui és dilluns, dia 18 de maig. Avui fa 5 anys, justos, de la mort de Franco Battiato. Fem homenatge a aquest gran artista, una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents de l'escena de l'art musical italià, que, com us dic, ens deixava un dia com avui, un 16 de maig de fa 5 anys. És per això que avui us demanem per la vostra relació amb Itàlia i tota la cultura, gastronomia, història i amors que us inspira. Per aquest motiu, tot seguit farem aquesta nova pugna musical. Estic segur que algú de vosaltres ja s'està decantant per un aspirant o l'altre, perquè voteu molt ràpid, però abans, almenys, deixeu que sonin les seves cançons i que jo els presenti, perquè avui els combatents són la Laia i en Sergi. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
0: S'hauran d'anar llançant l'un a l'altre cançons italianes. Esteu els dos a punt?
2: Sí, a punt.
0: Avui vull un combat més que net i sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar cançons de Franco Battiato, no val? No. Franco és de tothom, tots som Franco. Dit això, arrenquem, Laia, vestides.

0: com es diu vestida en castellà?
1: No sé.
0: En Diamo?
2: Andamio.
0: Com les que posava Brunelleschi a la cúpula de la catedral de Florència. Doncs Andiamo, Laia, comença.
1: Doncs mira, trec l'artilleria pesada i arrenco. No sé si els coneixereu amb els Modena City Ramblers.

0: els coneixeu, els Modena City Ramblers és un grup italià de folk combatiu format als anys 90. És una barreja molt xula entre la cosa cèltica i l'accent italià. A mi m'encanta, és meravellós. A més, són molt combatius, no cal dir que també tenen versions del Bella Ciao, del Bandera Rosa, etc. I, de veritat, si us falten posar-vos una mica les piles davant de matí, 1, 2, 3, 10, 100 passi.
1: Podem començar el combat de veritat? Doncs va, jo arrenco amb el grup que ens va permetre descobrir el gran Damiano David. I

0: Això que sentim és la cançó Zitie Buoni, cançó dels Maneskin, que ens va permetre conèixer aquests que van guanyar a Itàlia al Festival d'Eurovisió d'ara fa 5 anys, justament 4 dies després que morís Battiato. No em digueu que no té sentit, doncs, avui sentir aquesta cançonaca, 5 dies després que morís el Franco.
1: Sí, i Eurovisió, aquesta teva aposta. Mare de Déu.
0: Sí,
1: mira, atenció, perquè trec els clàssics del calaix. Para bé l'orella i mira de no cantar.
0: A veure.

0: 5 anyets, no, Laia?
1: Perdona, has de descobrir que a casa meva va descobrir fa anys un amic italià i des d'aquell dia, doncs, per mi és referent, perquè és com un himne allà, també una mica aquí, eh? La va escriure Vito Palavicini i Paolo Conte, posa't Paolo Conte, va, i la va gravar l'Adriano Calentano.
0: Tu, Laia, vés a dormir l'audiència, però tu tranquil·la que jo la desperto.

0: títols oients a ritme de cançons bonrulleres, com aquesta dels Luna Pop, un grup nascut a Bolonya que va tenir una durada molt curta, però que ens va deixar aquesta meravellosa cançó que portava per nom 50 Special i que era tot un homenatge a aquesta moto tan genuïnament italiana, la Vespa.
1: Sí, s'ha de dir que és molt bona aquesta.
0: Ha agradat aquesta?
1: Sí, és veritat.
0: Vaja.
1: Doncs com que amb això no puc competir, me'n vaig a l'altre extrem.
0: Què?
1: I a veure, per exemple, on són les dones italianes? N'has portat alguna?
0: Oh,
1: de moment no, zero.
0: Bueno, ja sonaran.
1: Aquí et porto la cançó en italià més dolça que hagis sentit mai.
0: No, no, vinga, a dormir, tot.
1: Bueno, escolta, ja comença per tot.
0: No està a favor de l'ETA, dius?
2: Per uscire sola con te.
1: Aquesta cançó és de la Gigi La Cinquetti i aquesta noia cantava, a veure, la cançó tampoc és que hagi caducat de la millor manera, és una noia que cantava que era massa jove per poder sortir amb el noi que li agradava, però s'ha de dir que és molt bonica i és una cançó que trobo que contextualitzada,
0: clar,
1: doncs ara es pot escoltar, a mi m'agrada molt. No, no, l'età
0: puc seguir a la meva punxa, nines italians però actuals,
1: sí.
0: Aquest

0: Això ja ho heu sentit aquí els experts algun dia a la fórmula, és To Say, una cançó que resulta impossible no corejar de Gabri Ponte, que s'ampleix un d'aquells temes italians de sempre, Tu, d'Umberto Tozzi. Per despertar l'audiència, mira, ha estat posar això, i de cop i volta aquí ha aparegut per aquí. Mira, mira, mira l'Anna, mira, mira. M'encanta aquesta cançó, l'Anna. Ja tinc el vot de l'Anna. Mira, fins i tot al Víctor li agrada aquesta.
1: Això em fa mal de cap, no t'enganyaré.
0: No, molt millor el Nonoleta.
1: Home, doncs, per un moment, sí. Però no és això, Víctor, que m'està sabent el cervell. Que no puc parlar.
0: No, què, eh? Com és que
1: a veure, jo us posaré... Perquè, Sergi, estàs... Víctor, que no em sentiu! Per favor, és un boicot, el d'Orri la Marini!
0: Què vols posar?
1: A veure, va. El que volia era dir-te que t'estàs oblidant una cosa molt important a Itàlia, que és la cançó tradicional, Sergi, molt malament per part teva. A veure, serà que no hi ha cançons importants, tradicionals, tota la base cultural, amb què et penses que és?
0: Què
1: a veure, sisplau.

0: sí que fa venir ganes de ballar i no el taladro mental que m'ha fotut al cap abans. Mira, a Pizzicarella...
1: Pots dir trepant mental.
0: Trepant mental, és que no queda tan bé. La Pizzicarella és una cançó tradicional de la província de la Puglia, al sud d'Itàlia, que a més veureu que té aquestes reminiscències com a gregues, perquè sempre s'ha dit que al sud d'Itàlia, especialment a la part més est, doncs hi ha molta influència grega. La trobo preciosa, i si la Neus era la tarantela, serà que no hi ha cançons tradicionals. Sergi, shame on you de no posar-la.
2: Laia, per cert, una cosa que em apunta un oient i té tota la raó. M'has criticat els City, o sigui aquella cançó dels Maneskin City Boni per venir d'Eurovisió.
0: Sí.
2: No, no l'he de, saps d'on ve?
0: Bueno, però no a tres puc, Sergi.
2: Eurovisió.
0: Sí, fa 250 anys.
2: Ja està, només dir-te això. Ah, i dir-te que ara poso la millor italiana que

0: que només es pot estimar la Rafaela per com cantava, per com ballava, pel bon rotllo que transmetia. Ah, i per ser un antifeixista, confessa i militant,
1: sí.
0: Un antidiva, comunista, feminista i pro-LGTBI, la millor de les millors. I la que estic convençut que els oients valoraran
1: sí,
0: a l'hora de fer-la guanyar el combat.
2: A en Gustau
1: seria.
2: Diu, li donaré l'honor, li donaré els llorers a qui punxi il cielo en una estança del senyor, com és aquell, Paoli, Gino Paoli, crec que és una mica tard, eh? Bé, l'Esteve fa emoji de ballar. I la Josefina diu, Laia, molt crítica Eurovisió, però vaja,
1: ja ho ha dit en Sergi,
2: sí, vale. I la Raquel que ens posa aquí al grup de WhatsApp un Spotify, un link a una llista de Spotify amb tot d'Italo Disco. Espero que l'hagis fet tu, Raquel, i que ens meravelli entrar-hi. Però
0: vols repassar marcadors a hores d'ara?
2: Sí, a hores d'ara el Sergi guanya 7-2.
0: Oh!
2: Va, Laia, a veure si em pots arreglar.
1: Es preocupa, és per especial.
0: No, no, no, Rafaela, noia, Rafaela.
2: Tens cançons, Laia?
1: No, sí, hem acabat.
0: Ah, ja està, hem acabat.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Minutets passen d'un quart de nou del matí. Laura, anem al tema. És possible poder fer coses abans que arribin els guiris?
2: I
1: fins tot m'aventuro a reapropiar-nos de llocs o usatges.
2: A mi em sap molt greu haver de fer aquesta secció, perquè vol dir que estem tan malament que realment ens hem d'organitzar abans que arribi tot el turisme
3: ho estem,
2: massiu.
3: Ho estem, i punt, i ja està.
2: I aprofitar justament per exprimir els nostres espais, el nostre lloc, el nostre poble, abans de que no ho puguem gaudir perquè sigui impossible, no? Però jo aquests dies de maig, sobretot abans que comencin a cobrar-se les putes zones blaves, perquè això funciona així, n'hi ha moltes que comencen l'1 de juny, als pobles de costa, diguem-ne.
4: Ah, no sabia això.
2: Sí, sí, això és un gran mal, un càncer que tenim molt controlat.
3: No és que... tant l'1 de juny com el 15 de juny, crec.
2: 1 de juny, 15 de juny, s'ha d'anar controlant. Alguns flipats fins i tot 15 de maig, eh?
3: Carai.
2: Depèn d'on vagis.
4: Vol dir que durant la resta de l'any no teniu zona blava?
3: Depèn de quines zones, no. Depèn de quines zones, sí, però hi ha zones blaves turístiques i zones blaves com de centre, que aquestes sí que són sempre cobrades.
2: Però residents també, eh?
3: Sí, home,
2: que
3: sí,
2: fort. Llavors s'ha d'aprofitar per fer una mica de platja, per exemple.

0: Laia, cap a la platja, ja.
1: Sí, corro.
2: Que a tu t'encanta.
1: I més d'aquesta època d'estar glaçada a l'aigua.
0: Sí, això
2: sí, és, això és veritat, sí. Que, mira, s'ha de patir una mica. Però, bé, que hi ha gent que fa el primer bany de l'any, l'1 de gener, oh, i no passa res. Per tant, ara no ens morirem per fotre'ns a l'aigua al maig.
1: Exacte. No m'hi trobarem.
2: La qüestió és intentar anar a la platja, justament, Laia, ara, que...
1: Que no hi ha tanta gent.
2: Exacte, no hi ha tanta gent, no hi ha gent amb altaveus per tot arreu, les dutxes ja funcionen, em sembla, si no m'equivoco... No?
0: Veurem,
2: no,
0: encara no ha començat la campanya, com aquell qui diu, veurem quan arribi, no sé, finals de maig, principis de juny, que s'activi la campanya, veurem quines funcionen.
2: Mira, no, t'ho juro que aquest any, com no funcionen les dutxes de la platja, m'emprenyaré.
0: Home, que tenim aigua assegurada fins a mitjans d'any que ve.
2: La veritat, quan em treguin les dutxes de la platja, em penso colar totes les piscines de tots els hotels, que segur que estan ben plenes,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, les necessitem.
2: Llavors, és això, ara és moment d'anar a platges típicament massificades, com per exemple, doncs, a la Costa Brava, la Costa Daurada, aquestes platges que és que ja ni tu penses d'anar-hi l'agost ni el juliol, a la platja de Sitges, per dir alguna cosa. Doncs ara aquests dies toca anar a aquestes platges els caps de setmana, a les tardes, si sou d'aquests pobles. A mi m'encantava, com vivia a Blanes, perquè a les tardes de maig i juny ja podies anar a la platja i a la vegada era això, que no tenies allà com tota la cua de cotxes i d'anar a aparcar el cap de setmana, ja feia calor, et podies banyar, etc.
0: I has estat últimament a Blanes?
2: Demà hi vaig.
0: Val. Perquè... Ho dic perquè no sé com estarà la sorra, que teniu uns problemes en aquesta població.
2: Sí, aquest any no hi ha hagut gaire temporal, crec que no estarem tan malament.
0: Però, si no, tranquils, que malgrat sempre hi ha sobre.
2: Exacte, ja vindrem a robar-vos com a cada any.
0: Sou tots convidats en qualsevol moment de l'any, hi ha espai per tothom.
2: Però ja saps el que passa, no?, cada any. Que venim a robar-vos-la literalment.
0: Ja.
2: O sigui, agafem camions i ho portem sobre de Malgrat de Blanes.
1: És una vergonya.
2: No, ja sabeu que ens hem carregat tot el fons marí fent aquestes coses.
1: Ai, per favor.
2: No, és broma, eh?
0: No, és així,
2: tal qual. El dia de la Tordera ens l'hem carregat així.
0: Exacte.
2: Demà per què aniré a Blanes? Doncs perquè tinc la sort de ser autònoma i ja ha obert el meu xiringuito preferit, en el qual és impossible dinar un dia de la segona quinzena de juliol que tot surti dels collons, perquè sempre està ple. I penso anar demà, dimarts 19 de maig.
1: Home, així t'hauràs ja.
0: Ben fet, clar que sí.
2: I tant. Llavors, són aquest tipus de coses que s'han de fer. Si podeu fer-ho les entre setmana perquè sou autònoms o perquè viu al vostre poble de costa, doncs és perfecte. I si no, al cap de setmana jo penso que encara podem rascar alguna
1: cosa. Encara hi ha una mica.
0: Jo crec que sí, encara sí.
1: Sí, però ja ho veureu que ho heu d'haver planificat perquè ja hi haurà molta calor aquest cap de setmana que ve, sembla, i per tant no sereu...
0: Que vingui, sisplau.
2: Sí, però és això, eh? S'ha d'apretar ara. Llavors, és un altre molt bon moment per estar, per exemple, a Barcelona.
0: Val. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja
2: de Barcelona una nit de juliol. Aviam, s'ha de dir que aquí hi ha turisme tot l'any, ja, que no ens estem trobant en cap moment de res.
0: Barcelona sí que no te la treus en cap moment de l'any.
3: Abans d'entrar a la capital, diu l'Anna, el nostre grup d'oients, vaig anar ahir mateix a Sant Antoni de Calonge. Estava buida, amb les dutxes funcionant.
0: Molt bé.
3: I pàrquing gratuït, no fins l'1, fins al 15 de juny.
0: Veus?
3: Enciso que afegeix a Sergi de Pela, diu, la nostra frontera és el riu Tordera. Et sents transfronterer en aquest sentit?
0: Sí.
2: Quants cops
0: m'han
4: dit, l'Àfrica comença...
3: El Tordera, sí. Per donar-te també a tu la raó, la Raquel diu, la gent no sap que té boscos molt a prop de casa, no que anar al Pirineu. La majoria de gent té un bosc a 5 minuts amb cotxe. I diu, la meva feina és dur persones a la muntanya com a instructora de marxa atlètica i us asseguro que els beneficis del bosc són enormes.
2: Veus?
3: Però ara estem a la platja.
2: Sí, bueno, ara també podeu anar al bosc aquests dies, si voleu. Però el tema Barcelona, intentant aprofitar...
1: Això sí, si aneu a la platja, aneu-hi amb tren, perquè ahir passava per damunt del pont de la P7, vaig veure una cuada de cotxes ja, com si fóssim el mes de juliol, diumenge a la tarda, una cosa...
0: Noia,
1: parats estaven,
0: si funcionessin els trens, també,
2: ja,
0: suposo que hi aniria més.
2: Esperem. Vale, mira, una altra cosa que podeu fer abans que arribin els guiris, agafar l'R1 tranquils. Encara que arribeu tard, com a mínim tindreu cadira i podreu anar gaudint una mica de les vistes, perquè és que t'ho juro que l'R1 és... Bueno, què t'heu de dir a tu, Sergi?
0: Sí,
2: però és que
0: sí.
2: No es pot, sí, és que no es pot entrar.
0: No es pot entrar.
2: Temporada alta no es pot entrar.
1: Que el posis més freqüència, no, l'estiu?
2: No, i a més que dius, què passa, que et penses que la gent no treballa? O què, a l'estiu? Perquè és que va, no, doncs ara l'estiu el tren venut als guiris i no passa res, saps? I tu intentes pujar a Santa Susana, que és la quarta parada de la línia, i ja no pots seure.
0: No, ja vas dret.
2: Estàvem a Barcelona perquè crec que són els últims dies, tot i que durant tot l'any tindreu problemes, per poder intentar seure en una terrassa de Gràcia tranquil·lament.
5: Home, clar, ja...
2: Bueno, com esteu per Gràcia, Roget? Digue'ns-ho tu que vius allà, sí, però jo crec que tot l'any tenim problemes.
1: És una quimera, no?, intentar trobar Terrassa a Gràcia.
0: Esteu bé? Esteu pacificats ja? O
1: les terrasses...
3: Sí, estan... bueno, jo activament el faig això d'ocupar espais perquè no entrin a... De fet, alguns carrers governits per la festa major o alguns concerts de festa major ja posen cartells dient turistes no entreu. Molt bé.
2: Per estaria tant, molt bé que no entreguin tot l'any.
3: Sí.
2: Llavors també el Tibidabo, aquests llocs que també a l'estiu no és gaire bona idea anar-hi, PortAventura.
3: També, perdona, els horts urbans, que a prop de casa meva, que hi ha gent que fa cultivar coses i tal, hi ha cartells que diu Not a Tourist Attraction, i pues, és el més gros,
2: mira, veus, també.
3: Més gros que no pas hort urbà, perquè ningú entri a tafanejar.
0: Sí. O a robar, fins i tot,
2: Sí. I també és un moment per tenir cites en llocs d'aquests que a tu s'ha tacut anar-hi un dia d'agost perquè, mira, se t'encés la bombeta i arribes allà i és un mirador fantàstic, però que no veuràs res perquè és que estarà tota la primera línia del mirador plena de gent fent-se fotos, horrible, hauràs de fer cua fins i tot per anar-te a morrejar allà davant. Per tant, és moment de quedar a Montjuïc, quedar als buques del Carmel, aquestes coses que dius
3: tu. El mes de juny és això, és el més ideal per dir-li conec un xiringuito a algú i... que et sorprengui.
2: Exacte, i podria anar tranquil·lament.
3: I s'estarà superbé, també.
2: I ara, després ja no podreu fer-ho, i haureu de quedar pues, a la terrassa de la plaça del vostre barri, perquè ja, total, no cal sortir d'allà per anar enlloc. També és un moment xulo de fer muntanya. Encara hi ha neu, us he de dir.
1: Sí, va nevar aquesta setmana passada.
2: Llavors, que comenci a desglaçar-se una mica el tema, perquè amb neu és perillós, tot i que també quan els camins estan molt enfangats no us ho recomano, però mira, tampoc ens podem posar tant tiquis-miquis.
1: No, clar.
2: Pot ser un bon moment abans que també comencin a haver-hi 80 caus i esplais a tots els camins de muntanya de Catalunya, que és una cosa que passa molt juliol i agost, i jo, a favor, només faltaria, però és veritat que no vas tranquil, tu, per la muntanya.
3: Mira, ara, perdona.
2: Va fer el Canigol, Pedraforca,
1: és un bon moment per fer cims per no haver de fer cua per arribar a dalt, perquè si no es poden...
2: La mica d'estats.
3: Ara que havíem començat la carrera de veure quin poble de Catalunya activa abans la zona blava, tu has dit que el teu poble era...
0: No, amb el Grat no tenim de zona blava.
3: Ah, val, bueno, l'Aura n'havia...
2: Jo crec que Blanes és l'1 de juny.
0: Jo diria que el 15,
2: De juny?
0: Jo crec que sí.
3: Teníem un oient que ens deia també el 15. Doncs diu en Gerard des de Roses, diu... A Roses, emoji de cara d'ira vermellosa, a Roses van activar la zona blava l'1 de maig. I ja està ple de francesos des de passa.
0: Tenen els francesos a punt de pala.
2: Ni que fueras tan guapa, que ets el poble més lluny de la Costa Brava. I li posen la zona blava l'1 de maig. Bueno, no passa res, té altres coses, Roses.
1: Poc
2: per exemple, tenen una vida cultural molt activa, però maco no és, Roses.
1: Poc se'n parla de la invasió de les segones residències de francesos, que estan tot l'any buides i arriben aquests mesos i de cop...
2: Sí, també podíeu aprofitar abans que arribin per posar-los silicona a la porta. A veure què passa. I per últim, doncs una mica per gaudir dels nostres pobles, que el que dèiem abans que som de costa, abans que arribi tothom.
6: A la plaça, de nit s'hi aplega tothom. Cavallen nens petits, senyores i senyors.
2: Clar, és que ja ho hem anat repetint, em pensava que encara no ho hauríem dit i ja ho hem dit molts cops, però és això, abans que arribi tothom que té segones residències, doncs tu pots anar fent el tour de comiat dels teus llocs preferits, del teu bar preferit, de la teva plaça preferida, del teu lloc de la platja preferit, bueno... Aprofiteu per fer aquestes reunions típiques d'amics abans de la festa major, perquè si no ja no us veureu fins la festa major i és horrible. Jo intentaré personalment fer-ho algun cap de setmana d'aquests perquè almenys puguem gaudir una mica del nostre espai, fer el nostre tour de la nostàlgia, de en aquest banc menjàvem pipes, en aquest altre quedàvem per fumar amagat, etcètera. Perquè és que si no, bueno, ho intentaràs fer el juliol i no podràs.
1: No podràs.
3: Laura, challenge expert. Quin tipus de persona diria les següents paraules? El turisme va molt bé perquè porta diners aquí al país i a més és una indústria i dona feina i no es pot criticar el turisme.
2: Qualsevol del PSC.
3: Bueno, no, però un senyor genèric, com es diria, un nom de senyor?
2: Josep Maria.
0: Per exemple. Doncs va, Josep Maria.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs mira, he fet cas a la Thaís i he pres com a punt de partida del Worst Never l'home a qui homenatgem avui 5 anys després de la seva mort.

es va salvar d'aquella mania tan norantera i dos milera consistent a agafar èxits dels 80 en avall i començar-ne a fer remixos. Això li va passar a Ricky Epoveri amb el Será Perquè Te Amo, aquest que s'han dit de fons, o també li va passar a la Rafaela Carrà amb el seu A Far l'Amore. Però avui al Worse Never posarem la versió mix que va fer un duet aficionat a l'Italo Dance, Prezioso i Marvin, el tomat de segle, de la cançó Voglio vederti danzare, de Battiato. Molts van descobrir l'original a partir d'aquesta versió, que cal dir-ho, era molt pitjor que l'autèntica. Battiato era molt Battiato, però nosaltres avui li retem una mica d'homenatge amb aquesta versió.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Que no li pots que no vagi.
2: Les 9 i 12 minuts del matí, sintonia de l'espai Dilluns de Fúria amb la Laura Grau, que de fet a l'hora anterior ja ens recomanava i ens alertava que és època d'aprofitar certs espais abans que siguin conquerits per guiris. Doncs avui, tenint en compte que amb l'embassa del cap de setmana, que no sé si vas anar al final, Laura, vas poder escapolir-te a Sabadell?
3: Ahir vaig anar-hi, ahir a veure la Ludwig Band.
2: Què onda, en directe?
3: Molt bé, però si ja els he vist quatre vegades. Ja. Vull dir, jo aquest any els bolos de Ginestà i de Ludwig Van ja començo a saber-me'ls de memòria quina cançó va després de l'altra.
2: Els dones ja per xec, eh? Aquest sí.
3: I efectivament m'encanten, eh? Però és allò de dir, bueno, ja està, un dia més a l'oficina.
2: Doncs
3: que voleu que us digui.
2: Podríem dir que amb l'Ambassat, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sabadell, ja donem el tret de sortida a l'època de festivals de música a Visca, però hi ha una cosa que igualment tenir provoca ira.
3: Sí, en general de qualsevol festival, però n'hi ha que tenen més tendència que altres a posar-ne i a fer-ne, bueno, una cosa totalment inútil, que és el tema dels gots reutilitzables. És que ja hem de parar de dir la paraula reutilitzables perquè deixen
4: perquè no
3: de ser reutilitzables.
4: Vull
3: dir, no fotem. A casa meva no hi caben tants gots com m'esteu fent comprar cada puto any a festivals, a festes majors i festetes de tot tipus.
5: Però també podries endur-te'ls de casa quan vas a festival.
3: Vale, això estaria molt bé, porteu el got de casa si em deixen entrar. Tu te penses que el dissabte al festival dels 150 anys d'Estrella d'Am pues podia entrar amb un got que no fos el que et donaven allà dintre?
5: Home, doncs, sí, efectivament, no. Home,
4: aquí
5: reutilitzables.
4: Està, però aquí està...
3: No, o sigui, tu no pots entrar amb cap tipus de recipient.
4: Jo vull entrar amb el meu got de vidre a un festival.
3: Got de vidre no, però tots aquests de plàstic.
4: Got de vidre de casa, una copa.
5: Hi ha moltes maneres de fer-ho millor. És a dir, probablement si posessin unes bones escombraries o grans cubells a la sortida del festival, tu el deixes allà i ells el reutilitzen per l'any següent.
3: Jo, en herència, no deixaré res dels meus fills, excepte 150 gots reutilitzables, que clar, no els he pogut llançar perquè són reutilitzables, però allà està, vull dir, no els farà servir mai tants gots reutilitzables.
4: Només serveixen per fer piles i després fer punteria amb una pilota.
5: Serveixen per fer vermuts, cotó, les xerrades que fas, has de posar aquests gots.
3: Sí, com molt fas una xerrada amb 30 persones, Laia, no més. I 30, ja en tinc, de 30 gots a casa. L'altre dia em vaig enganxar a mi mateixa al cotxe, que tinc el típic cementiri de gots reutilitzables al cotxe, de que te'n vas a una festa major de no sé on, i vinga, tothom deixant el got al cotxe, que vaig fer servir un got com a brossa, diguem-ne, doncs per tirar papers, xiclets, històries... I vaig pensar, em fa tanta mandra pujar-lo a casa i rentar-lo.
5: Que el vas llençar?
3: Que el llenço directament. I vaig pensar, és que total... Clar, és que què farem aquest got?
5: És un got reutilitzat, però no el pots llençar.
3: Laia, què hem de fer amb tants gots?
4: És que no pots fer res més.
2: Ja tinc gots a casa.
3: Pots desfer-los i construir edificis, si vols, amb aquests gots. Però clar, arriba un punt que jo ja no.
5: Va, apel·lem a la responsabilitat.
4: És reutilitzable que no reciclable, perquè recordem que és un plàstic molt complicat.
3: Clar, llavors, és molt problemàtic perquè estem deixant de fer servir els gots d'aquest de plàstic d'un sol ús, que eren molt finets, els d'aquells plàstics, sí, però en canvi estem fent servir els gots reutilitzables com si fossin gots d'un sol ús, perquè ja no en tenim més.
4: És així.
5: D'acord, però no vol dir que anem a tornar gots finets. Hem de gestionar millor els gots reutilitzables.
4: Vale, però si no en sabem i no ho fem...
3: No, peticions. Han de posar un punt a tots els festivals, cosa que n'hi ha alguns que, gràcies a Déu, ja ho tenen, per tornar els gots, et tornin els diners o no et tornin els
5: diners. Molt
3: bé. A mi m'agradaria que em tornessin els diners, perquè ja que et cobren un puto euro, alguns llocs un euro i mig, per got de merda, que a més és obligatori que el compris perquè no pots entrar cap altre,
4: és una
3: com a mínim que te'l tornin.
4: No,
3: però si no te'l tornen, això m'és igual. Jo vull tornar el got, no em vull emportar cap més got de plàstic dur a casa meva, nen.
5: Però és que no t'haurien de poder cobrar l'euro si no tens dret a portar-te'l de casa. És a dir, l'euro va iniciar-se com una penalització per si tu te l'havies deixat.
4: Que sí, però és que ho fan.
5: Doncs mal fet.
4: Doncs, però ho fan.
5: Que ho facin bé,
3: vale,
5: però,
3: doncs això, que ho facin bé. I després...
4: I més, si tu portes el got d'un festival de l'any passat, igualment et fan comprar el festival d'enguany. Ja no és que portis d'un altre festival.
3: Hi ha un
4: festival.
3: Tema de col·leccionisme, que penses, però tu penses que a mi em fa il·lusió tenir el got de cada any, que ells han de canviar tot el disseny.
4: Sí, sí.
3: Fins i tot concurs de dissenys. A les barraques de Girona, que jo me'ls estimo molt, i també l'Ajuntament són de la meva corda, podíem començar per canviar el tema dels gots de barraques de Girona, perquè, nen, cada any, bueno, concurs de disseny, i així com una mica blanqueges el tema de que cada any estàs produint milions de gots nous perquè el disseny disseny és diferent i la gent els col·lecciona. No vull col·leccionar més gots de plàstic, me la suda lo xulíssim que sigui el disseny d'aquest any.
5: Només
3: fes-me un got amb un logo, si vols, de Barraques de Girona, Festival Cruïlla, Festival el que sigui, que cada any sigui el mateix i no vagis canviant el disseny cada any amb l'excusa de que així me n'he de comprar un de nou. Els pots tornar en un punt de retorn i jo no em vull emportar cap puto got més a casa, no sé on posar-los.
4: Una altra cosa, deixeu de posar els anys, perquè és que és
3: clar,
4: el,
3: llavors,
4: la
3: mare dels
4: ulls. Traieu els anys, digueu, aquesta festa és per això, i si voleu, acoteu que només siguin d'aquell festival i us farà amb la publicitat en el got. Però d'això de posar els anys i que sempre sigui el mateix.
3: Tota la història. Ah, no, ja és que hi ha el programa d'aquest any, me la suda. El programa el mires al mòbil, que tots tenim internet.
5: Sí, no.
4: Home, tantes coses que ens fan servir el QR.
5: Però que és que ho facin
4: ara, per veure el cartell necessitarem el got.
5: No és culpa dels usuaris, és culpa dels que munten els festivals que no ho fan bé.
4: Totalment, si estem d'acord.
3: Doncs, això, i entre tots, també podríem com fer una acció col·lectiva de que mai més ningú compri cap puto got més. Ja està, tothom se'l porta de casa i si no te'l te'l deixen entrar, full de reclamacions, tu.
4: I si no, a galet, mira, aquí em poses el mirat. Ara em poses una mica de ginebra i una mica de Coca-Cola, tota la boca en i el barrejat.
2: Un oient em vol donar un, si et fa il·lusió.
3: No em fa il·lusió, és que és, no me'n donis cap.
2: Espera, que t'explico, és el got de Barraques de Girona on hi diu no només el cartell, sinó els horaris, el qual seria bastant guai. Però no,
3: ja ho ha dit,
5: que
3: també,
5: no teniu internet al mòbil, de veritat, és que arriba un punt.
2: Ja, però ni mòbils ni paper, és que apareix el grup d'aquest oient nostre. Ah. Apareix el seu grup, soroll imminent i li fa il·lusió que tinguis el got.
5: No, però és que ell ja el té.
3: No vull més gots, de veritat. No sé, tio, passeu-me una foto, si voleu, me la penjo a la nevera.
2: Ara te la remis.
3: No vull més gots a casa i hem de deixar de comprar-los, de veritat. Fem una acció col·lectiva. Prou.
2: Tota la...
3: De comprar gots de plàstic.
2: Doncs,
3: reutilitzable, que reutilitzable no ho és mai, de reutilitzable.
2: A veure, Galet, l'Aina diu, totalment d'acord amb la Laura, petició popular per poder-lo retornar i que tot tingui una mica de sentit. Clar, és que al final tornem al got de plàstic, eh?
5: No, això no.
2: Bueno, prou. Laura Grau, fins demà, gràcies.
3: Fins demà. No, fins demà no, que no vinc demà.

0: Les 9 i 22 minuts. Mira, Laia, seguim. Encara cueix el tema got, el tema plàstic. Ens diu en Ferran a l'Acústica, al Festival de Música de Figueres. El benefici dels gots, que ja parlem de benefici de got, van a una ONG. I només pots demanar a la barra si tens el got de l'edició vigent. Fet que, si et vols queixar, et converteixis en el Grinch de la barra. Però això està bé, almenys, comprar el d'aquella edició.
1: No, però això és el que diu la Laura. És a dir, doncs poseu una urna, o sí, i llavors puguis allà fer la donació, però és que no cal generar tot aquest residu, perquè al final és un residu, per molt que el benefici sigui per una bona causa, crec que és una absurditat anar acumulant, és el que deia Laura, tota aquesta quantitat de gots que a més després no els pots fer servir més.
0: Hi ha un altre tema que trobo que aquí debat n'hi ha poc, òptiques n'hi ha poques, que és gent que té un avió en propietat o el servei de contractar jets privats, i és que, i em sorprèn, però la Laia diu que això encara pot empitjorar, no és que existeixi ni la gent en posseixi i el faci servir i que volin contaminin, sinó que, a més, a Ciutat Real, a Castella-La Manxa, acaben d'inaugurar, és a dir, obren coses noves, el seu 6è aeroport privat. No serà, això especulo jo, no serà perquè a Espanya es van construint aeroports i algun ús els han de donar per dissimular? O...
1: No. A més, és un negoci, sí, de gent que fa aeroports privats, i ara veuràs per quina causa més concreta que és, perquè ara veuràs que t'ho empitjoro. Són aeroports privats encarats a la pràctica de la caça. I no estem parlant de la caça de proximitat per aturar la proliferació de senglars, no.
0: O per menjar les persones.
1: Exacte, ja no, sí. La caça purament recreativa, que implica desplaçaments, això sí, en vols privats.
0: Sí, recreativa vol dir matar animals per diversió.
1: Exacte. A quin tipus de població, et preguntaràs tu, s'adreça això, no? Doncs una mica estem parlant de l'esfera de l'autoconsum entre gent superrica, perquè et situïs, perquè moltes d'aquestes finques on hi ha aquests cots privats de caça, doncs estan ja en mans de famílies molt adinerades, de les més adinerades de l'Estat. I aleshores es fan també bodegues paral·leles en aquests terrenys, també restaurants a l'abast de molt poques butxaques, i finalment aquests aeroports privats per portar els seus amics d'arreu de l'Estat, doncs, a passar uns dies fent una caça absolutament dirigida, perquè la majoria són nonogenaris i no s'aguanten els pets, i per tant els has de posar el vedell allà davant, perquè si no, no l'encertarien tampoc. A més, en el cas de l'última proposta aquesta de Ciutat Real, aquest aeroport, que és el 6è d'aquestes característiques, com et deia, s'ubica exactament al costat d'un espai natural protegit, el Parc Nacional de Cabañeros, que si tu ja dius, home, l'aeroport del Prat, doncs és el problema amb la Ricarda i tot el tema de les aus que estan al voltant dels parcs naturals, dels estanys, etc. Doncs imagina't amb 6 aeroports privats a tot el dia, zoom, zoom, aeroports amunt, aeroport avall, avions amunt, avions avall, amb una persona d'ocupació, o dues, en el millor dels casos. Tot plegat, com et deia, és un supernegoci, perquè qui munta aquest 6è aeroport és un tal Manuel Lao, segons llegim al País, que és una de les grans fortunes de l'Estat, segons la revista Forbes, que això doncs ja només ens diu quin tipus de persona munta aquest aeroport pels, bàsicament, els seus amics. Des d'Ecologistes en Acció critiquen aquest model de caça intensiva, amb aquests caçadors superrics que paguen milers d'euros per un pack complet. Què els inclou aquest pack complet? Doncs mira, ells agafen el seu avió privat, aparquen en aquests aparcaments, en aquests aeroports privats, i arriben en aquestes finques que, a més de l'allotjament, la manutenció, doncs els hi posen això, els cèrvols, els porcs senglars, les cabres, els perdius allà al voltant, com si fossin de decoració, perquè ells, com si estiguessin a l'atracció de fira del Tir al Plat.
0: O sigui, no és que hi fossin allí del natural.
1: No, clar que no.
0: Porten les preses allí.
1: Però les porten i els hi posen ben a propet, i si cal els pinten amb una creu de color vermell perquè l'encertin.
0: Pot ser com si fos els mituns que et pintin una diana.
1: Sí, i a més, és que clar, podria ser. Però és que a més, clar, pensa que això des de l'administració encara es promou, perquè estem parlant de zones molt despoblades on la gent se'n va i els hi venen com si fos això la màxima proposta de millora i per frenar el despoblament. Però dius, home, hi ha mil polítiques de despoblament més saludables que això. El que passa és que estan tan deixats de la mà de Déu en aquests llocs que els hi venen aquests superrics amb aquestes propostes i diuen, d'acord, així podrem treballar per aquesta gent tan superrica i fer-los de majordoms i posar-los els cèrvols a 3 metres. Clar, això no és una política de despoblament, això és un xantatge. No pots no d'oferir res i oferir només això. Em sembla gravíssim i, vaja, no ho feu, això d'anar a caçar en llocs privats.
2: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem de cinema.
3: Has fet moltes vegades aquesta excursió? Si us ho vaig dir?
4: No.
3: Però ja se't reconegue.
4: Tot bé?
3: Tot bé.
0: banda de les estrenes al cinema que divendres ens va analitzar el nostre crític l'Alfons Gorina, no se us hauria de passar per alt una novetat catalana modesta i tan sensible com aquesta pel·lícula que sentim de fons ja. Dies d'estiu i de pluja, dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són llicenciades de la Universitat Pompeu Fabra. És la història de tres persones joves, amics, i en aquest metratge que se serveix només d'escenes d'excursió, o quasi exclusivament d'escenes d'excursió, de caminar, és a dir, Laia, descansar, muntar la tenda, perdre's, recular, tornar-se a trobar, descansar, dormir, barallar-se una mica, alçar-se cada cop en un lloc nou. Quasi tot el metratge és fora dels pobles. Com a molt veiem alguna escena en algun poble petit. I els tres amics que van caminant i van parlant. Un dels tres acaba de tornar d'Erasmus i els altres dos, clar, li pregunten sobre ligues... Bueno, bàsicament li diuen quants alemanys has follat, per ja, primera escena. Els altres dos, noi i noia, allò que es van enrotllant, van fent sexe en algun racó a buscar, sense acabar de saber o voler saber què són entre ells dos. I és que tots els temes en aquesta pel·li estan soterrats, estan al sotabosc, no massa, no cal ser molt intel·ligent, una fina capa de terra o d'herba cobreix aquests temes, però amb un ditet l'espectador no li caldrà furgar massa per saber què és el que els preocupa a aquests personatges. Penseu que estem parlant de la 23ena o la 24ena, aquell moment de la vida que potser és clau perquè estàs decidint què faràs a la vida, a què et dedicaràs o qui seràs. I és una pel·li, Laia, m'ha fet venir molt a la ment aquells moments en què la Laura i tu comenceu a parlar d'excursions, i a vegades els oients d'algun festival de música em diuen, sembla que a vegades desconnectis quan parlen la Laura. Doncs aquests moments que dieu que anant d'excursió fa que surtin certs temes. Entre amics, entre parelles o que sigui algos, entre pares i fills, hi ha un moment que encaminar, hi ha coses que surten del natural i que abans no.
1: Totalment, perquè és allò que tens moments de conversa sense que siguin incòmodes, perquè tu estàs fent una altra cosa, estàs caminant, i per tant és molt pràctic i molt, no sé, molt còmode és la paraula.
0: Però per tant estàs dient que en altres situacions potser seria més incòmode o no t'acabaria de sorgir.
1: Totalment, a vegades treure un tema expressament o està violent perquè no tens escapatòria, en canvi aquí és com que més aviat has de buscar un tema de conversa mentre estàs caminant.
0: Sentim la Clàudia Vila, una de les directores, i la guionista Carla Sánchez.
4: Per nosaltres era molt important treure el Biel, l'Abril i el Gerard de la seva zona de confort. Ells, que estan acostumats a viure en una ciutat, la seva rutina bastant integrada i van a la universitat o treballen encara en aquesta edat de joventut en què fas moltes coses, com deixes poc espai a la reflexió. Vas encadenant el fer, el fer, el fer, el fer. De vegades, la reflexió o el malestar també queden com amagats sota aquest constant fer. Quan les coses canvien, quan l'entorn canvia, això dona lloc a que surtin reflexions, a que potser els pensaments del cervell treballi d'una altra manera. Evidentment, les excursions justament ens donaven aquesta cosa de reflexió, el que comentes tu, no? De que comences a caminar, potser el cap va com més ràpid, però arriba un punt que o estàs molt present, però de vegades també ens passa, no? al contrari, que de cop hi ha pensaments que surten amb més facilitat, que també tenen el lloc i l'espai, i sobre temes que no es poden parlar amb quedem i fem un cafè, sinó temes que necessiten un espai i una temporalitat, com vam decidir que no estiguessin a una casa, en un poble, només, sinó que caminessin.
5: Tibre Pluja és una pel·lícula que va estar escrita quan nosaltres teníem 20 i pocs anys. És generacional en el sentit que parla de com nosaltres en aquell moment enteníem l'amistat, la vivíem, com ens relacionàvem amb els nostres vincles en aquell moment. Però és veritat que uns anys més tard, ja no tenim 20 i pocs, que tenim 20 i molts,
6: viejo,
5: veiem que també ens pot connectar. Són patrons que seguim representant i seguim reconeixent en les nostres amistats i seguim sentint-nos vulnerables. I gràcies als visionats i les projeccions que tinc de pel·lícula a diferents festivals, hem vist que no només connecta amb unes amistats que es tenen quan ets jove, sinó que també els espectadors més adults poden veure's reflectits en com l'Abril, el Gerard i el Biel parlen entre ells, o com es tracten, o què s'amaguen. Llavors, és generacional i a la vegada no.
0: Dies d'estiu i de pluja, busqueu bé, perquè la teniu ja a la cartellera en un circuit no molt gran de cinemes. De fet, gràcies a ser un debut amb una trama petita, amb pocs personatges, amb escenaris preciosos i gratuïts de fer, perquè és la natura i et regala escenaris per fer pel·lícules, doncs això es converteix en una de les principals virtuts de la pel·lícula, que és potser una de les coses que més em fascinen del cine, que aposta pels gestos, el gust per cada gest físic, cada to de les paraules i, sobretot, el pes de cada silenci. Sentim altra directora de la pel·li, que és la Mireia Lazabui.
7: Sí, totalment. Teníem molt clar que volíem que la pel·lícula respirés com aquest naturalisme i ens interessava molt més capturar una sensació o una presència, no construir escenes molt subratllades dramàticament. I, bueno, sí, els plans són llargs, hi ha espai pels silencis, per les mirades, moltes vegades és allà on passen les coses importants. També tenia molt a veure el fet que els personatges estan immersos en la natura, és a dir, que és com que t'obliga a aturar-te, no? I nosaltres volíem fer visibles aquestes pauses perquè fossin un espai on els personatges poguessin entrar en conflicte amb el que senten i amb el que porten dins. Per aconseguir això, havíem de deixar respirar les escenes i confiar molt en els actors i en el que apareixia de manera espontània. Que sigui una producció modesta també influeix, però nosaltres no ho vam viure com una limitació. Va ser gairebé com una manera de trobar, bueno, una veu pròpia.
8: Doncs a nivell així de referents, jo crec que conscientment tota la filmografia de Fonastrueva, sense voler, una mica de Romer també hi ha per allà.
9: I pel que fa al col·lectiu, nosaltres vam veure molt de Les amigues de l'Àgata, una pel·li que també va sorgir a la Pompeu Fabra i que creiem que ens va obrir una mica el camí i ens fer veure que fer una pel·li col·lectiva també és possible. O sigui que gràcies a elles també nosaltres hem pogut avançar una mica dins la indústria.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Summit.

0: palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7 a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat 2 camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem el dimarts, com deies, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests 2 camions. Per tasques de retirada de vehicles ara mateix, les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La Ronda Litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la Ronda de Dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. També hi ha cues a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B-23, en l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A-2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I tanquem la portada amb la previsió del temps, que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructura i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamón Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
4: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2020.

0: 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
3: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
4: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
2: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
5: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
6: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tot el Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, doncs que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
7: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. És el quart cinturó ferroviari, exacte, i la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el Consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
8: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. I que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
10: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
11: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: En un altre ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una 30ena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
12: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
13: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
12: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
14: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
12: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
15: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
1: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
16: El projecte metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió a 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
17: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
16: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
18: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, sigui, acabi en un projecte ferm.
19: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
16: El mes vinent s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllar, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
1: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
20: I'm really happy, you know,
21: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Sí. Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín, es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la Canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb 2 jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
0: Patint fins al final, però 2 jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit, a més a casa, davant la seva afició, en guanyar un rival directe com era el Gran Canària, gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
3: Va ser una temporada dura, amb 2 dinàmiques llargues de resultats, que bueno, vulguis o no, pues, sempre és complicat, i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada, i només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats. No?
0: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara 2 partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens. I el segon, lluny de Lleida, contra el Múrcia.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
22: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
23: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via Laietana 43.
22: Clara Segura, Emma Vilarasau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: La catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els marrecs de Salt estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la diada especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Cobla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
4: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
5: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
4: Un impuls.
5: Un refugi.
4: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
5: I fer-se sentir.
4: Això és el que volem que sigui l'Alenada.
5: Ens acompanyes?
6: L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
24: El diccionari Termcat.
25: Paraules noves que ja pots dir.
24: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
6: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
25: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a La Xarxa Més. Una producció de La Xarxa i el Termcat.
26: Notícies en Xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 7:45 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Això ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns, finalment, actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamont Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
8: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir de noia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fassina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
10: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
11: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
9: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Almerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
1: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
12: Sí, en el passat caos de rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació. Solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials. I fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
1: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
12: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
1: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
12: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà, i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies, com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però també hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
1: I acabo, Joan Carles Almerón. Quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
12: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó, sí.
1: Doncs Joan Carles Almerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
12: Gràcies, fins la propera.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
13: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
14: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
16: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
15: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
0: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
17: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
0: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls, el nou clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
18: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
1: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
19: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bové 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
2: Durant uns dies, tornem a l'essència de ser persones. I la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de l'Aplec queden totalment difuminats.
1: En 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
4: I'm really happy, you know,
5: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els dos títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat, en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la Canarinha. Aquesta nit quedarà definit el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
20: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
21: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga. No?
20: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
1: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club 2 cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García, després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
6: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot una de les curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
7: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
22: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
7: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: És bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat els seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pastura pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que, degut a això, i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i, a més, mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signen en uns minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vagues i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. El tall es fa a l'altura de Montcada Bifurcació. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimecres. En uns instants serem en directe a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. També analitzarem un altre front de la protesta dels docents, el bloqueig a les colònies i a les excursions. En parlarem amb Cristina Búcar, presidenta

0: israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'han encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Per comprovar, doncs, quin és l'estat d'aquesta via, hores d'ara, i també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs més o menys cap a 7:45 s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, a la P7 a Santa Margarida i als Monjos, i en aquest moment, en sentit sud, està tot els carrils oberts, se circula sense cap mena de retenció, però en sentit nord només s'ha pogut habilitar un sol carril i, per tant, n'hi ha dos encara detallats. Això està creant molta congestió, tenim uns 8 quilòmetres aproximadament en sentit nord, com dèiem, en sentit Barcelona, i, per tant, hem d'anar amb molt de compte, ja que s'ha de retirar encara la càrrega i s'ha de reparar el ferm arran de la crema d'aquests vehicles. Com dèiem, la situació complexa, sobretot en aquest tram, fem un repàs ràpid dels accessos a Barcelona, on a la mateixa AP7 hi ha problemes en sentit Tarragona a Barberà i Parets, també a Barberà en sentit Girona i aturades a Castellbisbal. Pel que fa, per exemple, a la C-17, aturades a la zona de Mollet, hi ha problemes a la C-31 sud i C-31 nord, a la zona sud a Hospitalet i a la zona nord a Badalona, i a la C-58 aturades tant a Sabadell com a Ripollet i Montcada, i a la C-33, pel que fa a les rondes, molta mobilitat i accessos a sud, com a via principal i amb més problemes, la A2 a Cornellà, en sentit Lleida, on s'ha produït un accident. I compte, perquè en aquesta A2 hi ha 11 quilòmetres de lentitud entre Cornellà i Pallejà cap a Barcelona. Molt bon dia.
0: I ara temps pel temps. Piano, piano, cada dia farà més calor. És així, Lluís Miquel Pérez? Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, a hores d'ara ja la temperatura és 2-3 graus més alta que la d'ahir, i sí que és cert que són les 8 i pocs minuts del matí, per tant, la sensació de frescor és evident, però ja no fa el fred que feia ahir al matí o fa 2 i 3 dies, i ja perspectiva que vagi pujant més la temperatura, fins i tot nocturna. El matí comença amb núvols que són més espessos a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també cap a les de Girona. Fa poca estona que hi ha 4 gotes a l'Empordà o a la Selva, ben poca cosa, i ja aquests núvols al llarg d'aquest matí s'aniran trencant i deixaran pas amb molt més sol, que escalfarà, ja diem, la temperatura ja aquest migdia, sobretot aquesta tarda, pujarà 3 o 4 graus respecte a ahir, per tant arribarem a fregar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests ruixats els tindrem sobretot entrada la tarda entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, la l'Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu

0: Català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona hi hem enviat, just davant de la Generalitat, hi hem enviat, deia Antoni López i Alana Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
1: Hola, Elena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat. S'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de dos mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Elena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. S'assigna l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alícia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
0: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents, doncs, amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
3: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallès i Joan Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
4: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
2: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
0: Un projecte aquest que us acabem d'explicar, que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i que hauria d'estar finalitzat l'any 2041. Ara bé, aquest termini i qui ha de pagar l'obra, així que dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
5: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, És important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat al dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
0: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
6: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: Avui també us expliquem que a prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició i viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. I quan són un quart de nou del matí, us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern, avui amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, però, un grup d'uns 200 docents talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, a l'altura en concret de Montcada Bifurcació. A Terrassa també s'han concentrat mestres i professors. Anem cap allà on hi tenim l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst fer els manifestants vallesans, terrassencs, en aquest cas al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes, Carme. No podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu, no sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, ho provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Hola, bon dia, gràcies.
0: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
7: A veure, les sortides, realment les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que si no, no et podries ni imaginar. No? Per tant, és bastant essencial.
0: Si les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una moneda de canvi en aquest conflicte?
7: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
0: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
7: Clar, per un alumne que acaba d'arribar, o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir a anar a conèixer Catalunya, és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix, no? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur, no? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè donen... amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat, no? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits, no? Conèixer les altres realitats ajuda a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur, no? Per tant, és una aposta de futur i per l'equitat.
0: Presidenta de l'Associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de posar, de fer les paus entre sindicats i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa, que són a les protestes de mestres i professors a la cocapital del Vallès Occidental. Bon dia, Carme. Explica'ns què és el que tenen previst fer aquests manifestants avui aquí a Terrassa.
8: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix ens trobem en una de les rotondes principals d'entrada a la ciutat que el col·lectiu de professors i mestres doncs, han tallat fa uns minuts. Aquí, doncs, en aquesta vaga, en aquesta protesta territorialitzada, hi ha previst doncs, tallar la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt, doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista doncs, una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
0: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
9: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 9:15 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar al Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
9: I'm really happy, you know,
10: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
0: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
11: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
12: Espero poder continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
13: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
0: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
14: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
15: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
14: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat fa ben pocs minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls, com dèiem, a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac. Per saber-ne més d'aquest tall, connectem amb la Sílvia de l'Amo, del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
3: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs sí, com comentes, just a l'arribada de la C-17 a la zona de... és que es mouen les pantalles del trànsit a Barcelona, doncs hi ha en aquests moments, doncs, en sentit a Vic, està tallada la via, i també en sentit a Barcelona. La situació és complexa en aquests moments, sobretot perquè està tallant una de les vies que porta l'accés a la ciutat de Barcelona i la situació és complicada i, per tant, haurem d'estar molt atents a com evoluciona. A banda, ens acaben ara mateix d'informar que s'ha tallat la P7 per un accident a la zona de Banyeres del Penedès en sentit Girona per una topada entre quatre turismes i que l'accident on ja s'ha retirat el camí que va passar ahir a Santa Margarida dels Monjos en sentit Girona, només hi ha un carril obert en sentit a Barcelona i en 10 quilòmetres de lentitud. Per tant, al matí és complicat i us demanem sobretot que us mantingueu informats. Molt bon dia.
1: Doncs, precisament un dels fronts de pressió dels docents és el bloqueig a les colònies i excursions de cara al curs vinent. Al Notícies en xarxa n'hem parlat amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, que ha estat crítica amb aquesta campanya engegada des dels sindicats i ha volgut destacar la importància de les sortides per l'alumnat.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se. No? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. En parlarem en uns minuts en conversa amb Ferran Cordón, coordinador del Campus de la Salut de Girona. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem, suara a la portada. Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Ho han fet en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns les claus d'aquest acord.
5: Hola, Elena, bon dia. Serà la imatge i la fotografia política del dia. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signant avui, a partir d'aquesta hora, i aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. És una passa gairebé definitiva que aplana també de manera gairebé definitiva els primers pressupostos de l'era de Salvador Illa. Tot això després que el Consell Nacional Republicà hagi ratificat aquest dilluns l'acord pressupostari que es fonamenta sobre tres potes. La primera, la creació del tren orbital, aquest nou corredor ferroviari que connectarà les comarques del Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La segona pota de l'acord, assegurar i garantir la majoria catalana en la gestió de la zona franca. I la tercera pota, incrementar els recursos de l'Agència Tributària de Catalunya. Amb aquest acord pressupostari, amb aquesta signatura de l'acord, després de la reunió a porta tancada que celebren també aquest matí el president Illa i el líder en República, s'activa a més una agenda política i institucional molt potent, perquè mentre el govern continuarà negociant amb Comuns Serrells en la negociació pressupostària amb l'altre soci d'investidura, hem de recordar que d'aquí uns minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, compareixerà per donar més explicacions i detalls sobre el contingut de l'acord pressupostari que signen aquest matí els president Salvador Illa i el líder republicà Oriol Junqueras. A més, continuaran, tal com t'explicava, Melena, aquestes negociacions amb Comuns. Divendres vinent es convocarà un Consell Extraordinari per aprovar l'inici de la tramitació pressupostària i demà dimecres hi haurà una reunió bilateral d'Estat-Generalitat per poder quadrar l'acord pressupostari amb els republicans atenent el quadre competencial. Tot això passa a partir d'aquest matí, quan s'oficialitzarà aquest acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana, que plana ja de manera definitiva la tramitació dels primers pressupostos del president Salvador Illa al capdavant del govern. Recordem que Catalunya no té pressupostos nous des de l'any 2023.
1: Com ens explicaves, Anna, doncs, una setmana ben atapeïda d'actes, per tant, una agenda política ben farcida. Gràcies, companys, que vagi bé. Ens ho repassava l'Anna. Ara, un dels punts claus d'aquest acord és la línia orbital ferroviària. L'Entesa es va escenificar amb un acte ahir a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, també d'Oriol Junqueras, i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte, doncs, que hauria d'estar finalitzat, ho reiterem, l'any 2041. Ara bé, aquest termini aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya del 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, mentrestant, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Minuts per arribar a 3:15 del matí. Els docents continuen al pols amb el govern. Avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, demà dimecres. Anem ara, en aquests moments, cap a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. Ho fem en connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras, de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst seguir fent aquests manifestants al llarg del dia d'avui, aquí a Terrassa?
10: Molt bon dia. Doncs, passades les 8 del matí, han tallat un dels punts principals d'entrada a la ciutat, han tallat el trànsit també de les carreteres que s'aproximen, i el que faran ara, doncs, és adreçar-se a poc a poc fins a l'estació de Terrassa Renfe, de Terrassa a Estació del Nord, doncs, per adreçar-se a l'acte principal que es fa al Vallès Occidental, que és a Sabadell. Per explicar-nos una mica doncs, quina és la previsió del dia, estem amb Gerardo Sandoval. Ell és professor de l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa i representant de la CGT. Hola, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Quin és el plànic avui de protestes?
11: Bueno, el plànic és avui, doncs, continuar fent-nos visibles les nostres reivindicacions, que encara no són ateses per part del govern, i acabar avui a Sabadell a Serveis Territorials, que és on està la representació del departament al Vallès Occidental.
10: A Sabadell teniu prevista alguna acció, algun acte així diferent, doncs, per fer-vos sentir més?
11: Bueno, al final arribarem a Serveis Territorials i acabarem a l'Ajuntament, i allà, doncs, aviam què passa, què fem. Farem alguns parlaments i de moment és el que sé i és el que farem, de moment.
10: Després de molts dies de protestes i d'unes negociacions que no han avançat, m'imagino que les reivindicacions continuen sent les mateixes i més fermes que abans.
11: Sí, no? És que, de fet, parlant amb les assemblees, parlant en els centres a parlar amb la gent, el tema de la inclusiva és un tema cabdal que tothom es queixa de que no hi ha recursos, hi ha una manca de recursos impressionant. Això afecta les famílies, afecta els alumnes. Per tant, les reivindicacions no només són el tema salarial, que moltes vegades s'ha intentat criminalitzar el tema del salari, És que no només és salari, és ràtios, democràcia als centres, poder atendre els alumnes de manera correcta, que és el problema que tenim. No tenim recursos, manquen mestres d'educació especial, ens estem trobant amb molta diversitat de problemes i no tenim especialistes per poder atendre'ls.
10: Per tant, molts fons oberts que m'imagino que demà a la reunió amb el govern espereu resoldre. Gràcies, Gerardo, per atendre'ns avui a la xarxa, també Canal Terrassa. Bon dia.
11: A vosaltres, bon dia.
10: Doncs nosaltres ho deixem aquí pendents de com evoluciona aquesta jornada de vaga aquí al Vallès Occidental.
1: Gràcies, Carme. Moguda ara a Terrassa, que es traslladarà, com explicàveu, d'aquí una estona a Sabadell. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. Aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la de l'associació Escola Entorn, que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la presidenta d'aquesta associació, la Cristina Búcar, que ha destacat que les sortides són essencials perquè els infants coneguin el territori més enllà de la seva bombolla.
4: Les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica. Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per conèixer realment el territori i arrelar-se, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació Esther Niubó i d'Interior, Núria Parlon, compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar justament sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que també ha provocat protestes per part dels docents que la consideren desmesurada i injustificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. Avui també us estem explicant que el Consell Executiu ha d'aprovar aquest matí declarar com a projectes prioritaris dos grans campus de salut, el del Clínic Universitat Barcelona i el de Girona. Aprofitant aquest impuls institucional, volem mirar més enllà del tràmit per fixar-nos concretament en un d'aquests campus, el del Salut de Girona. Quin salt farà el territori en serveis, en recerca i formació i què té d'especial un projecte d'aquesta envergadura. En parlem amb el seu coordinador, en Ferran Cordón. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, molt bon dia a tots. Gràcies per l'oportunitat.
1: Quin canvi qualitatiu farà Girona i també Salt en serveis i especialitats amb aquest nou campus de salut? Què podrà oferir que avui obliga a derivar pacients d'aquesta demarcació cap a Barcelona?
12: Bueno, el campus de salut de la Regió Sanitària de Girona representarà un pas importantíssim per a la qualitat assistencial dels nostres pacients, de la nostra població, perquè tindrem un hospital modern. Com bé se sap, l'hospital actual d'Josep Trotat està limitat a l'espai i porta ja 70 anys, que precisament aquest any se celebra el 70 aniversari d'aquest hospital. Penseu que un hospital de 70 anys, malgrat les reformes que s'han fet, doncs té moltes mancances. Per tant, per la demarcació de Girona, disposar d'aquest campus doncs serà importantíssim, no tan sols des del punt de vista sanitari, sinó també de innovació, de la recerca i, per suposat, de la docència, perquè les facultats de Ciències de la Salut s'incorporaran en aquest campus i això també serà un pas endavant importantíssim a tota Girona.
1: D'això li volia parlar també. Un projecte així pot canviar, sens dubte, la capacitat de Girona per retenir i atraure talent sanitari i científic. Què pot significar per a les noves generacions de professionals?
12: El que representarà és tenir això, teníem un mateix espai, doncs, tant els aspectes sanitaris com de docència, com de recerca i innovació. I això, tal com diu vostè, representarà que ens interessa molt que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó a tenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus com una font per innovar i per fer la recerca. Això per les facultats de Girona serà importantíssim.
1: El campus de Girona està, sens dubte, molt més avançat que el de Barcelona, ara ho explicàvem, però mentrestant, el mentrestant que pot preocupar precisament els veïns de la zona està resolt? És a dir, poden haver-hi algunes mancances o poden haver-hi algunes dificultats per a aquests malalts, per a aquests pacients, per a aquestes necessitats tan bàsiques de la sanitat?
12: No, sí. Si entenc la seva pregunta, voldrà dir que en aquest pas que tindrem d'aquest nou hospital representarà que podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre. Per tant, serà un gran avantatge. Aquest hospital no és tan sols l'hospital de Girona i de Salt, és que serà l'hospital de referència de tota la regió sanitària. Per tant, és un avanç importantíssim també per l'assistència de tota la demarcació.
1: Doncs entenem que el pas que avui es farà des del Palau de la Generalitat serà també una bona notícia. Ferran Cordón, gràcies i bon dia per atendre'ns.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Deu minuts per arribar a les 9. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que ha causat una norantena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma, en declaracions a la xarxa, que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
13: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I abans de la informació esportiva, també us expliquem que la patronal Pimec assegura que la possibilitat de pagar els comerços amb Bizum és positiva. Això sí, adverteix que caldrà una adaptació. El Rubén Carbonell, de Lleida Televisió, ha parlat amb els comerciants de la capital del Segrià en el primer dia de funcionament d'aquesta operativa.
14: Pagar a través de Bizum a diferents comerços de la ciutat serà una realitat, ja que els comerciants de Lleida podran començar a acceptar aquestes transaccions de manera gradual. El pagament amb Bizum funcionarà a través de la tecnologia NFC i serà sense contacte.
15: Però nosaltres pensem que si a nivell de particulars aquest sistema de pagament ha funcionat molt bé, entenem que ara aquest cobrament a través de Bizum, que ja està acostumat, crec que el dia de demà s'acabarà implantant per davant de moltes de les formes de pagament que hi ha actualment.
14: Tot i els dubtes que pot generar aquest sistema, aquesta iniciativa no tindrà un cost extra per als comerciants.
15: Tecnològicament, els terminals de venda que ja venen canalitzats amb un compte per poder fer els ingressos que es fan ja en targeta, per tant, amb el Bizum també serà algo semblant.
14: Ara bé, l'aplicació Bizum Pay no entrarà en servei fins a l'1 de juny.
1: Temps per als esports amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
16: Bon dia.
1: I una bona notícia pels barcelonistes. Hansi Flick, que ha renovat el contracte amb el Barça.
16: Sí, ja fa dies que hi havia acord, però finalment s'ha escenificat amb la signatura del nou contracte fins al 2028, que és ampliable encara per un any més. El tècnic alemany va arribar a la banqueta blaugrana ara fa 2 temporades i ha guanyat 2 lligues, 2 supercopes i també una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat del tot, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
17: I'm really happy, you know,
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
16: Aquesta nit coneixerem el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi jugarà el títol amb el gran favorit, que és l'Atlètic Barceloneta, i que ja va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell Vallès, l'Alejandro Paulino.
17: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
19: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga, no?
17: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
16: El Vilassar ha celebrat amb l'afició la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'hoquei Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Lucia Agudo.
20: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vilassana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
21: Espero poder continuar aixecant moltes copes amb el Vilassana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
22: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todos, esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
16: Ara buscaran l'Hockey Lliga a partir d'aquest cap de setmana.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
16: Fins demà.
1: I nosaltres ens acomiadem recordant-vos que fa uns minuts Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos. Després de mesos de negociacions, en breu, a les 9, està previst que la consellera d'Economia, Alícia Romero, doni més detalls sobre aquest projecte de pressupostos que s'hauria d'aprovar divendres en un Consell Executiu extraordinari. El Parlament hauria de donar llum verda als comptes als primers de l'executiu de Salvador Illa a principis de juliol. Així doncs, d'aquesta manera ens acomiadem. Fins demà, us ho explicarem tot. Que vagi bé.
0: La xarxa de comunicació local. Gràcies.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, un nou dia de programació, ja a través del 107.1 de la freqüència modulada. Comencem dia avui, dimarts 19 de maig del 2026, i justament amb tota una programació que, a més, podeu seguir per internet a www.rtb-elvendrell.cat. També podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, això, ràdio en imatges, a través de Televisió El Vendrell. Presència a les xarxes socials i en tots aquests punts sempre, a més, un ampli contingut informatiu. Així doncs, us convidem a que seguiu la programació, que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi!
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.

Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi un dia més. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. A més, avui som dimarts 19 de maig, programa número 3971. Poca broma. Sempre la intenció i la feina que tenim. Volem acompanyar-vos ara que passem 2 minuts a les 9 i fins a les 12, fins al migdia. Són aquestes gairebé 3 hores diàries buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre ho destaquem amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que puguem. I per això ens queda per davant un bon programa amb moltes coses previstes, només faltaria. Per començar, de fet, anirem cap al temps, la previsió. També hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També els esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris. I també, com ja és habitual, cada 15 dies, el contingut que ens arriba des del Consell Comarcal del Baix Penedès. Baix Penedès al dia. Un espai que, com ja coneixeu, té forma conjunta a través de tot

0: Ella del Castillo, de fet, aviat convertirem aquest fet en una secció habitual aquí a la Calaixera, però a través del seu llibre coneixerem una mica això, aquests bons consells. Saltarem cap a les 11. En aquest punt actualitzarem les notícies altra vegada amb la xarxa de comunicació local per donar pas a la tercera i última hora. Aquí hem de dir, avui no ens poden acompanyar des de Goil al Vendrell el Joan Molines, responsable de la secció tecnològica de la casa. De fet, la secció d'avui la traslladarem aquest proper dijous en directe, així que anirem a altres coses. I ja que ahir vam tenir petites grans incidències tècniques, recordarem, per exemple, una de les seccions que vam fer ahir, com va ser la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que cada setmana recollim tota la informació en aquest aspecte. Doncs bé, la recordarem, perquè, de fet, és per parlar dels actes previs de la Festa de la Bicicleta. I també recordar aquest punt d'informació històrica, social, sobre l'educació al segle XIX aquí al Vendrell, de la Neus Oliveres. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Avui sí, una estona per poder xerrar, comentar a través dels punts habituals. De fet, a partir d'aquí i ja en directe podeu enviar-nos un WhatsApp al 686-101-101, un correu electrònic en qualsevol moment, calaixera@rtv-alventrell.cat, i com sabeu ja, en la tercera i última hora també el telèfon al 977-1570-69. I bàsicament amb tot això ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. Però va, que tot just ens acabem de posar. Gràcies per ser-hi, per la confiança, per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Sempre per començar pendents de la previsió del temps, d'aquestes dades meteorològiques que avui ens confirmen aquesta jornada, bé, una mica variable, amb núvols més baixos que poden anar alternant al llarg de la jornada i sobretot unes temperatures que tenen tendència a anar a l'alça i que aniran pujant a mesura que vagi avançant la setmana. De fet, és un dels aspectes informatius meteorològics destacats aquests dies. Com dèiem, a banda d'aquests núvols alts que tindran certa incidència al municipi, a primera hora del matí ja han tingut presència i que tornaran de cara a la tarda vespre. Temperatures, això, amb ascens, i una temperatura que ara en directe arriba ja als 19 graus.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: Equivocat tants cops que me'ls... I avui amb la veu de l'Arnau Codina, és el cantant d'Obeses, amb aquesta nova cançó de la formació, Elogi del fracàs.

0: Obeses, elogi del fracàs. Cançó per començar i per posar ritme a una nova jornada, un nou dia, un nou programa, en directe i sempre, sempre, sempre a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies. Els museus del Vendrell també han estat protagonistes en la celebració del Dia Internacional dels Museus i que ha deixat jornada de portes obertes i nombroses activitats als diferents equipaments. La Fundació Peles Fanosa, diferents col·lectius que han pres part del projecte Pertinença, amb una demostració pública dels resultats obtinguts després de molts mesos de treball. En aquesta primera experiència s'ha comptat amb la participació de l'Escola Saavedra, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i l'Associació Vincle. De fet, així es valorava des de la direcció de la Fundació Apel·les Fanosa, la Nekane Aramburu o l'educadora patrimonial d'Auriga, la Anna Catà. Les escoltem.
2: Ha sido un trabajo en proceso largo. Ellos venían, se buscaban los temas y a partir de ahí se desarrollaba cada uno de ellos en los lugares donde ellos vivían o donde trabajaban o donde estudiaban, y en un trabajo de ida y vuelta entre los emplazamientos del Vendrell y Tarragona.
3: Els alumnes de l'Escola Saavedra feien un projecte sobre el foc i per tant s'han inspirat amb aquelles obres que Fanosa, ja des de la vessant de la mitologia, però des de la vessant també de la flama, aquella que és més espiritual, o des de la vessant més destructiva que ens vincula a la Segona Guerra Mundial. Han creat dues obres, una que es diu Cendres, que van dibuixar a partir d'elements de destrucció, a partir de cendres i també del que és de carbó, restes carbonitzades, i una altra obra que es diu Flama, inspirats en aquesta obra de la flama, aquesta part més espiritual, i van fer amb la tècnica del fumaix, que és pintar amb fum. De l'Escola d'Art, com que hem treballat amb les alumnes de joieria, es van inspirar amb les plantes que tenim aquí en el Jardí de Peles Fanosa i d'alguna manera van fer les seves propostes artístiques de joia. I finalment el grup de l'associació Vincle, el grup de dones, que d'alguna manera elles es van inspirar també amb el jardí, però com aquestes plantes ens donen uns tints naturals.
0: La sardana també ha estat protagonista amb el taller d'Aprèn a ballar sardanes impulsat per la colla sardanista de la Lira Vendrellenca i una ballada posterior amb la cobla La Principal de Tarragona, que s'ha fet al davant de la casa de Pau Casals i Àngel Guimarà. L'objectiu era reforçar el vincle entre patrimoni, música i identitat musical. Per la seva banda, el Museu Pau Casals ha ofert visites teatralitzades a la residència de Sant Salvador del Mestre, de la mà del Ramon, un pescador de la platja que ha explicat la història i els motius que van dur a Casals a construir la seva casa d'estiueig en aquests emplaçaments. I també s'han fet noves visites guiades, com la que ha tingut lloc al Museu Àngel Guimarà o la que s'ha fet al Museu Déu. Aquesta última ha proposat de manera diferent d'acostar-se a les obres que formen part de la seva col·lecció, amb una molt bona rebuda per part dels visitants. Així ho valora la directora del Museu Déu, la Núria Pallant.
4: Fem un recorregut pel Museu Déu principalment tocant i veient 5 escultures, no? Que això no passa quan un entra al museu, el primer que li diuen és no toquis res i no diguis res i no facis soroll, doncs no, podrem parlar, podrem tocar, no? Serà doncs una visita molt participativa perquè la gent doncs pugui fruir d'aquest racó que tenim aquí al Vendrell, no? D'aquest Museu Déu que és de tothom i està obert a tothom.
5: Molt, molt instructiva i molt bé, i hem fet una cosa que no podem fer mai, que és tocar les obres d'art, i han estat espectaculars. És perquè, clar, han pogut tocar bronze, han pogut tocar marbre, han pogut tocar fusta, i és molt, molt, molt xulo.
0: La Montserrat ha estat una de les participants. La celebració del Dia dels Museus començava, això sí, amb la inauguració al Portal del Perdó de l'exposició Essencials, La força del silenci, de l'artista de Santa Oliva, Carme Canyeter.
6: Són escultures de més o menys uns 25 anys de la meva carrera com a artista. Aleshores, podeu trobar pedres, podreu trobar alguna coseta feta en ferro també, i fusta. Totes elles tenen la connexió del fet de ser dones, no? I la força que hi ha a l'interior que tenim com a societat per reivindicar el nostre paper i d'alguna manera per poder posar el paper de la dona en rellevància, no? En tota aquella força que tenim per moure la societat. La referència de força del silenci és important perquè en el moment que tu entres en el teu interior és quan realment pots reflexionar sobre la teva vida, sobre el que hi ha i el que voldries. com a persona i com a societat.
0: L'exposició es pot visitar a la sala del Portal del Perdó fins al proper 25 de juliol. I més coses. La 40a edició de la Romeria de Mayo del Baix Penedès ha complert amb les millors expectatives. L'àrea recreativa de Tomoví ha acollit milers de persones arribades del Vendrell, la resta de la comarca i de més lluny encara, que han gaudit de l'ambient de les casetes i dels espectacles programats sense aquest cop el temps hagi complicat la celebració. L'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, va voler homenatjar les entitats que fa 40 anys van posar dempeus la Romeria actual.
7: Un fuerte aplauso, por favor, porque si hoy estamos celebrando los 40 años es porque un día la Asociación de Extremadura y la Asociación de Andalucía celebraron por primera vez la Romería de Mayo, la Romería del Tomoví, la Romería del Baix Penedès y la Romería del Vendrell de Santa Oliva y de Albiñana. ¡Viva la Asociación de Extremadura! ¡Viva García Lorca! ¡Viva el Vendrell!
0: El moment clau de la Romeria és quan la imatge de la Verge és portada des de la plaça Vella fins a l'àrea recreativa en una de les manifestacions religioses i lúdiques més importants de cada any al Vendrell. A més de dies d'espectacles, entre ells un dels més esperats, l'exhibició eqüestre, i també es va fer missa cantada pel cor de l'Associació Cultural d'Extremadura. Sentiment i diversió en família, amics, amb la raó de ser de tot aquesta festa que, com dèiem, arribava al seu 40è aniversari.
8: Unió, diversió, família.
9: Un sentimiento.
10: Hombre, pues para nosotros mucho, porque llevamos ya 40 años viniendo haciendo el camino, haciendo nuestra romería, tenemos nuestras casetas y para nosotros pues una ilusión muy grande, ya que no podemos ir a la Rocío, de verdad. Pues esto para nosotros es una vida. Sí.
11: Yo, el Rocío, donde haya flamenco, lo que más le gusta.
12: Es lo que más me gusta.
13: Eso porque es algo que siento por dentro, tú, Andalucía, tío, pero estén en Tarragona, ¿sabes? Es choca una mica, ¿no?
14: Jo tinc raels, no?, andaluces, i crec que l'any que ve tindríem que aportar un granet aquest de Granada i tindre una carpa aquí per nosaltres. Així és possible, i per la nena i els amics.
0: La Romeria de Mayo, que s'ha compartit amb la Romeria del Baix Penedès i una de les més destacades de tot el Principat. I els nens del Vendrell que han arribat aquest diumenge a la plaça nova de Bellvei amb ganes d'estrenes. Els de la camisa vermella segueixen progressant sense descans en aquest inici de temporada i amb la voluntat de consolidar la gamma bàsica de 8 el més d'hora possible. Si a Cubelles ara fa una setmana encara era un pèl d'hora per afrontar el 3 de 8, a la diada de Sant Isidre Vallvellenca el rodatge ja era adequat i amb 3 descàrregues senceres a l'assaig. La jornada abans ha començat amb el 4 de 8, amb un carro gros, ràpid i sòlid que els de Pere Rovira i l'Elisabet Aleu dominen pràcticament amb els ulls tancats. Ha estat a segona ronda quan ha arribat el repte del dia amb el 3 de 8, que ha pujat força eixerit i que s'ha carregat amb relativa facilitat. El castell s'ha alçat paradet, malgrat que s'ha anat tancant una mica pel pom de dalt després de l'aleta, però la sortida de dosos s'ha anat trencant per la rengla fins a esfrondar-se plenament. Tot i que la caiguda ha provocat alguna magulada, l'actuació ha prosseguit pocs minuts després amb uns nens que han completat el programa previst inicialment amb el quart set de set del que portem d'any. Els de la camisa vermella han actuat amb els Saballuts de Sabadell, que s'han anotat la clàssica de 8, i els Castellers de Foix, que han completat el 3 de 7, la Torre de 6 i el 3 de 6 amb l'Agulla. La jornada s'ha marcat en les festes de Sant Isidre, on també hi ha hagut una cercavila i una exhibició de balls populars de Bellvei. La propera actuació de l'agrupació vendrellenca serà ja el dissabte 30 de maig a Valls, en companyia de la Vella a la Diada del Museu Casteller. I encara parlant de castells, el músic vendrellenc Pau Casals, que ha estat un dels grans protagonistes en la presentació oficial del 30è concurs de castells que tindrà lloc a l'octubre d'enguany. Coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement, l'organització del certamen ha volgut homenatjar el mestre, gran aficionat a l'univers vertical i president de la primera edició del concurs, que es va celebrar el 1932. Una edició, la d'enguany, força especial, atès que ja arriba a les 3 dècades i que tindrà un any més en la televisió de proximitat, una de les seves principals finestres de difusió, com ha destacat el president de la coordinadora de colles castelleres, l'Albert Torres.
15: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual, i que a més serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
0: I justament ja comença una nova temporada televisiva castellera liderada per la xarxa i que oficialment s'estrena el dia de Sant Joan a Valls. Un seguit de retransmissions on també hi haurà presència d'aquesta casa, Televisió del Vendrell, i que tindrà el concurs de Tarragona un dels moments àlgids de la temporada. Un certamen que novament reivindica la figura del mestre l'11 de setembre que tindrà lloc a l'Auditori Pau Casals el sorteig d'aquest apassionant espectacle. I més cultura popular. El Ball de Panderetes del Vendrell, que ha celebrat el 10è aniversari de la seva creació. El grup forma part de l'Esbar Vila del Vendrell i és una clara mostra de l'aposta de l'entitat per la cultura popular vendrellenca. El responsable d'aquests balls és en Josep Puig.
16: Avui celebrem l'Esbar Vila del Vendrell, el 10è aniversari del Ball de Panderetes. Doncs per nosaltres és un dels passos evolutius dintre de l'Esbar Vila del Vendrell, que l'any passat precisament van celebrar ja el 50 aniversari, i un dels motius de l'Esbar pel fet de fer o i treure un ball de carrer per la festa major, van fer el Ball de Panderetes a l'any 2016, i avui per això celebrem el 10è aniversari.
0: Formar part del Ball de Panderetes és un primer pas dins de l'estructura de l'Esbar, que continua amb el Ball de Muntanyesos. El creixement de l'Esbar Vila del Vendrell és constant i tot segueix igual, i si és possible que tingui lloc la creació de nous grups, balladors i balladores, en aquest cas del grup de Panderetes, però també dels muntanyesos, que són el gran patrimoni de l'Esbar, tal com demostra doncs, la participació àmplia de diferents balladors i sobretot balladors. L'aniversari es va celebrar dissabte amb la participació dels balls de Panderetes i de Muntanyesos, els Gegantins i els Nans del Vendrell, el Ball de la Patatuf i el Ball de la Òliva de Sant Jaume dels Domenys. Tots plegats s'han protagonitzat una cercavila i un ball de lluïment a la plaça del Tívoli, coronat amb un concert vermut amb el grup Les Antines.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 23 minuts, a partir d'aquí, pendents dels esports. Una informació d'en Jordi Grell.
17: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins i ho fem amb golejada del Club d'Esports Vendrell per 0-5 aquest dissabte a la pista del corredor Mató Palafrugell. En l'últim partit de la temporada, els jugadors de tenir porta aconseguien una de les victòries més plàcides del curs, en un partit que, de fet, doncs, va ser una mica estrany, perquè doncs, ja d'entrada els equips ja no jugaven res, tot i que el Palafrugell doncs, encara confiava intentar quedar tercer, i a veure si doncs, algun despatx doncs, encara l'obria la porta del play-off, però vaja, el partit que començava ja amb només 4 segons, Magí Prats, que feia potser un dels gols més ràpids de la història del club, perquè doncs, era només servir i es treia un gran llançament de pala des de la seva pròpia àrea per fer el 0-1, això doncs, donava molta tranquil·litat al Vendrell, que a més doncs, veia com el Palafrugell doncs, anava atacant, però s'anava estavellant contra la porteria de Ferran Miravent, que a més doncs, s'estrenava aquesta temporada amb el primer equip i va fer molt bon partit, deixant doncs, fins i tot la porteria 0. Abans del descans, els vendellencs encara farien 2 gols més, i a la segona part, doncs, seguia el mateix guió, un Palafrugell doncs, que seguia sense veure porteria, i un Vendrell doncs, que acaba sentenciant amb 2 gols més, que deixen el Vendrell finalment en quart lloc amb 34 punts. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Oh, bon dia.
18: Bon dia, Jordi.
17: Bé, un partit que, bé, doncs, abans de començar, doncs, segurament doncs, ni el més optimista s'hagués imaginat doncs, que hagués acabat de manera contundent, no?
18: Doncs sí, la veritat és que durant la setmana es va costar bastant entrenar i mantenir el nivell competitiu, però bé, la veritat és que els jugadors van tenir una actitud brutal, amb una pista molt complicada, al final és cert que Palafrugell va anar amb tot i intentar guanyar el partit, amb l'esperança aquesta de que els despatxos hi pogués haver alguna possibilitat, Bé, nosaltres vam plantejar un partit seriós i l'actitud va ser molt bona. La veritat és que el gol inicial ens va anar molt bé per donar tranquil·litat. És un gol que va només secar i et posa 0-1. Però bé, la veritat és que més que satisfet, per aquests partits costa molt de jugar, moltes vegades és fàcil que surti escaldat, i la veritat és que va ser tot el contrari. Vam fer un molt bon partit, es va treballar moltíssim i crec que vam ser justos guanyadors.
17: Com deia, doncs, també destacant l'actuació del Ferran, que evidentment doncs, no ha tingut un any fàcil, perquè així com l'any passat s'hi ha hagut més oportunitats, perquè doncs, la Lliga doncs, va acabar més aviat, com aquell qui diu, perquè doncs, ja no jugueu res aquest any, com que doncs, la cosa s'ha anat allargant, doncs, no ha tingut oportunitat fins ara, i bé, doncs, sortir i fer doncs, aquest partidàs, doncs, evidentment doncs, també diu molt d'ell, no?
18: Sí, sí, sí, sobretot a la primera part hi va haver molts moments que ens va aguantar, va fer un partidàs amb una pista molt complicada i sortir amb una pista així, tancar 0, ja ho diu tot. La veritat és que va fer un molt bon partit i certament tota la temporada amb la selecció catalana ha estat molt bé i evidentment el partit de dissabte va demostrar que és un gran porter.
17: Com deia, doncs ara ja s'ha acabat la Lliga. Toca fer balanç, heu acabat finalment en quart lloc, perquè doncs, al final l'última jornada és una mica el reflex de la temporada, no? Que doncs, guanyant un partit doncs, s'obre les portes del cel, no? Perquè altres equips doncs, van punxant i al final heu acabat en aquest quart lloc que bé, doncs, evidentment sí que és veritat que heu quedat lluny de la zona plaça, però bé, doncs, evidentment doncs, deixa millor regust que no acabar, doncs, per exemple, a vuitè, no?
18: Sí, sí, sí, la veritat és que hi havia molta igualtat i és veritat que al final una victòria amunt o una victòria avall et dona dues o tres posicions, al final sempre és millor acabar quart que 6 o 7, la veritat és que satisfets. La llàstima és els dos equips que tenim al davant, Vilafranca, Alcobendas, són els dos partits a casa probablement que és on ens ha condicionat la temporada. Si els haguéssim guanyat hagués estat tot bastant diferent, però bé, sabem on van estar els errors, l'equip ha competit prou bé, l'actitud sempre ha estat molt bona, i la llàstima és aquests moments puntuals, bueno, no treure resultats que haurien estat molt importants.
17: Com comentaves també doncs, la televisió de la Costa Brava, la temporada vinent doncs, continuaràs al capdavant de l'equip i bé, doncs, la sort, entre cometes, és que el bloc es manté, no? Per tant, doncs, ara només queda doncs, això, doncs, buscar un recanvi per l'Aldo, que doncs, dissabte doncs, ja finalment es va acomiadar i aviam si doncs, es pot acabar de posar la cirereta per l'any que ve tornar a intentar, no?
18: Sí, sí, sí, crec que l'aposta que vam fer ha de tenir continuïtat. La veritat és que tenim molts jugadors joves amb molt de recorregut que segurament d'aquests propers anys ja aniran creixent. Sí que és cert que perdem l'Aldo, que és un molt bon jugador, el màxim golejador de l'equip, i és una baixa molt important per nosaltres. Però bé, intentarem buscar un recanvi el més bo possible i que l'any vinent doncs, continuar la mateixa línia i sobretot els moments importants a casa, fer-nos forts i treure aquests partits que al final són els decisius de la Lliga.
17: Doncs perfecte, Toni, per part nostra doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada i res, doncs ens retrobem d'aquí unes hores, perquè recordem que avui doncs, també passaràs pel programa de la pròrroga, també per ampliar una mica més doncs, aquest balanç de la temporada, així que res, moltes gràcies i ens veiem d'aquí una estona.
18: Perfecte, i aprofito per agrair-vos el seguiment i el tracte que ens heu donat durant tota la temporada.
17: Doncs queda dit, Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 0-5 a Palafrugell, i ara, com diem, doncs, ja s'ha acabat la temporada, pendents doncs, del que passi ara a l'estiu, però intentarem doncs, avançar algunes claus, com diem, doncs, aquesta mateixa tarda, al programa La Pròrroga, a partir de 8:45 del vespre, entrevistarem l'entrenador Toni Porta, i també doncs, farem l'última tertúlia de la temporada amb els nostres tertulians habituals, amb Xavi Ferrer i Josep Maria Guasch.
19: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 al vespre. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Pocs segons i 10:45 del matí. A partir d'aquí, pendents de fer aquesta connexió a Bellvei Ràdio per aquest Baix Penedès el dia d'aquesta quinzena amb tota la informació i l'actualitat des del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Què tal? Cordials salutacions des d'aquesta edició del Baix Penedès al dia. Us saludem cordialment des de la 104.8 de la freqüència modulada des de Bellvei Ràdio, saludant, clar que sí, per supost, en totes les emissores que estan en sintonia amb nosaltres amb aquesta edició del Baix Penedès al dia des de lo que fa a la vessant del Consell Comarcal del Baix Penedès. Avui, en aquest espai quinzenal, ens acompanya Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès. Joan Maria, un plaer retrobar-te. Gràcies.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Bon dia a tota la comarca del Baix Penedès, on arribin les zones de totes aquestes emissores en connexió. I des d'aquest Baix Penedès al dia, evidentment, hem de parlar de la teva àrea d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, des de la vessant del Consell Comarcal. Per cert, quants anys portes al Consell Comarcal, tu, Joan Maria?
2: Doncs vaig començar l'1 d'agost del 1992.
1: T'ho dic perquè portes un recorregut bastant llarg, eh?
2: Sí, sóc ja el personal, diríem, més antic. Recordo com si fos ara quan vaig començar. I el Consell també ha canviat molt. En aquell moment estàvem tots en aquell edifici que és la seu del Consell,
1: sí.
2: I avui en dia el Consell també ha crescut molt. Bé, com l'àrea d'ocupació era jo sol, ara som 10 persones. Vull dir que tot ha anat evolucionant.
1: Doncs, bueno, si és en positiu, tot el que sigui tirar endavant és el que val la pena, oi?
2: Sí, i l'àrea meva, diríem, podríem dir que... clar... la comarca, per exemple, en aquell moment érem 52.000 habitants i ara som més de 120.000.
1: Imagina't.
2: Per tant, això és un canvi espectacular. A nivell de serveis d'ocupació, quan vaig començar el 92, només hi havia, era jo de tècnic a la comarca, d'aquest àmbit que podríem dir ocupació i promoció econòmica, no hi havia ningú més. L'any 1998 es va crear l'AINA, va ser el primer ajuntament que va tenir un servei d'ocupació.
1: Sí.
2: Després, en aquests anys, hi ha hagut també, avui en dia en té l'Ajuntament de Calafell, l'Ajuntament de Cunit, l'Ajuntament de l'Arbós, l'Ajuntament de la Bisbal, l'Ajuntament de Bellvei, i des del Consell donem suport també als ajuntaments que no en tenen. Per tant, diríem que s'ha normalitzat molt aquesta àrea, que fa 30 i pocs anys era una cosa que no existia, i sortosament jo crec pels ciutadans del Baix Penedès i les empreses avui en dia poden anar a molts municipis a tocar la porta i algun tècnic els atendrà. Jo crec que això és important i necessari.
1: Joan Maria, tu coordines una àrea molt transversal, eh? Ja ens has fet 5 cèntims sobre aquest suport amb ajuntaments, on s'han fet ja també aquestes àrees d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, però, evidentment, quins serveis i àmbits engloba exactament la teva àrea?
2: Bé, doncs podríem dir que engloba tant en ocupació, diríem, les atencions a les persones que es troben en situació d'atur o que volen millorar la feina. Aquest és l'àmbit, podríem dir, principal, un dels àmbits principals. L'altra vessant és la part de tenir contacte amb les empreses com a promoció econòmica. I després, també, turisme, en el que ve, doncs, fent promoció turística de la comarca.
1: Bé, doncs, escolta'm, jo preguntaria, fent un desglossament d'aquests àmbits, quina és la que porta més feina, la que porta, diguem, més moviment?
2: Ocupació.
1: Ocupació, sense dubte.
2: Ocupació perquè constantment estem... primera, perquè coordinem accions, que després en parlarem, amb 11 municipis de la comarca. Uh-huh. I això porta molta feina. El Consell demana programes en els quals se'n beneficien uns ajuntaments i això doncs porta una gestió de complexa. Després també demanem diferents programes de subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya i això porta molta feina. I també diríem perquè som la comarca encara malauradament amb la taxa d'atur més elevada. Per tant, això vol dir que hi ha bastantes persones, en aquest moment 6.500 ciutadans del Baix Penedès que es troben en situació d'atur, que l'hem anat reduint aquesta xifra, però tot i així continua sent encara massa elevada. Per anar bé, si situéssim el promig de la taxa d'atur de Catalunya, hauríem de... els habitants que estan sense feina al Baix Penedès haurien de ser 5.500. Hauríem de ser capaços de disminuir 1.000 persones el nombre d'aturats.
1: I a quin pla es faria això?
2: Bueno, això, si, per exemple, s'activés el que seria, jo crec, el sector industrial, ara s'està parlant de que s'estan ampliant també accions, diríem, a l'interior de la comarca, doncs tot això podria ser en un plaç de 3 o 4 anys.
1: Bé, doncs esperem que siguin aquests números positius i que es faci realitat. Des de l'àrea també d'ocupació i inserció laboral, feu gestió de diversos programes ocupacionals de, sí, del SOC, eh? Què oferiu amb aquests programes de treball i formació i també d'orientació?
2: Sí, treball i formació és un programa que fa molts anys que estem demanant, que és un programa que consisteix en que el SOC, el Consell, presenta un projecte per contractar persones de l'atur. Els darrers anys són contractacions a 12 mesos i en aquest moment, per exemple, estem executant un programa que va començar a meitat de l'any passat i que ha de finalitzar l'octubre d'enguany, en què hem contractat 25 persones de l'atur. Aquestes 25 persones, normalment en tenim dues a cada un dels 11 municipis, excepte Cunit, que en tenim 3, i dos estan al Consell. Mm-hmm. Per tant, fem una agrupació de municipis, que aquests municipis són tots, excepte Vendrell i Calafell, que ho poden demanar directament, i nosaltres actuem per la resta de la comarca. I per tant, doncs, bé, fem aquesta agrupació, fem la coordinació, fem el procés de selecció, i al qual participen, com deia, persones en situació d'atur, de diferents col·lectius.
1: També, Joan Maria, és important parlar dels joves, no? I en especial els joves en pràctiques.
2: Sí.
1: És important això, oi?
2: És un programa també que el Consell demana cada any, que és perquè persones menors de 30 anys que han acabat alguna titulació, els més joves podríem dir que són els de grau mig de formació professional, o bé els de grau superior de formació professional, o batxillerat, o els altres que serien ja universitaris, o universitaris que han fet un màster o un doctorat, però sempre tenen menys de 30 anys, i hi ha la possibilitat que les administracions locals els contractin per un període de 12 mesos. És un programa interessant, primera, perquè donem oportunitat a molts d'aquests joves que normalment és la seva primera ocupació, amb un contracte laboral, i per tant agafen una experiència en allò que han estudiat i és un bon punt de sortida per trobar feines en el seu futur.
1: Quin és el perfil de persones que s'adrecen a vosaltres?
2: Bàsicament, més dones que homes. Persones, estem parlant de persones que busquen una orientació laboral, que busquen alguna administració que els ajudi a trobar feina. Actualment tenim aquí a la comarca tenim un atur predominantment femení i, per tant, atenem més dones que homes. I, si mirem en quant a l'edat, podríem dir que també el 60% seria persones majors de 45 anys. Mm-hmm. És de 45 a 65, podríem dir que és la majoria. El que tenim menys és els joves perquè tenen ja d'entrada una bona inserció laboral.
1: El que potser molta gent no sap és que són realment serveis totalment gratuïts, oi?
2: Sí, sí, tant els serveis que nosaltres estem oferint són totalment gratuïts. I, per tant, qualsevol persona que estigui interessada, doncs bé, només ha de fer d'interessar-se i programar una visita i, per tant, i els atenem.
1: Som el programa Baix Penedès al dia del Consell Comarcal del Baix Penedès i el nostre convidat és Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal. Des de la vessant d'empresa i promoció econòmica, Joan Maria, hi ha un programa que es diu Consolida't i sí, volem preguntar sobre aquest programa. Funciona bé perquè realment sembla que sé que l'aportació pot ser per autònoms, però també pels petits negocis, oi?
2: Sí, exacte. És un programa que demanem una subvenció al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. És el segon any que ho estem fent. I és un programa que permet que els autònoms o persones que estan a punt d'obrir un negoci puguin rebre un assessorament individualitzat per part de tècnics que contractem al Consell, experts en diferents àmbits. I això, doncs, tant pot anar per tenir, per exemple, principalment, moltes vegades és ensenyar a fer una bona planificació econòmica i financera a l'hora de començar un negoci o per una ampliació de negoci. Altres dubtes poden ser a nivell de, per exemple, de promoció, de màrqueting, de xarxes socials, de pàgines web, d'informació laboral, etc. Economia circular, plans d'igualtat. És un programa que permet tenir 13 hores d'assessorament gratuït i, a més, també inclou una formació obligatòria en mòduls de 4 hores en aquests àmbits, els quals permeten, doncs, que amb una mica d'interès per part de la persona autònoma acaba resolent aquells dubtes que té que fan millor la seva empresa i que pot generar més ocupació i créixer.
1: El teu pensament és que cada vegada hi ha més cultura d'emprenedoria a la comarca o no?
2: Sí, som una comarca que ja de fa anys que és una comarca, podríem dir, emprenedora. Estem situats, diríem, a la mitja de Catalunya, de percentatge d'emprenedoria, però, en canvi, en el que seria un rati que es diu rati de supervivència, en aquest cas el Baix Penedès té un rati de supervivència més alt que el que hi ha a la mitjana de Catalunya. Per tant, sí, som una comarca emprenedora i tenim una bona capacitat, diríem, d'emprendre negocis.
1: En sortirem del pou d'aquest que el Baix Penedès sempre està rebent les plantofades de Tarragona i Barcelona?
2: Esperem que sí.
1: Però de mínim, per part de les
2: administracions, el que intentem és sempre, diríem, ajudar i col·laborar, doncs, en què bueno, l'emprenedor o l'empresari trobi un punt de suport i que li facilitem, com a mínim, les coses perquè pugui tirar endavant el seu projecte.
1: Entrant a la vessant de turisme i territori, entrem a la part turística important. No? Quin és l'objectiu del nou pla conjunt de promoció turística de l'interior de la Costa Daurada?
2: Bé, aquest és un projecte que va començar l'any passat a la Diputació de Tarragona i al qual el Consell Comarcal ens hi hem adherit. És un programa de 3 anys, 2025, 2026 i 2027. El que vol és, promocionar el que són els municipis d'interior. En aquest cas, el Baix Penedès, lògicament, diríem, dels 14 municipis, no hi entren tots, perquè no hi entren ni Vendrell, ni Calafell, ni Cunit.
1: Aquests queden a part perquè estan a la costa, no?
2: Aquests estan a la costa, ja tenen els seus propis programes, tenen també tots ells oficines de turisme, un pressupost important. En canvi, diríem, són més febles els municipis d'interior i per aquest motiu la Diputació va crear aquest programa 3 anys que inverteix més d'un milió d'euros i en el qual, en aquest cas, els ajuntaments van demanar al Consell que els representés, hem signat un acord d'adhesió. Ara, aquest mes de maig, el Consell aprovarà un conveni amb els ajuntaments, diríem, en el qual es formalitza aquesta relació en què el Consell coordina i es relaciona amb la Diputació per representar els interessos turístics d'aquests 11 municipis d'interior, que són tots els d'interior de comarca, i per tant estem en aquesta tasca, diríem, de donar visibilitat a tots aquells actius turístics que tenen la comarca, que en té molts.
1: Bueno, tinc entès que esteu impulsant també una xarxa d'autocaravanes al Baix Penedès, sí, que es pot incloure dintre aquesta promoció interior, no? Explica'ns una mica.
2: Sí, bé, aquest cas és d'interior i no d'interior, perquè en aquest cas és un projecte que va començar el conseller de Turisme, Jaume Cassanyes, l'any 2021, en el qual durant aquest procés s'ha anat sumant i traient municipis. En aquest moment tenim ja les obres licitades. Podem dir que la setmana que ve hi haurà les actes de replanteig per part de la tècnica d'habitatge, la cap d'habitatge, la Pineda, del Consell Comarcal amb els ajuntaments, i en aquest cas hi haurà, diríem, esperem, en un parell de mesos, en tot cas, diríem, a l'estiu, s'inauguraran quatre punts, que són els municipis del Vinyana, la Bisbal del Penedès, Cunit i Sant Jaume dels Domenys. Aquests quatre municipis, aquests punts de xarxa d'autocaravanes, formaran part d'un projecte més ampli, que és un projecte impulsat pel Consorci de Turisme del Penedès, amb seu a l'Alt Penedès, a Vilafranca, que és RB, que vol dir Recreational Vehicles, Penedès Sites, amb Vineyards, el qual això, diríem, és per promocionar, diríem, i en aquest creixement que hi ha de les low tourism, que és tot aquest turisme familiar...
1: Que va creixent molt, eh?
2: Que va creixent molt.
1: Sí, sí.
2: Doncs al Baix Penedès fins ara no teníem, diríem, cap punt d'aquests habilitats, i ara sí. Seran uns punts igual com les 13 estacions que hi ha a l'Alt Penedès, i per tant passarem a formar part d'aquest projecte que té una bona acollida a l'Alt Penedès i esperem que també serveixi perquè visitants que arriben a l'Alt Penedès continuïn cap al Baix Penedès i coneguin la nostra comarca.
1: I es quedin aquí, si pot ser.
2: Exacte.
1: Escolta, Joan Maria, un dels temes que últimament ha aixecat més rebombori i tothom ha fet realment experiments i està fent projectes per aquest dia és l'eclipsi solar que es farà, que es produirà dintre d'aquest any. Crec que
2: sí,
1: és el mes d'agost.
2: El 12 d'agost.
1: Correcte. És una oportunitat perquè també des del Consell Comarcal, sí, i també altres institucions s'han mogut ja diferents xerrades,
2: sí,
1: col·loquis...
2: El Consell Comarcal va organitzar encertadament una jornada el divendres de la setmana passada a Calafell, al qual vam poder escoltar, doncs, científics i persones, diríem, que són les que coneixen més introduïdes en aquest món, diríem, de l'astronomia i d'aquests fets naturals com els eclipsis, i va ser, van constatar el fet que serà una oportunitat de negoci perquè aquesta experiència natural... Pensem que l'anterior eclipsi total va ser el 1905. Per tant, podem
1: dir... Ha plogut, eh?
2: Ha plogut. Som uns privilegiats de viure, de poder viure d'aquí 2 mesos, 3 mesos, aquest fet. I, per tant, el Baix Penedès és de les zones que es veurà. Per tant, animem aquí els empresaris, diríem, realment, doncs, a fer-se seu aquest repte de l'eclipsi, perquè hi ha un turisme envoltant de tots aquests fets meteorològics, diríem, extraordinaris i tan puntuals, que ens vindran gent de tot Europa i de tot el món. Per tant, hem de ser capaços que vinguin al Baix Penedès, que serem uns privilegiats perquè podem veure l'eclipsi total, i per tant, doncs, per exemple, ara la Diputació de Tarragona, vaig veure amb un correu ahir, que també organitza una jornada pel 4 de juny. L'Ajuntament del Vendrell també organitza jornades. I ara tothom està fent jornades perquè realment és bastant desconegut i és un fet que pot ser molt important.
1: Una cosa tan puntual que ve de saber quan tornarà a produir-se.
2: Sí, exacte. Per això aprofitem per veure-ho.
1: És cert. Escolta, ja estem amb els darrers compassos d'aquesta xerrada amb en Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme, amb aquest programa Baix Penedès al dia. Quin seria el missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania de tota la comarca i al teixit empresarial de Baix Penedès?
2: Bé, doncs que des del Consell Comarcal, des de fa anys estem ja coordinant, liderant una mica el que seria actuacions conjuntes, coordinant accions de amb els ajuntaments. Properament presentarem a la pàgina web les properes setmanes, per exemple, les persones que vulguin tenir un servei tant d'orientació com de participar en una, o donar el seu currículum en una oferta de treball, ho podran fer des de la web del Consell Comarcal. Podran demanar cita, podran presentar currículums. Dic que estem actualment en 5 municipis donant una prestació, diríem, tècnica, que són els ajuntaments d'Albinyana, Bellvei, Sant Jaume dels Domenys, l'Arbós i Sant Oliva, i per tant, doncs, en aquests municipis hi som. Qualsevol persona que vulgui tenir informació pot fer un correu a ocupació@baixpenedes.cat, telefonar al telèfon 977 15 71 67.
1: Ho repetim.
2: 15 71 67,
1: sí.
2: O bé la pàgina web del Consell, i que els atendrem per qualsevol qüestió.
1: Objectius immediats pels propers mesos i propers anys.
2: Jo crec que hem de continuar en aquesta evolució de que sobretot els municipis d'interior de la comarca comencin a tenir més espais d'atenció a les empreses i a les persones que no tenen feina, i amb això ja estem començant a coordinar una xarxa del Baix Penedès interior més potent, que confiem que els propers 2-3 anys ja estarà consolidada.
1: Joan Maria, jo demanaria ja per acabar, aquest Baix Penedès que realment sempre, doncs, com he dit abans, està encabit entre Tarragona, Barcelona, amb les províncies, que si era molt cap aquí, molt cap allà, quines possibilitats li veus tu?
2: Jo crec que som una comarca, això ho ha dit tothom sempre, que és una comarca molt viva, molt ben situada, i jo crec que tenim un futur important. Passa que, malauradament, com que som una comarca que creixem molt en població, al final, diríem, el creixement de població ens depassa.
1: Això és bo o dolent?
2: En aquest cas no tenim capacitat al mercat laboral perquè tota la gent que ens arriba pugui trobar feina aquí. I alguns, entre que venen cap aquí, deixen la feina on estan, i per tant estan buscant feina aquí, per això sempre tenim una taxa d'atur més elevada del que hauríem de tenir. De tota manera, jo crec que estem reduint aquesta diferència amb Catalunya. Abans era de 4 punts, ara és de 2. Confiem en els propers 2-3 anys situats a la mitjana de Catalunya.
1: Doncs, Joan Maria, ha sigut un plaer saludar-te, retrobar-te avui aquí a l'estudi de Bellvei Ràdio, la 104.8, i també fent extensiva la salutació amb els companys i companyes de les demés emissores. Alguna cosa més que vulguis apuntar per tancar?
2: No. Crec que hem explicat moltes coses.
1: Doncs molt bona feina dintre d'aquestes àrees d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, des del Consell Comarcal de Baix Penedès. Bona feina que vens desenvolupant des de fa tants i tants anys,
2: sí,
1: i els que queden.
2: Uns quants, sí.
1: Joan Maria, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I amb els seguidors d'aquest Baix Penedès al dia, gràcies i fins la propera ocasió.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès. convocatòria mitjançant concurs d'oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes grup A1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs d'oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes grup A1 per a substituir a empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter laboral, temporal o funcionari interí, que puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. L'entitat convocant, Consell Comarcal del Baix Penedès, termini de presentació a l'11 de juny del 2026. Ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. Per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès. El telèfon 977-66-58-17, correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer el tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. El Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al dia 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal, baixpenedès.cat, i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, plaça del Centre 5, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 2. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús des del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer ús. Convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjador, curs 2026-2027. La convocatòria per al curs 2026-2026 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació ICAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir del 13 d'abril. El dia de la cita han de portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació serà a partir del dia 20 d'abril i romandrà obert durant tot el curs. No obstant, això només es podrà garantir la resolució de la beca a l'inici de curs a aquelles sol·licituds presentades abans del dia 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin tramitar. Nova edició del programa Consolida't, adreçada a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o del telèfon 977-157-167. Nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I acabarem aquesta agenda del Baix Penedès amb ludoteques. Conciliem Baix Penedès. Continuen les ludoteques a comarcals als diferents municipis del Baix Penedès, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi, trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès, www.baixpenedès.cat, i a les seves xarxes socials.
0: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
4: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: I aquests darrers minuts, aquests 3 minuts i escaig perquè siguin les 10, després d'aquest Baix Penedès al dia amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, encara pendents de l'actualitat, o el darrer punt d'actualitat, amb el repàs a les portades. Les principals portades als diaris, avui que són dimarts 19 de maig. Anem cap al diari de Tarragona. Sobre la línia orbital de Reus a Girona sense passar per Barcelona. La nova línia pactada entre el govern i Esquerra també afecta a Tarragona. I la lluita per governar la URB. Des d'aquesta capçalera s'entrevista a Domènec Puig i en Josep Pallarès, que són els candidats a rector. En comerç, Laura Roger en recolza el Parc Central que obri els diumenges. En sanitat, el Sant Joan en un estudi sobre el càncer de mama. Els tribunals condemnat un reusenc per adoctrinar en el jihadisme. I finalment, en economia, la compraventa d'habitatges augmenta a Tarragona. Saltem cap al diari Ara. Esquerra valida els pressupostos d'Illa. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verda a l'acord amb els socialistes que es presenta avui. Les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes. I Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional. I preocupació pel greu brot d'èbola al Congo. Espanya descarta restriccions, però desaconsella viatjar-hi. I Shakira guanya la batalla a Hisenda. L'audiència no veu frau fiscal i sentencia que li tornin 60 milions d'euros. I en esports, Fermín López es fractura un os del peu. El jugador del Barça no anirà al Mundial. I finalment ja parlem de La Vanguardia. Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra Republicana de Catalunya arrenca el PSOE i el PSC. Més recursos per l'agència tributària, inversió per la línia orbital i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. I la línia ferroviària de 5.200 milions que surt del calaix. I Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda Andalusia. I l'audiència dona la raó a Shakira i recupera 60 milions d'Hisenda. I finalment, la Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que en aquest cas ja ens porta aquesta recta final de primera hora de Calaixera. Connectem amb la xarxa de comunicació local i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
4: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
6: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de la bala ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mont Carvajal. Bon dia.
7: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
8: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
7: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del RAM, Esther Niubó, explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla Clima. Romero ha dit que demà la reunió bilateral a l'Estat Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Congrés de Diputats i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
6: Gràcies, Mon, estarem pendents. Bon dia.
7: Bon dia.
6: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
9: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, ja està, segona part del programa. Després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, com ja és habitual i com sempre fem, passem aquests gairebé 4 minuts a les 10 i això, en conseqüència, segona part del programa. Avui és dimarts, 19 de maig, aquesta és l'edició, programa número 3971. Gràcies per fer-ho possible, de veritat, un plaer acompanyar-vos i sempre, doncs bé, això, treballar per tota aquesta estona de ràdio, senzilla, sense pretensions, però sempre, sempre amb ganes d'explicar-vos moltíssimes coses i, de fet, ja seccions.

0: allò reunint avui i recordant la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, o, per exemple, parlant de l'educació al Vendrell del segle XIX a través dels articles de la Neus Oliveres. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa única de tot.

0: Parlem d'empresa, cada 15 dies parlem d'empresa i tot el que comporta tot això, que no és poc, a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia Tablada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va?
1: Bé, sí? Bé. Aquí estem, avui estem amb el Didac Santos de la Calma Salada, un restaurant situat al Port de Comarruga, que combina gastronomia local, producte de proximitat i també al final és una experiència única davant del mar. Bon dia, Didac.
2: Molt bon dia, què tal?
1: Doncs, a veure, per començar, explica'ns una miqueta què és la Calma Salada i què s'hi pot trobar.
2: Bueno, la Calma Salada és un multiespai en què, en totes les hores del dia, doncs, qualsevol persona, sigui l'edat que tingui, qualsevol família, doncs, pot trobar el seu moment. Doncs comencem sempre cap a les 12 del migdia, aproximadament, on la gent doncs, ve a prendre el vermut, on a l'estiu doncs, acompanyem aquest vermut també amb un DJ, que pot veure doncs, amb els seus companys, pot estar allà practicant esports de platja com es fa dins el port i bueno, pot gaudir d'aquesta doncs, terrassa impressionant que tenim sobre el mar de més de 500 metres.
0: Quan vau agafar la concessió, vosaltres? Va per concessió, això, no?
2: Sí, sí.
0: Quan la vau agafar, vosaltres?
2: Nosaltres vam obrir el juny del 2021.
0: Val. Això, recordo que no bueno, ja fa uns anys, no tonteria, ja fa 5 anys, però no són tampoc masses, m'entenc, eh? Sí. Com funciona això d'aquestes concessions? És a través del port? Com, crec que és curiós, de conèixer empresàriament parlant, eh?
2: Mireu, aquesta concessió en concret, el port és un port de la Generalitat, val? Però que està gestionat, perquè va guanyar la concessió, doncs, el Club Nàutic de Comarruga.
0: Val.
2: Aquesta entitat doncs, és una entitat també històrica d'aquí, de la ciutat, que fa molts anys doncs, que gestiona aquest port, i en el 2021 doncs van renovar aquest, perdó, en el 2000, crec que va ser el 2018 o així, van renovar amb el compromís doncs, de fer aquesta ampliació o aquest canvi que hi havia doncs, en el
0: propi port,
2: sí. Llavors, un cop ja havien fet doncs, aquestes obres, van començar a buscar doncs, a diferents llogaters per tal doncs, de poder monetitzar doncs, el seu pla econòmic doncs, del port. I és aquí quan ens van proposar, després de que van estar buscant doncs, en diferents, o diferents opcions a nivells de restauradors, primer de tot de la zona, doncs, ens van venir a buscar a nosaltres i ens van oferir la possibilitat doncs, de quedar-nos al petit bar que hi havia inicialment en el port. Cosa que, bueno, que per l'ambició personal que tinc jo amb la meva família, doncs, vam creure convenient que l'espai doncs, que hi havia allà era important doncs, de fer alguna cosa impressionant i crec doncs, que ho hem aconseguit.
0: Jo crec que sí. La Calma Salada en aquest punt, que és això, aquests 5 anyets de concessió, tot i que i tu anomenaves la teva família, la vostra trajectòria en hostaleria, no, sí, és llarga i coneguda, també, Didac?
2: Ja fa uns quants anys. L'hem liat bastant. I mira, i en els últims anys, des del 2012, doncs que estem com a molt ubicats en els ports d'aquí del litoral,
0: Vull dir,
2: vam començar doncs, amb un invent que ens va venir després d'una crisi molt important, on realment econòmicament ho vam perdre tot, perquè veníem del sector immobiliari, ho havíem perdut tots en el 2008, i bueno, i degut doncs, a l'experiència que tenia dins el món de l'oci i de més, doncs bueno, vaig dir, bueno, doncs anem a tirar, anem-se-la a jugar. I que per casualitats de la vida doncs, va sortir el tema de la daurada de Vilanova. Vull dir, va sortint allà, inicialment doncs, amb una construcció provisional total, amb unes casetes, amb 36 casetes vam aconseguir fer doncs, un dels referents de l'oci a nivell de Catalunya a dia d'avui, ja podríem dir. I mira, la vida és així, o sigui que quan les coses doncs, no surten bé per un costat doncs vas cap a l'altre.
0: Exacte.
2: Amb els anys vam deixar doncs, la daurada i bueno, ens van dedicar més al món de la discoteca, que teníem el 1876 Vilafranca, allà les mateixes Rambla, la Rambla Sant Francesc, i, bueno, quan tot anava ja perfecte un altre cop, ja ens havíem recuperat d'aquella crisi del 2008 i tot anava superbé.

0: Doncs va arribar un amic nostre que únicament no vaig ser jo a l'afectat, que va ser un Covid, no? I el Covid doncs ens va fer tenir-nos que novament reinventar-nos.
1: Val. No?
0: I bé, doncs així ens va ser. Vam obrir a Segur de Calafell doncs, a la Surfera, amb un espai també molt xulo, que després doncs, no ens vam poder posar d'acord doncs, amb l'Ajuntament de Calafell, per un tema burocràtic i de més, que tampoc entendré mai, però bé, bueno, allà està. I bé, i amb bon criteri, doncs, finalment vam escollir doncs, el Port de Coma-ruga, després de la proposta que ens havíem fet, però sempre doncs, amb l'ambició que ens caracteritza de que coses petites no són per nosaltres, i vam tirar
1: endavant. I aquest és l'exemple de la calma salada, que clar, el lloc és envejable, no? Mm-hmm. Primera línia de mar, amb aquella terrassa que és extraordinària i fantàstica, que costa trobar avui en dia, en altres espais. Però clar, penso jo, clar, és com un, allò com ho diuen, com un arma de doble filo, perquè val, l'espai és fantàstic i l'espai per si sol es ven sol, però està clar que no ho és tot. I si no hi ha un bon servei, un bon producte, és a dir, no ofereixes un bon què, no ho salves, eh?
0: Mireu, aquesta va ser la nostra lluita des de l'inici. Vull dir, jo venia del món de les discoteques, de liar uns pollastres doncs, que no m'importava que hi haguessin 4.000, 5.000, 10.000 persones, concerts, festivals, discoteques grans, més petites, bueno, i de més. Però de com em vaig trobar, i de potser de manera inconscient, en què vam muntar un restaurant amb 300 cadires. I un restaurant amb 300 cadires amb una cosa que ens faltava, que jo crec que és bastant important, que és el coneixement doncs, del que és la cuina i com gestionar doncs, un restaurant d'aquestes característiques.
1: Uh-huh.
0: Bueno, a tot això, quan et penses doncs, que amb el personal tot això ho podràs cobrir, val? Perquè uh-huh. aquesta és la idea de qualsevol persona, no? Sabem que...
1: Contracto algú que en sàpiga,
0: i,
1: no?
0: I ja està. Uh-huh. Doncs vam tenir molt males experiències, vaja, inicialment. Uh-huh. Sort que teníem molt clar quin era el tipus de cuina que volíem fer. Era per això que també teníem molt clar que quan una persona doncs, no servia o no arribava o no ens podia portar el que nosaltres volíem, doncs per les dues parts doncs, renunciàvem sí, doncs, al que era el compromís, no? I bé, ja fa 2 anys doncs, vaig decidir anar a estudiar cuina, i me'n vaig anar doncs, a la Hoffman, a Barcelona, i vaig dir, jo vull aprendre com funciona això, encara que no sigui jo el que es posi els fogons, com a mínim que no em fotin el pèl. I bé, ja fa, ja et dic, 3 temporades que estic a la cuina, 2 anys que vaig anar a la Hoffman, i ara doncs, tenim una carta molt equilibrada,
1: val,
0: on premiem sobretot doncs, el que és el peix de proximitat. Uh-huh. Nosaltres tenim una zona molt rica de peix, tenim dues de les llotges més importants, jo crec que les més importants de Catalunya a nivell de peix, que ens ve des de la zona de Tarragona i des de la zona de Vilanova. Uh-huh. Vull dir, en aquesta
1: esteu
0: zona...
1: Esteu al mig?
0: Sí, jo crec que es tenia que aprofitar doncs, val, aquesta matèria prima que tenim.
1: Sí.
0: És per això que la setmana passada ja ens van donar el certificat de peix de llotja de Vilanova.
1: Oh,
0: és un certificat que aquí en la zona no el té ningú. Vull dir, suposo que a la llarga doncs, hi haurà més gent que s'assumarà a tot això. Moltes vegades per no tenir el coneixement com accedir a aquest certificat, no perquè la gent no treballi en peix fresc.
1: No, està clar.
0: Aquí semblarà que sigui jo l'únic ni molt menys. Aquí tenim, per sort, tenim molts bons restaurants a la zona, tant a la zona de mar o la zona de costa, que és on estem nosaltres, com a la zona del Vendrell i més cap a l'interior, però ens van donar aquest distintiu i estem molt contents doncs, per tenir-lo, a part doncs, del solete que portem arrossegant des del 2023, uh-huh. després d'una visita doncs, per part de la guia Repsol, ens van dir que ens farien un nomenament com a restaurant recomanat a dins de la guia Repsol, i finalment ens van donar doncs, un galardó, que és un solete.
1: Sí.
0: Això et posa una pressió, també, perquè cada vegada ho vols fer millor, i quan encara ja no havíem assumit tot el tema aquest del pes de llotja, del solete, de tot això, la setmana passada ens arriba un mail que ens han posat a la llista McCarthy.
1: Molt bé.
0: La llista McCarthy, hi ha molta gent que la desconeixíem, jo el primer, vull dir, no sabia i ara m'he estat informant. És una llista que està composada per 5.000 restaurants de tot l'estat espanyol, i a la zona de Tarragona doncs, hi ha 63 restaurants que estan dins d'aquesta llista, i per nosaltres és un orgull, perquè a més en aquí nosaltres no teníem cap tipus d'informació que vindria ningú a valorar-nos ni res, i això, doncs, bueno, els seus anfitrions que van per diferents restaurants fan les seves notes i de més, i novament ens han destacat sobretot per el que és l'emplaçament i per la cuina de proximitat i senzilla, com és en el nostre cas, que nosaltres no ens emboliquem. Vull dir que el que vulgui venir a menjar una certificació de gamba vermella no se'l menjarà a la calma, ja es farà un bon rossejat com es feia quan fèiem els pescadors antigament, amb el material que tenien a bordo, i ara des de la setmana passada doncs, fem l'all cremat típic de Vilanova i la Geltrú, que és tret doncs, a la recepta que es fa en el concurs d'all cremat que es fa a la platja de Vilanova.
1: All cremat de moixina.
0: El cremat, en aquest cas, el fem de rap.
1: De rap, d'acord, d'acord. Sí. És que vull dir que m'agrada molt aquesta frase, és la frase, no la tipologia de peix, però l'all cremat de moixina se m'ha fet molta gràcia, all cremat de moixina.
0: Està molt bé, de fet, està molt bo, també, el de moixina, però nosaltres, en un restaurant, jo sempre considero que les coses han de ser com a fàcils.
1: Sí, no? Sí, és cert.
0: Llavors, el tema del rap, primer, que ho entén tothom, i segon, que a l'hora de menjar és molt més senzill, possiblement, que la moixina, per al tema d'espines
1: sí.
0: I per al tema, doncs, de la feina que et suposa.
1: I tant, no, queda clar. Escolta'm, doncs, Didac, per no entendre'n de cuina...
2: Sí.
1: Oida, eh? Exacte. És a dir, t'has posat molt les piles en aquests darrers anys, eh?
0: Bueno, també compta que nosaltres venim de família Pascal.
1: Clar, per això dic que algú d'experiència n'hi havia.
0: Clar,
1: vull dir... Però oida, la molta feina que has pogut fer, que heu pogut fer en aquests pocs anys, era aquesta matèria, eh?
0: Sí, bueno, també veiem que hi havia un buit, no? O sigui, que al final tenim una zona on hi ha molta restauració, on el nivell de restauració és alt, on la competència és alta.
1: Sí.
0: I jo soc d'aquests que m'agrada estudiar contra qui estic, no?
1: Val.
0: Sí, m'agrada. Sí. O sigui, intento sempre ser el millor, no?
1: Val.
0: I a vegades queda una miqueta sobrat, però és que és
1: bueno,
0: la realitat.
1: Sí, a la feina sempre has d'intentar fer-ho la millor manera possible.
0: Intentem-ho fer, jo tinc la gran sort doncs, que tinc la meva dona al meu costat i la meva filla, que elles se l'encarreguen de la sala, que ho fan superbé, a més ho saben gestionar perfectament. Jo al final, per decisió pròpia, vaig decidir doncs, de baixar a la cuina, també amb la mentalitat molt clara que què és el que volíem. Nosaltres no volíem complicar-nos la vida, volíem que realment la gent valorés el que era la matèria prima, i per sort en aquesta zona tenim molt bona matèria prima. I després, doncs, bueno, que tinc molts bons amics doncs, que han estat en un dels restaurants o ha sigut família d'un dels restaurants més reconeguts dins de la cuina catalana.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que estic parlant doncs, del Curro Mestres, val, que és fill del Francesc... Del
1: Xavi Mestres.
0: Del Xavi, no, del Xavi...
1: Ai,
0: no,
1: perdó.
0: Del germà.
1: Sí, d'acord, sí.
0: I d'alguna manera, doncs, clar, ell és la persona que... No és que estigui en els fogons, sinó que constantment m'està dient això no. I quan diuen tant això no, l'embut es va posant cada vegada més petit i el que acaba sortint doncs és el resultat que a dia d'avui tenim, no? Una carta curta de 22 plats amb diferents tipus d'arrossos per tots els gustos i sobretot treballar doncs, amb matèria prima de primera qualitat.
2: I també aquest acompanyament, no? Al final, vull dir, està la família, no? També a la cuina tens, doncs, el xef i estàs tu també, al final, acompanyar-se, no? És lo principal.
0: Sí. Bueno, aquest xef que t'estic parlant en concret és un xef extern, eh? Vull dir que ell no està a la cuina. Nosaltres allà el que tenim són mans de gent molt motivada, que entenen perfectament doncs quina és la cuina que volem i al final doncs és programar i tenir molt clar doncs que la cuina amb menys es pot fer molt més, no? I és el nostre cas, o sigui, els nostres productes o els nostres plats, doncs més de 4 o 5 ingredients no n'hi ha cap que em porti, no? I això la gent ho valora perquè sobretot doncs poden apreciar el que són els gustos.
1: Sí, sí. Menys és més, sempre, i la cuina, com que també la cuina és cíclica, s'ha de dir, ara ja estem tornant a aprendre des de fa uns anys, per sort, després de les certificacions i aquestes coses, ens hem adonat que la cuina també menys és més, i a vegades, no, ingredients o receptes senzilles són molt més gustoses i més atractives, a vegades.
0: Jo sempre recomano que per mi ha sigut una guia, o sigui, jo tinc diversos referents, vull dir, restaurant, per exemple, Peixerot, doncs de Vilanova, en el seu dia, el gust que tenia quan jo anava de petit també amb la família de més, però per exemple, i si teniu l'oportunitat la gent doncs, que es guiï per al corpus de la cuina catalana, val? Que allà doncs, hi ha receptes molt autèntiques, molt bones, on la tècnica és important, però on es valora moltíssim que és el producte que tenim i no cal emmerdar-nos a portar salmons d'Irlanda i salmons de no sé què, tenim un producte molt important i a vegades no per ser important no vol dir que sigui car, on la cuina de Catalunya està sobre de moltes cuines d'arreu d'Europa. No?
1: Deixa'm acabar de completar la pregunta que et feia abans amb el tema de l'entorn i del porc, que és evident que està en una zona privilegiada, no ho és tot, i ara hem demostrat que el producte i la idea és primordial perquè això funcioni, però també vull preguntar-te, que en altres ocasions també t'ho havia preguntat, allò que és fantàstic, és envejable, però clar, és un port. No sé si això aporta... beneficis que encontres, és a dir, clar, no és un lloc cèntric, no està al mig del passeig marítim, no és una zona de pas, és a dir, que hi has d'anar-hi. Mira, no sé això què comporta,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Aquesta valoració, justament, abans de dir el sí, després de mitja hora que em van proposar, ja, la vam fer, no? Mireu, jo crec que, com a Ruga, o el Vendrell potser moltes vegades no ho acaba de valorar, però tenim un dels ports més bonics de Catalunya.
1: I després de la remodelació encara més, clar.
0: Encara més. Vull dir, és un port on és petit, és familiar, on els socis tots es coneixen tots, on no hi ha grans pretensions, val? I on, d'alguna manera, si fas un passeig, doncs, per al passeig marítim, doncs pots arribar perfectament dins el port. Lògicament, sempre hi ha mancances, i jo les reclamo, també, que ara sembla com si tot anés perfecte. Sempre hi ha mancances. Però el fet de que siguin allà, quan tu crees un espai, al final generes una necessitat. És una miqueta sempre la idea que jo tinc. O sigui, jo si muntés un negoci, jo em veuria capaç de muntar un negoci, o sigui, de fet, tinc en el cap ja, de muntar, de buscar, doncs, un territori que com a mínim necessitis 20 minuts de cotxe per arribar-hi, que sigui difícil, i una vegada estiguis allà, l'experiència sigui inolvidable. I una miqueta, aquesta és la idea. Val. I no... Nosaltres no som el Zara, que busca ciutats, doncs, de 500.000 persones, on hi hagi un pas constant, doncs, de 300.000 persones, que cada hora hi passin 6.723. Nosaltres no som així. O sigui, la calma salada va molt més enllà, doncs, d'aquestes idees del que és el volum. La calma salada va en que sigui un lloc emblemàtic on hi siguis a gust, on a qualsevol moment del dia hi passen coses, i on si vas per 5 minuts no et val la pena, sincerament.
1: Sí.
0: Vull dir que allà, d'alguna manera, nosaltres sempre busquem, doncs, que la gent se senti a gust en qualsevol moment, en qualsevol espai, doncs, de la calma, i que s'hi pugui estar hores.
1: Està clar.
0: És per aquí on tu amortitzes, diguéssim, la caminata que t'hagis pogut fotre des de Coma-ruga, o inclús en el cas aquest, que un dels problemes que teníem era el tema de l'aparcament, o que la gent veia era el tema de l'aparcament. Nosaltres, si vens a dinar, doncs ja et donem un tiquet de 3 hores d'aparcament. Vull dir que tens de sobres, doncs, per això.
1: Exacte, per dinar, per sortir.
2: Al final és l'experiència global, no?
1: Clar, que la gent torni, no?
2: Clar, i que la gent repeteixi, exacte.
0: De fet, ara ja estem... Vull dir, també, amb els anys també hem anat aprenent que això no pot ser únicament un negoci de temporada, d'obrir 3 mesos. La infraestructura que necessita actualment les instal·lacions, doncs, requereix com a mínim tenir que obrir 8-9 mesos a l'any, com a mínim. El primer, per assegurar-nos de tenir una plantilla que ens doni sempre una continuïtat en el servei, i segon perquè... O sigui, jo crec que és més bonica les postes de sol a la calma salada en el mes de novembre que no en el mes d'agost.
1: I tant.
0: Vull dir que, bueno, que això és el que estem lluitant. L'any passat ja van tancar a finals d'octubre, i aquest any tancarem a finals de novembre. Val. I tornarem a obrir per Setmana Santa.
1: D'acord, esteu oberts, doncs, ara ja, ara mateix?
0: Sí, des de Setmana Santa ja estem oberts, i a més, sorprenentment, omplint tots els caps de setmana.
1: Fantàstic.
0: O sigui que...
1: Que bé.
0: Estem molt contents.
1: Que bé. Així, doncs, la reobertura d'una nova temporada a nivell logístic, suposo que tampoc no... En aquest sentit, aquesta idea que teniu, no suposo que és tan copiosa com podria ser amb un tancament de temporada més complet, no?
0: Bueno, mira, okay. Jo sempre ho comparo, ho podríem comparar amb els castells. Els enxanetes van canviant perquè creixen, no?
1: Clar.
0: Si tu al final tens uns bons baixos durant molts anys, no?
1: Clar.
0: I en el nostre cas, doncs, tenim un equip fort, de 5 persones que treballem, doncs, durant tot l'any per aquest projecte, i que després tots són incorporacions, i tothom s'ha d'anar adaptant d'alguna manera a la idea que tenim, ja sigui sols ja no sols a la cuina, sinó també, doncs, en el tema de la sala, i en el tema, doncs, de la cocteleria, en el tema d'aquestes experiències o d'aquests moments del dia, doncs, que s'ha d'anar cobrint, però tenim molt clar què és el que volem, tot i a dia d'avui, que això ho comentàvem abans, i suposo que això no és nou, que això són minuts gratuïts, vull dir, amb els problemes que hi ha a dia d'avui amb el personal, però vaja, a dia d'avui, o sigui, és que t'has d'adaptar, és que l'era ve per aquí,
1: vull dir,
0: igual com amb la cuina, hem tornat a lo tradicional, doncs amb el tema del personal, doncs, bueno, doncs ens tenim que fotre i intentar, doncs, agafar gent motivada, que encara que no tingui experiència, doncs puguin donar el 100% d'ells i ja està.
2: Al final és el tema del talent i de la formació, no?, que és aquesta mancança i bueno, que costa de trobar.
0: Sí, la veritat és que sí. Mira, de fet, demà hi ha el Tamariz.
1: Sí, el Market Job.
0: Sí, nosaltres per segon any hi anem. L'any passat vam recollir molts currículums, com a 70, després de fer una selecció vam agafar, no sé si 2 o 3 persones.
1: Val.
0: De tots ells, i realment quan nosaltres fem una entrevista de treball, el que busquem és que la persona cregui en el projecte i vegi doncs, que pot aportar més enllà, doncs, moltes vegades, de l'experiència.
1: Sí, perquè, sí.
0: Bueno, ja sabem, després de l'experiència dels primers anys, doncs, amb la calma, a mi el tema de que algú porti molts anys en una cuina però fent les coses com les fa, com que no són o no és la idea que nosaltres tenim,
1: clar,
0: que és treballar el producte net, treballar el producte fresc, i a més, doncs, bueno, preferim sí, que siguin mans i ja el formem i ràpidament ho acaben entenent.
1: Sí, no? Sí. De fet, t'ho volia preguntar, ho tenia cap a preguntar-t'ho, perquè recordo una altra de les teves visites en aquest espai, això ja ho vam comentar-ho, i que no és nou, que ja es coneix, que és aquesta crisi de personal qualificat en el sector d'hostaleria i tal, i que és un mal de cap important per a vosaltres. Tot i així, i no és per exculpar aquests treballadors, sinó també una mica que a vosaltres com a empresa familiar, que és un sector complicat, La hostaleria, la restauració, l'oci, és un servei dur, És una forma de vida dura, s'ha de dir.
0: Sí, però si hagués estudiat una altra cosa, però com que no vaig estudiar, jo vaig decidir doncs, ser emprenedor... Doncs,
1: em va cridar la vocació,
0: Bueno, tampoc m'ha anat tan malament, al final. Vull dir, jo crec que és com tot. Quan tu estàs disposat a treballar per la gent, ja sigui en diferents sectors, però sobretot en el món de la restauració, al final és entendre doncs, que la gent ve a tu no per una cosa en concreta, sinó per viure una experiència, no?
1: Sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Si tu al final això ho entens, ja sigui en el món de les discoteques, en el món de tot, no t'has d'enfadar amb el món. Hi ha molta gent doncs, que jo m'han fet creu, no? que porten 30 anys no? portant, gestionant un restaurant i se senten en una taula com aquí i estan tota l'estona renegant, no? Jo la veritat dic... No cal, però no ho facis. És que ningú... O sigui, al final, jo fa 5 anys, quan jo vaig decidir amb la família doncs, de muntar la Calma Salada, tots sabíem doncs, que bueno, clar, que és una feina. I a més, i la meva dona és infermera. O sigui, que feina en tindria a dia d'avui.
2: Sí.
0: Tot i més.
1: I
0: va renunciar en això. Uh-huh. Però també perquè va entendre que això era un negoci familiar, que nosaltres teníem que transmetre doncs, aquests valors que tenim com a família, que tenim que entendre perfectament què és el que volem, com ho volem donar, i a partir d'aquí, doncs ja està. Clar que és un problema, doncs, el tema del treball. Jo crec que, sobretot, no és tant per la gent qualificada, perquè les escoles d'hostaleria crec que van una miqueta justos,
1: sincerament,
0: i després també és veritat que les escoles d'hostaleria, algunes d'elles subvencionades, val, on tots aquests nanos haurien de fer doncs, unes pràctiques, després també hi ha unes limitacions de cara a l'empresari per poder agafar amb aquesta gent. O, sobretot, doncs, ja estan col·locats d'una manera sembla que estiguin fent l'escola d'hostaleria de l'hotel, no sé què, dius, bueno, i els demés, i els petits, i demés, per què no tenim aquests
1: drets? L'oportunitat de poder...
0: Però vaja, jo, de fet, jo crec que de tot el personal que tenim, més del 80% no ha estudiat hostaleria. I el 30% potser és la seva primera vegada que treballa. I el 50% segurament que no voldrien treballar en l'hostaleria i és el remei que els ha tocat.
1: Val.
0: Però vaja, motivant el personal, tenint-los contents, no renunciar a pagar-los el que se'ls té que pagar, no renunciar a assegurar-los les hores que se'ls té que assegurar. Si tot això ho fas bé, al final acabes tenint un bon equip i cada any totalment diferent i cada any doncs, et pot donar una sensació diferent, però,
1: sí.
0: Però tampoc cal tampoc menjar...
1: No cal. Jo també anava molt i vull encara aprofundir una mica més en aquest casuística personal que jo crec que és una mica el que ens agrada en aquest espai, que és una mica conèixer a la gent que hi ha al darrere tots aquests projectes i la implicació personal, inclús a vegades emocional, que hi ha en aquests projectes, com tu també a vegades ens transpues. Vaig a la cuina, perquè jo sé la cuina, un obrador de pastisseria, però la cuina són molt dures. És a dir, dins d'aquesta patina de l'elaboració, no?, d'aquests plats fantàstics, de fer contentar la gent, d'aquests arrossos meravellosos, el que és la cuina, logísticament parlant, fa calor, hi ha nervis, hi ha pressió, els serveis és una marató. Ostres, això a vegades no ho coneixem, els que estem a la taula esperant el dinar,
0: Jo moltes vegades, quan la gent es queixa, jo li dic a la Maria, la meva dona, dic...
1: Que baixi
0: 2 minuts, mira, que t'has d'anar al lavabo, que passi per aquí 30 segons. Sí, és un patiment, però al final la satisfacció està... A més, nosaltres tenim un sistema, no sé si... Bueno, la cuina està baix i la terrassa està dalt, lògicament. Doncs tenim un sistema de runners, dos nanos que van pujant i baixant, i la meva obligació és que els plats es buiden dels sobrants, del menjar, es buiden davant meu. vull dir, perquè hi ha allà el passe del brut i jo estic allà en el passe de net i jo vaig veient tot el que baixa. Quan hi ha algun plat doncs, que està mig ple, jo pregunto el per què s'han deixat aquest plat i automàticament o pujo jo o li dic a la Maria, pregunta què ha passat amb aquest plat, perquè jo sóc com a molt obsès en aquest sentit. Tot és passió i la gent que està a la cuina, doncs, bueno, si els agrada el que fan, que al final tu els fas partícip també de les receptes. Si nosaltres fem reunions de cuina, ara mateix doncs, tenim un equip de tres persones marroquins, val? i una persona d'aquí, i jo, i ara mateix ens ho estem portant, perquè estem en temporada baixa, encara no estem treballant al màxim i demés. Però jo faig partícip a tothom. Faig partícip a tothom.
1: Bé.
0: És gent doncs, que en moltes ocasions doncs, haurien de venir a treballar una miqueta més tard i venen abans, estan allà, es prenen el seu cafè al llet, comencen a xerrar, es motiven per si sols, revisen doncs, totes les comandes. No sé, jo a dia d'avui puc dir que estic molt content amb l'equip, que no és el suficient, eh? Vull dir que encara ens falten persones per poder cobrir doncs, els serveis de la canya de l'estiu. Però a dia d'avui jo estic superorgullós, i veure gent doncs, que no són d'aquí, que no en tenen, que, perquè mai a la vida han provat un all cremat, o mai a la vida han provat un rossejat, val? O inclús com saltejar doncs, un escamarlà de Tarragona, això no ho han fet, no està dins de la seva cuina tradicional, i fer-los entendre, i fer-los llegir, i mirar, i donar-los les receptes, i aquesta persona, aquest amic meu, doncs, que vingui i els hi faci fer... Home, això té molt de valor, no? Perquè ens pensem doncs, que al final molta de la gent que ve de fora sol venen aquí doncs, o la gent es pensa que sol volem d'ells matxacar-los a treballar i tot això. No, nosaltres volem també que aprenguin doncs, la cultura, sobretot doncs, d'aquesta cuina senzilla, però que aquesta cuina doncs, amb molts valors i sobretot doncs, de peix de proximitat.
1: No, hi ha molta cultura, hi ha molta proximitat.
2: Transmetre-ho tot això.
1: Sí. Quan comença la canya, doncs? A partir de Sant Joan, més o menys?
0: Sí, espero. Espero. Sí, bueno, fins ara hem anat obrint de dimecres a diumenge, des de Setmana Santa, per primer any. Abans sol obríem divendres migdia, dissabte migdia i diumenge migdia. Inclús crec que dos anys enrere sol fèiem dissabte i diumenge, però bueno, a dia d'avui ja obrim de dimecres a diumenge, de 12 al migdia fins a la posta de sol. La posta de sol ens marca el tancament doncs, de la jornada, i a partir del juny ja obrirem també aquest horari més divendres nit i dissabte nit, i a partir del 15 de juny o Sant Joan ja començarem a obrir tots els dies a excepció del dilluns.
1: Ja, tot si aconseguim
0: crear tota la plantilla per poder cobrir tots aquests horaris, sí, ho farem així.
1: Perquè poder obrir tota la temporada, és a dir, que jo sé que és un dels handicaps també, sí, dels barris marítims i dels pobles marítims, que és una mica, com ho diuen, desestacionalitzar la temporada i que realment durant tot l'any es pugui gaudir d'aquest tipus d'atractius gastronòmics. Està molt lluny, com arruga el Vendrell, de poder arribar aquí, o què? O què creus, no?
0: No, o sigui, l'objectiu ja és aquest. Sí. L'únic que, bueno, nosaltres tancaríem el desembre, però per el compromís que tenim des de fa uns anys i que perquè tenia un altre negoci, que era la discoteca El Iaia a Vilanova. No, en els dos últims anys no hi he pogut anar, però a nosaltres ens agrada molt anar a Tanzània. Allà tenim doncs, una ONG i tenim allà un orfenat on anem a col·laborar, i jo aquest any sí o sí vaig, o sigui, ho sento molt, ja. Si algú es volia fotre un arròs.
1: No, però bé, també són les vacances, no? És a dir, que és lògic, no?, que qualsevol establiment mínim un mes, sí, o unes setmanes pugui descansar. Jo crec que és lògic,
0: I és això, jo crec que aquest any farem un parell de mesos de tancament, sobretot el tema del desembre, perquè tampoc té massa sentit, i sobretot perquè nosaltres volem marxar, i el mes de gener, perquè és un mes que no...
1: Costa d'enero.
0: Sí. No, que no tenia massa sentit, i començàvem amb aquests mínims. Llavors, a partir del febrer, la Setmana Santa de l'any que ve cau molt aviat, també, sí, doncs ja obrirem doncs, per Setmana Santa. O sigui que tancarem dos mesos i mig aquest any.
1: Fantàstic. Bé, doncs res, endavant. Enhorabona per la feina, Didac. Gràcies. Perdona que a vegades jo vaig una mica més enllà i... Com dir-ho?
0: Apreta.
1: També amb la presència de la Mireia. Ara avui estic com molt sincer, eh?
2: No.
1: És una mica com a mi m'agrada treballar, com m'agrada fer ràdio. A vegades aquí tenim un handicap, i és cert, i la Mireia n'hem parlat fora dels micròfons, és que a vegades quan ve una empresa, quan ve un empresari, hem d'anar molt en compte, perquè això no, no pot semblar o no ha de semblar un publireportatge, perquè nosaltres veniu aquí de forma totalment gratuïta, eh? Sí, sí. És a dir, veniu aquí a promocionar els vostres negocis, o sigui, de manera oberta.
0: No és que vinguem gratuïta, és que no ens sou pagar.
1: Exacte. Tot seria mirar, tot seria...
0: No, però no. Que les coses serien, no, és que vosaltres no cobreu per venir, lògicament, no, si hauríem de pagar, en molts casos,
1: per això, per
0: moltes empreses hauríem de pagar, per parlar de su libro.
1: Sí, sí,
0: però,
1: sí.
0: Però, bueno, està bé.
1: Per aquí vaig, eh? Aleshores, una mica, l'intenció, ja que a mi m'agrada aquest tipus de periodisme, és conèixer això, la part personal de tot, eh? És a dir, avui perquè estem parlant amb tu, a vegades quan parlem amb un polític, el mateix, eh? El que suposen les coses. I per això, a vegades, potser faig preguntes que m'agrada fer trencar una mica aquesta línia de flotació que teniu molts empresaris, que veniu amb un missatge après, veniu amb les ganes, que és lògic, eh?, de promocionar, de fer, de tal, i de dir, sobretot, i sé que també us ensenyen molt a fer aquestes coses en moltes formacions. A mi això m'agrada trencar-ho, perquè justament aquesta part personal de les coses crec que ajuda a fer arribar el missatge i, al final, el producte d'aquest tipus de coses.
2: Bueno, és que al final descriu una miqueta, jo crec que també la personalitat del Didac crec que descriu, sí, la calma salada, final. Sí. I llavors, quan tu indagues i coneixes una miqueta, i amb les preguntes que, per exemple, t'ha fet el Pere, jo crec que es veu reflexada una miqueta què és la calma salada.
0: Sí. Bueno, jo vaig ser polític, eh?
1: Sí, és veritat, ara m'ha vingut al cap.
2: No,
1: sí. Em van venir flaixos, és veritat. Però
0: vaig ser polític, a més mai he fet, mai m'han donat formació, al contrari, jo he fet formació. I després, mira, al final, jo no tinc que vendre res.
1: Ja.
0: O sigui, jo, el resultat està en que em vinguis un dia i et fotis
1: un gros. I ho provis, no? Clar.
0: I hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que detectem si li agrada, hi ha gent que detectem si no li agrada. Jo sempre dic el mateix, o sigui, si un està convençut del que està fent, ho està donant tot, i de més, a partir d'aquí, les opinions doncs, són molt subjectives. No? El dia d'avui estem en un món on constantment ens estan valorant. No,
1: sí,
0: o sigui, ja sí. Les xarxes, vas amb...
1: És un tema, això, també. Vas
0: amb un cuidado, vull dir que a vegades dius, hòstia, és que per culpa d'una xurrada, doncs una persona doncs, t'ha matxacat, i a més, ojo que la taula no sigui de 8, perquè llavors ja et matxacen els 8. O sigui, la gent a dia d'avui no té cap tipus de compassió a l'hora de ser negativa, a l'hora de valorar-te. Sí que, és, que en el cas contrari, a l'hora de valorar-te en positiu, costa una miqueta més a nivell de xarxes. Val? Hi ha un esforç. Jo sempre dic... treballa, destreballa, valora el que fan els altres, valora el que, fins on tu pots arribar, prepara't i ja està, i que guanyi el millor.
1: I tant.
0: És a dir, que ja està, o sigui, nosaltres, per sort o per desgràcia, hem fet la inversió de la nostra vida a la calma salada, de fet, ho tenim tot posat allà, amb tots els riscos que hi ha hagut, amb tots els problemes doncs, que té doncs, el port, la zona de Comarruga, l'estacionalitat, bueno, mil coses que passen doncs, en aquella zona, però nosaltres a dia d'avui podem dir que estem molt contents doncs, del que és la calma. I si demà la calma s'acaba, però el que sigui, perquè... Doncs, bueno, jo sempre estic obert a vendre els negocis, eh? Sempre. Tota la meva vida, eh? Al final, són negocis, no ens ho oblidem, eh? Que hi ha gent que s'enamora del seu negoci i després agafen depressions. No, a mi jo em vaig aprendre molt que el dia que em van obligar a vendre la daurada. I en allà vaig entendre que sols eren negocis per la meva part, sí, com a perjudicat, no? O persona que es va quedar trista perquè va perdre alguna cosa que va parir, com a per l'altra part, que era una persona doncs, empresària que al final el que buscava era una compta de resultats i de més. Així ens els hi va... i així ens en va amb mi. Vull dir que cadascú el seu camí, no?
1: Cosa que vas dient, cosa que seguiria amb aquesta vessant de dir, explica'ns-ho, diré que això, explica'ns-ho, saps què va passar aquí, eh?
0: El dia que vulguis.
1: I trencar justament... Ostres, de bo, jo
0: moltes vegades m'han preguntat i no ho he dit mai.
1: Pues un dia aquí ho podràs fer-ho, Didac.
0: No, igual no? Fotem un cafè perquè...
1: Vinga, ostres, potser... també t'ho compro.
0: No, perquè no m'agradaria acabar en judicis.
1: No, és cert, també és veritat.
2: Sí,
1: són temes delicats.
2: Potser si ho evitem, millor.
1: És veritat, són temes delicats, però a vegades, torno a dir, trencar les cotilles, trencar les corbates, trencar segons quines postures també en el món empresarial, a mi m'agrada moltíssim. Potser perquè no formo part, la gràcia és aquesta, com que ja no formo part, no és com vosaltres, evidentment que treballeu en aquest sector, jo com que no és el cas, doncs potser m'atreveixo més a trencar doncs, certes línies de flotació, però és evident amb tot el respecte
0: del món mundial. El polític que més funciona és el políticament incorrecte.
1: Sí, és veritat.
0: O sigui que a dia d'avui no deixis mai de dir el que penses i tot anirà bé.
1: Correcte. A més, amb educació, amb respecte, pots dir qualsevol cosa.
0: Sempre, això, sempre.
1: Didac, gràcies per venir, de veritat.
0: Moltes gràcies. Gràcies. Altres, com sempre.
2: Gràcies, Didac.
1: Mireia, agenda...
2: El breu agenda. No, aquest dijous tenim el Garraf Emprentur a Cubelles. És un acte per tots els emprenedors per fer sinergies al centre social de Cubelles. Serà pel matí i els esperem a tots. A més, també la setmana que ve presentem l'índex comarcal d'economia per comarques a l'Escorxador, a Vilafranca, i finalment també anar apuntant a l'agenda l'11 de juny, que serà la nit de l'empresa, on volem que això, totes les empreses del Gran Penedès, doncs estiguin presents. Serà una gran festa i tenim moltes ganes de que arribi el dia.
1: Que bé, fantàstic, ja en parlarem a mesura que vagi arribant. I tant que sí. Molt bé, doncs gràcies, Mireia. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
2: Exacte. Adéu, Pere, gràcies.
1: Bé. Adéu, adéu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: I ara ella mateixa ens ajudarà a conèixer-la una mica més. Mireia del Castillo.
3: Bon dia.
2: Bon dia. És que ara mirava una mica anava a dir, les teves etiquetes, que no, perdoneu, no, ni molt menys etiquetes, eh? Però un del fet que demostra el llibre que sobretot avui ens explicaràs és que ets coach en economia.
3: Economia domèstica.
2: Economia domèstica.
3: Sí.
2: Però a banda, educadora ambiental, treballadora social, entre d'altres, que toques moltes branques.
3: Multitasca total.
2: Però, segons tinc entès, ens has d'explicar, sobretot, no sé si és la teva única publicació, o en tens més?
3: De moment sí.
2: És l'única, eh?
3: De moment sí.
2: Que és el mètode global DAS, les tres claves necessàries per a mejorar tu economia. Domèstico,
3: exacte,
2: ambiental i social.
3: Exacte.
2: T'escoltem, que ens interessa molt, això.
3: Bueno, doncs, a veure... Jo també t'he dit, o sigui, mai havia pensat jo d'escriure, eh?
2: No?
3: No. Però, bueno, també acaba sent un típico tópico d'estos, eh? Però a la pandèmia,
2: sí,
3: com tothom, bueno, sí que veia que, clar, fora ja del que és la malaltia i tot el tema, no? Tot el que la gent va patir arrere de la malaltia, arrere de totes les conseqüències, però
2: sí,
3: també, clar, cada cop sortia més gent que com a dany col·lateral, diguem, també patia... econòmicament.
2: No, i tant.
3: Clar, vaig dir, espera't, dic, perquè jo també tinc una idea d'això. Jo també tinc una experiència prèvia a nivell de crisi econòmica a casa, no? I vaig dir, doncs mira, com que temps en sobra ara mateix, no podem fer res, no podem estar confinats aquí, doncs mira, em posaré a escriure.
2: Clar.
3: I a veure què surt d'aquí, no?
2: Ostres, i d'aquí surt aquest mètode?
3: I d'aquí surt el mètode global DAS, que al final el que t'explico és una super mega crisi econòmica que vam passar a casa meva, fa pues, una mica més de 10 anys, potser, i clar, o sigui, va ser crisi, o sigui, real. O sigui, estàvem el meu marit i jo a l'atur, no teníem pràcticament ni per menjar,
2: ostres,
3: tot venia del banc d'aliments,
2: sí, no
3: només menjar, sinó menjar, roba, sabates, tot el que era... en fi, necessari pel bebè, tot,
2: sí,
3: perquè teníem
2: sí,
3: un
2: sí,
3: nen
2: sí,
3: petitet,
2: sí,
3: tot, gairebé tot sortia de donacions, d'amics i tal, i del banc d'aliments. Llavors, clar, tot això ens va fer caure en un pou
2: clar.
3: supergran.
2: Ostres.
3: I al final vaig dir, ostres, sí, amb ajuda, òbviament, perquè tu sol...
2: És complicat.
3: És complicat. Però vaig poder posar per escrit tots els consells, els trucs i les cosetes que ens van funcionar i vam acabar... pues, final, sortint d'aquí, no? Sortint del forat, i ho vaig posar per escrit i va sortir.
2: Ostres!
3: Això, un bebé nou.
2: És molt interessant, eh? Perquè és evident, que de llibres de tipologies vàries, jo m'enfoco en aquesta entitat, i més o menys els escriptors i escriptores que veniu fins aquí, crec que no és un dels temes, crec que és el primer tema que tractem a nivell econòmic, en aquest cas, però que, a més, el que trobo molt interessant, no només que és un mètode, no?, i que és un llibre pràctic, no?,
3: sí,
2: de, si vols dir autoajuda, però en aquest cas, d'autoajuda econòmica i emocional, segurament, que també, però que està basat en una experiència pròpia,
3: clar,
2: i això et fa ser molt valenta,
3: clar.
2: Mireia, et vull explicar-ho així obertament, perquè és que els diners també són un tema tabú.
3: És importantíssim.
2: Però ens costa parlar de diners. Diuen que als catalans ens costa més parlar de diners, que és de mala educació parlar de diners, però bé, jo crec que...
3: Hem de sortir d'aquest tabú, ja.
2: No? Sí, oi?
3: Sí. Perquè és que al final, o sigui, sempre estem fent servir diners.
2: Ja,
3: sempre.
2: No, és que...
3: En tot.
2: Per això treballem, per això fem, per això, clar.
3: Ja està. O sigui, per què treballem? Per aconseguir diners.
2: Clar.
3: Amb què aconseguim tot el que necessitem? Amb diners.
2: Clar.
3: Des de que som petits, toquem diners.
2: Sí.
3: Per tant, hem de saber parlar de diners, i no ens ha de fer vergonya parlar de diners, i hem de saber gestionar els nostres diners, perquè
2: sí,
3: no et passi
2: sí,
3: com a mi,
2: no,
3: saps?
2: No,
3: que em vaig caure en un forat, em vaig fotre una patacada importantíssima. Llavors, si amb aquest llibre puc ajudar gent a sortir del mateix bucle que estava jo o evitar que caigui.
2: Pues mira. Sí. Clar, és evident, necessitaríem diferents seccions, que mira, que no ho descartem, eh? Fer una secció sobre això, secció sobre economia domèstica, crec que és molt, molt, molt interessant.
3: Parlem.
2: Però fes-nos 5 cèntims, eh? És a dir, d'aquest mètode global DAS, que ha de ser prou extens, és obvi que la pràctica, doncs,
3: necessita... Hi ha molta xitxa.
2: Un cert rigor i una dedicació, però fer-nos això... Les premisses bàsiques, en què consisteix?
3: Bueno, el mètode global DAS, molt tu ja ho has avançat, que és domèstic, ambiental i social. Jo sempre dic que millorar l'economia de casa teva no només és parlar de diners, de lo que passa a la butxaca, saps? De lo que gasto, lo que ingreso... Sí, clar, és importantíssim,
2: importantíssim
3: això, però no només és això. Per exemple, el tema, el primer apartat, que és el D de domèstic, doncs pues clar, és això, bàsicament tracta d'això, però et dono més informació, és a dir, t'explico el que hauries de fer per sortir o per no caure en un bucle com vaig caure jo. El fet de saber què ingresses i com ho ingresses, perquè no, els ingressos no sempre són iguals.
2: Val.
3: Important. Tema de despeses, igual. No totes les despeses són igual d'importants. Que això la gent moltes vegades no ho pensa, llavors és un... Bueno, jo què sé, no és el mateix l'assegurança del cotxe que, jo què sé, la compra d'alimentació que la perruqueria de... Bueno,
2: Sí.
3: Mirem-ho. És molt important saber això. Què ingresses, com ho ingresses, què gastes, amb què tu gastes, fer un pressupost i el tema d'estalviar. Que la gent és, no, és que hi ha molt falso mito aquí. És que, oh, perquè és que jo con lo que ingreso y lo que gasto no puedo ahorrar. No. Canviem el tema, canviem la mentalitat una mica. És l'apartat aquest de la B, de domèstic, és això.
2: Val.
3: Tema de butxaca. Saps?
2: Sí, sí, sí.
3: I estalvi, butxaca.
2: Val. La clau és l'estalvi, per això, eh? No? Una de les claus? No. No, és que, clar, jo no he pogut llegir, el mètode, però t'asseguro que pot llegir el mètode, t'asseguro.
3: Cadascú interpreta, però jo crec que... Jo, per la meva experiència personal, jo crec que és molt més important tema despeses que una altra cosa.
2: Val.
3: Perquè si ingressar, doncs ingressem el que podem, bonament, i sí que hem d'intentar ingressar més. Estalviar, doncs, bueno, sí que hem d'estalviar, òbviament, però no tothom pot estalviar el mateix.
2: Té la capacitat
3: d'estalviar. De la mateixa manera, exacte.
2: Ja.
3: Però jo crec que és molt més important aquí ara mateix d'entrada fer un pressupost i saber amb, o sigui, què gastes i en què tu gastes. S'ha de començar per aquí, jo crec.
2: Val.
3: Altra cosa.
2: Bé.
3: Passem
2: d'apartat.
3: La
2: A d'ambiental.
3: La A d'ambiental. Jo sempre ho dic, que el que fas o deixes de fer a casa teva també repercuteix en el medi ambient. Dius tu, per què, nena? Doncs, jo què sé, exemple clar, malbaratament alimentari.
2: Ja, clar, és veritat.
3: Com ho relaciones, això?
2: Sí.
3: Clar, ambientalment és un problema. Perquè, o sigui, en fi, es tiren a la brossa infinitat de tones de menjar que, ojo, prèviament hem pagat.
2: Clar. Estem tirant menjar que hem pagat.
3: Que hem pagat. Estem tirant diners a la brossa.
2: Sí, literalment.
3: Llavors, ostres, i si gestionem això diferent? I si no comprem tant? I si conservem millor? I si no sé què? Al final, gastarem menys. Repercutirà la butxaca, però també en el medi ambient, perquè reduirem aquest malbaratament.
2: Sí.
3: O tema de reciclatge, per exemple. Passa una mica el mateix. Reciclem residus a punta pala, no sé què, illes de plàstic, tot això que s'està fent.
2: Sí.
3: Ostres, però tot això ve d'algun lloc. No ens ho regalen, això.
2: Clar.
3: Saps? Totes aquestes coses que llancem, no sé què, ho hem pagat.
2: Ja.
3: Per tant, tornem a tirar...
2: Clar, sí.
3: Un rotllo una mica...
2: No, però s'entén molt clarament.
3: Clar.
2: Sí.
3: En fi, hi ha mil maneres...
2: No, clar.
3: Però és bàsicament això.
2: Sí.
3: I clar, i la S de social, doncs pues, clar, aquí hi ha un altre tema, també. Això, igual que hi ha tabú parlant d'economia i tal... també moltes vegades hi ha molt de tabú en el tema de serveis socials. La gent, sí que molta gent hi va, jo ho reconec perfectament, no tinc cap problema en reconèixer que jo he sigut usuària de serveis socials, a part de treballadora social.
2: Sí.
3: Jo he sigut usuària, te n'avergonyeses? No.
2: No, és un servei que està, és públic, està a disposició de qui ho pugui necessitar.
3: Ja està, llavors és una mica trencar una llança, no?, a favor d'aquesta gent i dir, ostres, no passa res. De males situacions en tenim tots, però han de ser temporals. I aquesta gent, serveis socials i, en fi, servei d'empleo, no em surt ara la paraula, aquesta gent treballa perquè a tu se't faci més curt aquesta ratxa dolenta.
2: Clar, sí.
3: Per tant, és una mica, en fi... Clar. Es trenca una llança a favor d'ells.
2: No, no, i tant. Així doncs, aquest mètode que es permet una mica posar en pràctica tots aquests consells que a tu et van servir en el seu dia, que per això que són consells contrastats,
3: sí.
2: No fets des d'una suposada expertesa, segurament que de llibres econòmics i de recomanacions econòmiques domèstiques en trobem molts, però clar, fets per qui o fets de quina manera, que hi haurà de tot, és a dir, no podem globalitzar.
3: Però hi ha llibres molt bons, eh?
2: Sí, per això ho dic.
3: Consells molt bons, exacte. Però clar, també si és els que trobes tu, saps
2: dir,
3: que funciona.
2: Això, jo he viscut aquesta situació, ho explico, no me n'amago, i a mi m'ha servit. Si m'ha servit a mi, és possible que també pugui servir amb tu, perquè segurament que vivim en una mateixa atmosfera social, més o menys, crec.
3: Inclús et diré més, menys quantitat de gent, diguem-ne, que de l'altre, no? De que ha passat un bucle o tal. Però gent que a priori... aquell llibre, doncs igual no m'interessa massa, gent, em refereixo amb un poder adquisitiu una mica
2: més alt,
3: més brillantito, m'han dit, dic, ostres, és que temes d'estalvi i tal, jo als meus fills no els hi sé explicar. Mm-hmm. Perquè no ho necessito. Saps què vull dir? Bé, saps?
2: Anem fent, no?
3: Ja està.
2: Sí.
3: Però clar, ostres, està bé que també sàpiguen el que és estalviar i el que és gestionar bé l'economia per ells després, perquè sí, jo els hi puc mantenir, jo estan a casa meva, són menors, però i quan siguin més grans? Què passa?
2: No està.
3: Han de saber també el tema perquè no els hi passi com a tu, saps?
2: Clar.
3: O sigui, ja és una qüestió d'ensenyament.
2: És que és la cultura, a vegades hem parlat també en aquest programa en diferents aspectes, que és aquesta cultura financera, és evident de l'estalvi, però també del que és un interès, del que és un préstam, del que és una hipoteca, no? de què és l'IVA, de què és l'IBI, no? Aquest tipus de qüestions que quan som adults ens les trobem de nassos i a vegades no acabem d'entendre, però que entendre-ho i conèixer-ho pot ser que a vegades això no ens porti un sobrecost de les coses.
3: Això mateix.
2: I per això que és important.
3: I entendre ja el bàsic, el que és un pressupost,
2: clar.
3: Com saps?
2: Sí.
3: Fora de qüestions... O sigui, al final és a casa teva... Què passa? A la teva butxaca, què passa? Doncs vinga, anem a mirar-ho
2: bé.
3: I anem a gestionar-ho bé.
2: Doncs per ser el primer llibre, la primera publicació, vas començar fort, eh?
3: Sí.
2: Ja t'ho dic, eh? Amb un tema important. El vas autopublicar?
3: Sí, vas fer-ho. Estic en una editorial petiteta i bueno, al final m'ho estic movent tot jo, bàsicament.
2: Bé. Amb idea de publicar més?
3: Sí.
2: Sí?
3: El que passa és que ara estic... fent un altre llibre, de moment aquest no té gaire que veure amb això. És tema ambiental, això sí, eh?
2: Val.
3: Tema ambiental per adolescents, aquest cop. Jo vaig, saps? O vaig fort o no?
2: No, ja ho veig, que vas directe al grano.
3: Tu te'n recordes d'aquells llibres de Crea tu propia història?
2: Sí.
3: Pues
2: Barco de vapor, jo recordo la meva època.
3: Pues si vols que passi no sé què, ves aquesta pàgina, si vols que passi no sé què... Pues... pretén, no sé què sortirà d'aquí, però pretén ser algo així.
2: Molt bé.
3: No sé.
2: Que és on et ve que estava sent teva d'educadora ambiental, no? En certa manera,
3: clar.
2: No?
3: És que al final, si t'hi fixes, les tres claus aquestes que dic jo, de domèstic, ambiental i social, ja són això.
2: Clar.
3: Jo soc treballadora social, soc educadora ambiental, i soc coach d'economia domèstica, la D.
2: Clar.
3: Al final és tot
2: està
3: això.
2: Clar. Sí, està clar. No. I a més que són les bases de l'economia global, que a vegades parlem de la geopolítica, però és evident que la geopolítica ve motivada per l'economia i que l'economia són aquestes claus i, de fet, són els temes universals que persegueix qualsevol partit polític avui en dia, il·luminat polític avui en dia, no? Que és dominar una mica això, l'economia entre els seus àmbits, però també això, l'economia domèstica, alimentària, habitatge, és que podem afegir-hi moltes pestanyetes a tot això.
3: Pot fer molt gros, això.
2: Està molt, molt ben trobat, de veritat, Mireia, enhorabona. Encoratjar-se que segueixis publicant.
3: Gràcies.
2: Que segueixis portant a terme aquestes idees que et passen pel cap, perquè realment poden ser molt interessants. I entenc que ha tingut una bona rebuda. Has fet algun comentari que algú t'ha comentat, però entenc que ha tingut una bona rebuda, aquesta publicació.
3: Sí, bueno. Clar, també pensa que em coneix poca gent, vull dir, no sóc aquí on...
2: No, clar.
3: Jo què sé, a Betzelian encara no ho sóc. Encara.
2: Encara, ja arribarà.
3: Però, bueno, dintre de tot, sí, a nivell local, jo soc de Roda,
2: sí.
3: A nivell local i a nivell de per aquí de la comarca, doncs sí, vaig venent.
2: Fantàstic. Doncs,
3: ara falta sortir, falta sortir també de la
2: comarca.
3: Falta anar,
2: doncs... anar més enllà. Doncs això, tornem-ho a dir. T'animem a que ho facis.
3: Gràcies.
2: I a que duguis a conèixer una mica aquestes idees que sempre et passen pel cap, que penso que és important.
3: Que són moltes i
2: molt variades. Doncs, expressa-les, que és positiu.
1: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
4: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
6: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
5: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
6: Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
3: Doncs va, que ja gairebé tenim finiquitada ja la segona part de Calaixera. Minut i mig i les 11 en punt del matí. Actualitzem les notícies i tornem a més contingut i a més coses encara a la tercera i última part de programa.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
2: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatges si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera part, tercera i última hora de programa que ja ens portarà fins a les 12 i fins al migdia, quan sempre comencem puntuals a partir de les 9 amb l'inici de programació i ja tot el contingut que anem preparant de forma diària. Doncs això, 4 minuts a les 11, avui que és dimarts, 19 de maig, programa número 3971. I sempre això, la intenció d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera i sense pretensions. Habitualment, els dimarts, en aquesta hora, parlem de tecnologia. De fet, és l'intenció i l'objectiu, que és perdre la por a la tecnologia. Avui no podrem portar a terme aquesta secció, però hem fet un petit canvi amb el Joan Molines, que és el responsable d'aquest contingut, i hem passat la secció d'aquesta setmana aquest proper dijous, on en directe parlarem això de qüestions tecnològiques, amb allò que ho fem de forma setmanal, d'aquella manera una mica diferent. I per suplir això anem a altres qüestions, ja que hi vam tenir algunes incidències tècniques que...

0: contactes que ja coneixeu via WhatsApp, correu o també al telèfon.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Secció que sempre encapçalem d'aquesta manera, eh? L'oportunitat habitual i setmanal de conèixer tot a la feina, que no és poca, que es fa des de molts estaments, de caràcter educatiu, instituts, escoles, i a vegades inclús des del propi nucli del Pla Educatiu d'Entorn, com avui és el cas. I la participació i els actes i tot allò que s'inclou des del Pla Educatiu d'Entorn a la propera Festa de la Bicicleta que arriba el diumenge 31 de maig. A més, aquest any clavat allò que diu el darrer diumenge de maig en bicicleta vaig, doncs, més quadrat que mai, ja que, com dèiem, això serà el 31 de maig. I ens acompanya allò, una bona representació del Pla Educatiu d'Entorn. Gemma Vives, Gemma, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu, Pere.
0: I la Judit Vinyàs. Judit, molt bon dia.
2: Bon dia, Pere.
0: Com va això?
2: Bé.
0: Sí?
2: Sí, i tant.
0: La Judit s'estrena a la ràdio? Ens consta?
2: El meu debut.
0: Però ja veus, o ja escoltes que...
2: Sí, sí.
0: Res, cap problema. Estàs a casa, de veritat.
2: Gràcies.
0: I a més amb el Pla d'Entorn, que fa ja tants anys que col·laborem amb la Gemma... No tants, perquè ja s'ha incorporat fa poc al Pla d'Entorn, tot i que ja abans havíem parlat moltíssim. Però ja una tonteria, fa molts anys ja que fem secció amb el Pla d'Entorn. Molts,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí.
0: Molts,
1: bueno,
0: molts.
1: Jo que el feia des de la biblioteca, fa molt de temps.
0: I tant.
1: Tinc constància d'això, que d'aquells... També, bueno.
0: Sí, ja fa moltes temporades que participen i l'ajuden a conèixer, com jo sempre dic, el que és el món educatiu, que és tan ampli, sense dubtar-ho. A més, això, aquesta vinculació o l'organització o el pes del Pla Educatiu d'Entorn a la Festa de la Bicicleta, que, com dèiem, arriba el diumenge 31 de maig, hi ha diferents actes previs sobre la festa, del qual també vosaltres us encarregueu, i també continua amb força, aquest any potser encara no n'hem parlat gaire, aquest curs, que és el Passaporte de Nauta, que continua vigent. Sí que vam parlar, la xatonada, perdona, que ara que et veig... És veritat que en vam parlar sobre la xatonada, del passaport, que una mica també es reprodueix a la Festa de la Bicicleta, eh, Gemma?
1: Sí, perquè el passaport d'un auto, bueno, treu la programació mensual cada mes, adreçat als infants de tercer i quart de totes les escoles del Vendrell, i escoles que tenen els dos cursos i escoles que només tenen un quart.
0: Val.
1: Això va en funció de cada escola i de cada any, el que decideixen. Però dintre d'aquest passaport ja es fan com dos o tres reptes al llarg del curs, no?
0: Val.
1: Són com aquestes accions així més potents,
0: més
1: de sorpresa, no? Que els infants esperen, perquè si és el segon curs que fan per suport, doncs ja els coneixen que hi ha aquests reptes, no? Llavors el primer repte va ser el repte xatonaire i ara és aquest repte de com a acte previ a la Festa de la Bicicleta, això, al voltant de la bicicleta i al voltant del per potenciar el comerç local.
0: Molt bé, fantàstic, molt bé. I com ha de ser aquesta participació, doncs, amb el Passaport Edonauta? Què han de fer els edonautes, doncs, en aquest cas? Judit,
2: vinga.
0: Us expliques tu, va.
2: Vinga, doncs jo us introdueixo una miqueta en el tema dels actes previs d'aquesta Festa de la Bicicleta d'enguany. Avui mateix, dia 18 de maig, comença el que seria la Gimcana Tour, que hem anomenat. Consisteix, doncs, en una gincama que durarà, doncs, al llarg de tota aquesta setmana, on els edonautes i no edonautes, és a dir, és una activitat pensada doncs, per tots els infants del municipi, tindran un full de ruta que, a més, poden anar a buscar a l'Ajuntament del Vendrell o a la seu del CIT o bé a l'edifici del Tavaris, i doncs d'una banda tenen el dibuix, la il·lustració d'una bicicleta on hi falten peces d'aquesta, i les poden anar a trobar als comerços del Vendrell mitjançant, doncs, endevinalles, val? Per localitzar aquestes peces i descobrir quins són aquests comerços. Aleshores, la idea és que l'última peça, que és la del trofeu del Tour, l'última enganxina, aquest adhesiu del seu full de ruta, el podran anar a localitzar a l'Ajuntament del Vendrell. Un cop tinguin complerta la seva bicicleta amb aquest full de ruta emplenat, podran anar a la Rambla el dia de la Festa de la Bicicleta, el dia 31 de maig, i entraran al sorteig d'una bicicleta.
0: Molt bé.
2: Això d'una banda. Aleshores, també tenim dos actes previs planificats per aquesta setmana, en aquest cas demà, dia 19 de maig, a la tarda hi haurà un

0: Parc Infantil de Trànsit des de les des de 4:45 fins a 7:45 al passatge del Tívoli.
1: Val.
0: On l'activitat és a càrrec del Servei Català de Trànsit i hauran doncs de demostrar les seves habilitats al manillar i poder fer doncs tot un circuit on aprendre a ser els millors i les millors conductores.
1: Molt bé.
0: I paral·lelament a la mateixa plaça del Tívoli, doncs hi haurà un taller de posada a punt de les seves bicicletes, doncs podran inflar les rodes o controlar que els frenos estiguin a punt i que doncs estiguin tots preparats pel dia de la festa.
1: Que bé. Tot això aquesta setmana, jo pensava que era jo el meu criteri, jo anava parlant i em sagrada la setmana prèvia, que és la setmana que ve. No, és aquesta mateixa setmana ja.
0: Aquesta
1: doncs,
0: mateixa.
1: És a dir, que s'avança la festa de la bicicleta 15 dies. Molt bé, que és una de les novetats importants d'aquest any. Molt bé.
2: Sí, una mica ben marcat pel trofeu, aquest trofeu que estarà exposat a partir d'avui i que és tan important, perquè és el trofeu del Tour de França,
1: sí.
2: I en el qual tenim el privilegi de que pugui estar durant tota aquesta setmana a l'Ajuntament exposat al Vendrell, no? I llavors els infants que fagin aquesta, tal com deia la Judit, els infants que fagin que completin tota aquesta bicicleta ja tindran el trofeu i l'oportunitat de veure la Copa en directe.
1: Això comença avui dilluns, com deia la Judit,
2: avui
1: poden començar a anar pels comerços per trobar aquests trossets de tot aquest dibuix, d'aquest cartell que han d'acabar de completar, Que interessant.
2: Correcte.
1: Molt bé. Què més? Perquè hi ha més coses, no, encara? O són els actes importants?
2: Bueno, els actes
1: des del Pla Educatiu d'Entorn,
2: que organitzem des del Pla Educatiu d'Entorn amb el rerefons de Passaport Edunauta.
1: Correcte.
2: Llavors és el que deia la Judit, s'ha obert altres més infants, evidentment, perquè vulguin participar, però amb el segell de Passaport Edunauta, com a repte.
1: Podem fer una cosa, crec que sempre està bé recordar què és el Passaport Edunauta. Aquí en parlem molt i ho donem per fet, perquè ja n'hem parlat en moltes ocasions, però què és bo recordar-ho,
2: El Passaport Edunauta és un passaport que... cultural, un passaport cultural, però és un passaport on es recull cada mes un seguit d'activitats educatives fora escola, per fomentar el lleure fora escola, per donar-li aquesta importància en l'educació del que és el lleure fora escola, no? L'educació 360 de tot això. I cada mes el que s'intenta és recollir les activitats educatives i culturals que es fan aquí al Vendrell, val? I llavors cada mes es fa la programació, aquesta programació s'envia a les escoles, als tutors de tercer i quart, i aquests tutors ho treballen a l'escola. Diuen, aquest mes o aquesta setmana tenim això. Pues vinga, va, animeu-vos, intentem que siguin activitats en família, no?, per potenciar això també, que les famílies li donin aquesta importància a aquest lleure i afegint activitats culturals juntament amb els seus fills, llavors els tutors ho treballen a començament de curs o cada setmana en funció de cada tutor i així, i depèn del mes, hi ha més o menys activitats i ara de cara al maig n'hi ha un munt perquè ja ve la primavera,
1: el bon temps, l'acte final de curs,
2: es nota, sí, que està farcident d'activitats, sí.
1: A més és un passaport que té l'oportunitat de donar a conèixer la molta activitat que es fa al Vendrell, però també l'oportunitat per entitats i els actes en si de poder arribar, no?, als alumnes a través de l'escola, és una mica que uneix tots aquests àmbits.
2: Sí, és una manera,
1: àmbits,
2: al revés, no? Vull dir que les entitats també a vegades es donin a conèixer, no? Vull dir, l'altre dia hi havia el Dia del Diable, doncs el van publicitar perquè infants, o la setmana que ve hi ha el dia del... Setmana que no ve, no? Aquest dissabte hi ha el Dia de l'Embarcada, doncs també, no? Que a vegades aquestes famílies, aquests infants que potser no ho saben, pels motius que siguin, doncs coneguin o vagin coneixent grups, entitats... I també el fet de que a vegades no sabem el que hi ha al nostre municipi, no? Passem per davant d'un museu i ens fa com... Ai, cosa, no entrar, perquè què hi haurà allà dintre? Fa respecte. Llavors, si hi ha una activitat, no?, en el passaport que intentem, no?, anar nosaltres també des de Pla d'Entorn i suggerir, voleu fer una activitat pel passaport o pel carnet lector i això, doncs, superagraïts i superagust i llavors, doncs, trenquem aquesta barrera, no? A vegades, de les famílies que...
1: Correcte.
2: L'altre dia van fer una, per exemple, els nens del Vendrell, en el carnet lector i el passaport d'onauta, i alguna família ens ho deia, diu, uau, no havia entrat mai al local dels nens, no? Diu, clar, una institució, no? Vull dir, centenària, no? Precisament aquest any, i deia, hem passat moltes vegades per aquí davant i no hem entrat mai.
1: Ostres.
2: I com ens ha agradat, no?
1: Sí, sí,
2: vull
1: sí,
2: dir
1: sí,
2: que coses d'aquestes que del teu poble, que
1: sí,
2: o
1: sí,
2: que
1: sí,
2: saps
1: sí.
2: són, o que no ho saps, però que et fa aquesta coseta.
1: Doncs mira, amb tota aquesta... amb tota aquesta quadrícula també hi afegim les famílies, que també tenen un pes importantíssim, sí, per suposar, però també l'oportunitat de conèixer la molta cosa que es fa al Vendrell a través de, no, de seus fills i filles i a través de la pròpia escola, que és un bon element,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: I així, doncs, els alumnes que participin de la Festa de la Bicicleta també podran sellejar, o aquests actes previs, podran sellejar el seu passaport d'onauta.
2: Sí, sí, vull dir, un cop fan activitats d'aquestes, doncs van amb un passaport, que, és, uh-huh. que té un format
1: físicament
2: de passaport.
1: Físicament és un passaport.
2: Sí, sí, sí, és molt xulo. I llavors cada vegada que fan una activitat o una altra, doncs segell, no? com el passaport. I bueno, és el van emplenant. I per ells mateixos també és una satisfacció personal, no? D'anar veient com van fent activitats, això del fora escola, del lleure, de que van omplint aquell passaport, uh-huh. no? Que també hi ha una part de que es pot fer casa amb les famílies i compartir això, espais amb les famílies que, bueno, els pares, no, que cada vegada sembla que costa una miqueta més, no?, perquè família també està canviant una miqueta,
1: sí, sí.
2: però intentar compartir temps que no sigui amb una pantalla pel
1: està
2: mig,
1: clar,
2: no?
1: Està vull clar. Dir... D'activitats no en falten, la Festa de la Bicicleta és una d'aquestes activitats, a més, una festa que, amb els anys, i aquí no hi entrarem, és la 82a edició de la Festa de la Bicicleta, és una festa ja molt, molt, molt arrelada, no cal dir-ho, sí que amb els anys ha anat com modificant-se, adaptant-se als nous temps, si es pot dir així, li dic, no vull entrar en polèmiques, perquè sé que desperta moltes coses, però sí que s'ha convertit en una festa de les escoles, que també crec que està molt bé. Jo, ho dic jo, festa de les escoles, però del qual les escoles i les AFES s'impliquen al 100% a la Festa de la Bicicleta, fent-la molt lluïda, també.
2: Sí, sí, sí.
1: No?
2: Sí, sí. Bàsicament...
1: No?
2: Bàsicament, sí, són les AFES les que munten les carrosses i a vegades hi ha anys que són xulíssimes, vull dir, depèn, no? Suposo a vegades de l'AFA que les AFES a vegades hi ha anys que funcionen millor o pitjor,
1: sí,
2: però,
1: sí.
2: Sí, però sí, sí, són les escoles, bàsicament, el gruix de la festa, no? I llavors, pues, altres entitats també se sumen a fer
1: sí,
2: carrosses i això.
1: Exacte.
2: Però sí, el públic més nombrós i més potent i que competeixen més entre ells, no? I a vegades són les escoles.
1: Molt bé.
2: Sí, sí.
1: El darrer diumenge de maig amb bicicleta vaig. Això no, en principi no... No canvia, eh?
2: No
1: canvia.
2: Això, bueno,
1: crec...
2: està bé.
1: Que sí, perquè no, ajuda...
2: Tothom ho té molt integrat, no?
1: Jo crec que sí, no? Ajuda una mica a saber quan és la festa, que és això, el darrer diumenge de maig, ni més ni menys.
2: Sí, sí.
1: Fantàstic, doncs, coneixent les novetats, com arriba aquesta edició del 2026, a més, amb aquests actes previs, que ja comencen aquesta mateixa setmana, eh?
2: És que el fan motors de bicicleta.
1: Exacte, i bicicletes ben a punt per quan arribi el diumenge dia 31. Judit, gràcies.
0: Gràcies a tu, Pere.
1: Ha sigut facilíssim.
0: Fàcil.
1: A que sí?
0: I tant.
1: T'esperem,
0: molt a gust, gràcies.
1: T'esperem un altre dia.
0: Merci.
1: Gemma, el mateix. Que vagi bé.
2: Gràcies,
1: Pere. Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio al Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
1: Avui és d'aquelles entrevistes barra converses, sí que cerca majoritàriament, i ho fem gairebé sempre, allò que tractem aquí al Mosaic sempre és aquest, com, aquest to de conversa i del qual sempre podem parlar i podem extreure moltíssimes coses. Però en aquesta vessant volem parlar del Vendrell, de la seva societat i diferents capítols que potser encara no estan prou reconeguts i qui ens pot ajudar almenys a perfilar una mica més és la Neus Oliveres, que de fet es torna a acompanyar una vegada més, cosa que ens fa molta il·lusió. Neus, com estàs?
5: Gràcies per convidar-me i una vegada més per posar en valor la investigació.
1: I tant que sí. Aquest munt de coses, és que de fet ara en parlàvem, abans de començar a gravar tot això, de la gran quantitat de publicacions i d'aquest esperit que tens, jo crec que ja et ve com a mestre, jo crec que ho portes a dins, no? Aquestes ganes de divulgar, d'explicar, però també aquesta sensibilitat col·lectiva, social, ventrellenca, de que hi ha moltes coses que encara no coneixem del Vendrell de fa uns anys.
5: Sí, no, és sensibilitat per la societat, pel Vendrell, i per aquesta curiositat de... Quan tu treballes una població, doncs són uns sediments.
1: Clar.
5: I a vegades, doncs, aquests sediments hi falten algunes coses i aquestes coses són les que intentem anar fent aquest puzzle.
1: Sí, sí, sí. Que, de fet, no és el tema, que anirem molt ràpidament. És una mica per emmarcar aquesta conversa que volem tenir ara mateix, que ara comentàvem més o menys que això, aquest seguit d'aquest volum de publicacions i d'estudis locals que tenim ara últimament al Vendrell, és això, que estem parlant de 15, 20 anys com a molt.
5: Aproximadament. Jo crec que sí, tampoc no ho sé.
1: No, més o menys. És una manera de parlar.
5: Sí, és una manera de parlar.
1: Exacte. En referència de que aquestes ganes de fer, de publicar i d'explicar és realment recent.
5: Sí. Sí, o sigui, abans ja hi ha hagut gent, però potser aquest volum de publicacions ha estat més últimament.
1: Clar.
5: I que és una cosa, doncs, indispensable per saber... d'on venim i on anem,
1: sí,
5: no?
1: Sí,
5: sempre
1: sí,
5: és el mateix, la
1: clar.
5: Mateixa història.
1: I d'aquests capítols socials hem de parlar d'educació, mm-hmm. perquè hi ha com un forat negre quan parlem de l'educació de fa un segle, segle i mig, dos segles del Vendrell. Mm.
5: Bé, i això és un treball de llarg recorregut, aproximadament hi ha 6 anys aquí, mm-hmm. que passa que no treballa 6 anys contínuament, que són episodis que et van sortint i que llavors el que he fet jo ha estat sistematitzar-los i cohesionar-los.
1: Val.
5: Llavors jo començo el 1802 perquè és un moment que l'Ajuntament d'aleshores es posa, diguéssim, les piles, es posa en acció de fomentar tot el que sigui educació, no?
1: Val.
5: O grans trets.
1: Uh-huh.
5: T'ho explico jo, grans,
1: val, sí,
5: grans
1: sí, sí.
5: trets ara.
1: Uh-huh.
5: I a partir d'aquí arribo al 59... I ja poso al començament que hi ha moltes llacunes, però arribo al 1859, perquè el 59? Perquè el 59 es consoliden dues escoles de nois, que són per un costat l'escola del carrer Nou, uh-huh. i per l'altre una altra escola del carrer Montserrat, aproximadament.
1: Val.
5: I després ja hi ha les escolàpies.
1: D'acord.
5: És a dir, queda d'alguna manera una primera etapa de 50 anys, que sí que em deixo coses, segur, perquè en sortiran, però bàsicament hi ha els grans trets definits.
1: Val. I d'això són articles, d'això ho expliques i ho recullen aquestes diferents publicacions de l'Institut d'Estudis Penedesencs, on justament és la feina que es fa des d'aquesta institució, de qual tu en formes part, és trobar aquestes informacions, aquests capítols importants, en aquest cas en matèria social i educativa, que és el que estem parlant.
5: Sí, sí.
1: Per què aquest buit, doncs? Per què no tenim constància d'aquells anys?
5: És que és molt difícil. És així de fàcil, no?, d'explicar. És molt difícil perquè has de buscar molta hemeroteca, has de saber si hi ha nomenaments, si no n'hi ha.
1: Clar.
5: Has de llegir totes les actes, perquè les actes no et venen sistematitzades de dir avui mestres, no, o sigui, i a vegades ho trobes perquè, per exemple, s'ha de pujar el lloguer d'una casa.
1: Val.
5: Perquè una altra de les coses que pot sobtar la gent, però no hi ha cap edifici escolar, evidentment que no, uh-huh. perquè es llogaven cases.
1: Val.
5: Llavors, clar, era el propietari que diu, Val. El propietari vol apujar-se el sou. Ara aquí em dona una informació de que hi ha un mestre, el mestre o la mestra es queixa perquè no hi ha aigua a l'edifici.
1: Val.
5: I jo sé Ostres. Que hi ha una mestra. O sigui, és una feina de formiga, digue-n'hi com vulguis.
1: No, clar, d'anar trobant, investigant.
5: I has de saber molta informació, perquè hi ha uns plans importants d'ensenyament, que ara l'ensenyament, doncs, és un... està en efervescència,
1: correcte.
5: No?
1: Amb tota la reivindicació, del qual donem suport.
5: Amb tota la reivindicació del món. I en aquests moments hi ha uns plans molt importants d'educació, que és el Pla Vidal, que és cap als anys 45, i el més important seria la llei Moyano, que és sobre el 57.
1: Val.
5: Tot això m'he d'informar, esclar, jo, no, jo de pedagogia sempre he estat una branca que m'ha agradat molt,
1: clar.
5: Però has d'acabar d'aprofundir. Llavors, com que l'ensenyament és obligatori, per això hi ha més demanda, i l'educació fins a aquest moment, la que equivalent a la primària obligatòria seria fins als 9 anys.
1: D'acord.
5: Sí, sí.
1: Val.
5: Els 9 és el que... I em quedo, doncs, a partir dels 50, doncs un altre dia...
1: Clar, ja en parlarem.
5: Ja en parlarem, que la meva proposta és fins als 5 anys.
1: Clar. Ostres, que interessant. Clar, d'aquests aspectes, entre molts altres... és la separació de gènere,
5: sí.
1: Que era un fet ja habitual de l'època, no?
5: Sí.
1: Escola de nois, escola de noies.
5: No.
1: No? Explica'ns-ho, sisplau.
5: No, perquè quan parlem d'escola de nois i noies, tu pots pensar que les noies van aprendre a llegir i escriure. No.
1: Ah, val, clar, diferenciar
5: no,
1: la tipologia...
5: No, van aprendre a cosir.
1: D'acord.
5: I a fer puntes al coixí.
1: Ara sé per on vas, clar.
5: I és, no és fins al 1850 que arriben les escolàpies,
1: val,
5: que... amb la primera mestra, que és l'Anna Font Comas, que es plantegen de llegir i escriure.
1: Ostres!
5: Fins, i encara, és clar, amb queixes, perquè hi ha un article que em va fer molta gràcia, que diu, això no els ensenyen a ser una bona... una mestressa, clar, amb la mentalitat de l'època, l'entens perfectament, no?
1: Clar.
5: Que diu, el que necessita una dona és saber... fer uns pantalons o fer unes
1: clar.
5: Costures o fer tot
1: clar.
5: Això.
1: Eren escoles de gènere, tal qual.
5: Sí.
1: Les noies aprenien un seguit de coses i les noies aprenien uns
5: sí,
1: altres.
5: Sí, i amb un control.
1: Val.
5: Control de l'Església i l'Ajuntament.
1: Uau.
5: Control.
1: Sí, sí,
5: estaven
1: sí,
5: controladíssimes. Hi ha uns apartats que surten a les actes, que si algú es baralla, doncs l'Ajuntament, seran castigades, agenollades per humiliar-se davant de les altres.
1: Val.
5: ETC, ETC.
1: Uau, oida,
5: sí, sí, sí.
1: oida. I dins aquesta recerca d'informació sobre aquests anys d'educació al Vendrell, un fet destacat, que toca directament la figura d'Àngel Guimerà.
5: Sí.
1: Que és un tema que també tu domines molt, Neus?
5: Sí. Des del primer biògraf posa que el mestre d'Àngel Guimerà va ser Jaume Crusat.
1: Sí.
5: I llavors es va repetint. Es va repetint el miracle, que seria el biògraf posterior més important, torna a posar això i a més, amb la seva imaginació ja el veus, el mestre. Ja veus la classe i ho veus tot. I bé, així, fins que, clar, i posteriorment, no?, les posicions del Guimerà, que va repetint, l'error.
1: Sí.
5: Fins que arribo i trobo que ell estudia al carrer Nou, perquè això ja hi ha una documentació, la segona documentació, a través de Joan Ramon i Soler, ja posa que el seu mestre era el Josep Nogués, i busco les actes de l'Ajuntament, i efectivament. És a dir, el Jaume Crusat no és nomenat fins al 74,
1: wow.
5: De manera que l'Àngel Guimerà ja estava a Barcelona a punt de guanyar els Jocs Florals.
1: Val.
5: Era impossible.
1: Impossible que coincidi. Val.
5: Era impossible. Que, i ara ja és Nogués, fins que trobo fins i tot l'esquel al diari, perquè va ser un mestre importantíssim, que el trobo referenciat al Diari de Barcelona.
1: Val.
5: I molt important.
1: D'acord.
5: I és el mestre de l'Àngel Guimerà i del Jaume Ramon.
1: D'acord. És un tema important, la, no?, la biografia d'Àngel Guimerà.
5: Però ja no solament això, sinó que el que et planteges és que, a veure, l'educació, l'ensenyament, digui-ne com vulguis, és el fonament de la societat.
1: Clar.
5: O sigui, això ho tinc claríssim. I diuen, no, és que un nen a qualsevol lloc tiren. Home, no.
1: No, està clar.
5: A qualsevol lloc, no. Si tens un bon mestre, perquè a més aquest mestre és lluat al Diari de Barcelona, fixa't tu, doncs, i després se'n va a l'escola normal a Tarragona.
1: Sí.
5: És a dir, que està a pocs anys, però és un mestre molt prestigiós que hi ha aquí al Vendrell.
1: Molt bé. Doncs bé, un altre personatge, de poder
5: sí.
1: bibliografiar i conèixer en profunditat.
5: Sí.
1: I aquest pes que va tenir en matèria educativa. Hauràs de tornar un altre dia, està clar, Neus? Perquè hem de parlar encara més d'aquests temes d'educació de fa molts anys, que, com dèiem, hi ha un forat, no vull dir negre perquè és lleig, però...
5: És un buit.
1: És un buit, exacte, aquesta és la paraula. Hi ha un buit
5: un
1: en
5: buit
1: aquest aspecte
5: que,
1: històric.
5: Que no hi havia cap sistematització, i és clar, l'educació t'explica molt la història, perquè
1: clar.
5: Quan hi ha un ajuntament molt progressista, és quan les coses es posa... Val. Diu, va,
1: sí, sí, aquella casualitat.
5: No? Diu, no, aquí hi ha d'haver... L'ensenyament està molt arraconat durant tots aquests anys,
1: sí,
5: hi ha d'haver un nou funcionament.
1: Clar. I això ens lliga la figura d'Àngel Guimerà cap a una altra qüestió que també ens volies parlar, que és el que s'anomenava el Casino de San Isidro, que va ser una de les referències socials de l'època, sí, del 1855, és a dir, meitats del segle XIX, sí, i que també s'han perdut una mica el reconeixement de què va significar aquella entitat.
5: Sí, jo vaig començar llegint algun article del Josep Aixalà, doncs, que parlava del Casino de San Isidro, i jo pensava, bueno, potser, jo què sé, igual és inventat, no ho sé. I vaig començar a demanar a persones que més o menys han estudiat, o gent més gran, a veure si tenien coneixement, i ningú.
1: No.
5: Ningú.
1: Ostres.
5: Ningú, o sigui, a part de les referències que et dic de l'Aixalà o d'algun altre, ningú tenia referències. I aleshores vaig començar, doncs, a investigar aquest tema a través del llibre del Joan Ramon i Soler, ja en parlo una mica, i després ja començo a investigar a través de què? Del Diari de Barcelona, que ja surt referenciat, quan ja, per exemple, als anys 50 està parlant de que la vila és una vila populosa i que hi ha tres casinos. Es parla d'un altre casino que, per exemple, jo no he trobat a on era, que es deia la Tertúlia, petita societat.
1: Val, sí.
5: És un casino, el de San Isidro, que és de societat benestant. Com diu els diaris, diu High Life. Highlight, que ho diuen d'aquest Great Attraction.
1: Sí, tal qual.
5: Tal qual, Highlight i Great Attraction.
1: Que curiós. No en va, San Isidro és el patró dels pagesos, no?
5: No.
1: No?
5: No, els de catalans no, que passa que aquí canvien el nom perquè ja ha passat el 1714.
1: D'acord, i val.
5: Era Garrick.
1: D'acord.
5: Garrick, que era el dels pagesos, abans del 1714.
1: D'acord.
5: I aquí, és clar, hi ha un pacte... Bueno, un pacte.
1: Exacte, que sigui
5: de
1: així.
5: De San Isidro.
1: I que sigui San Isidro.
5: Tota la gent benestant. I què fan? O sigui, l'interessant és, tu trobes aquí hi ha un Carles Casals, per exemple, l'Àngel Guimerà qui va ballar, amb referències a través d'una altra via, que és les vies de les cartes.
1: Per això lligàvem, el personatge.
5: Sí, per això, clar, és interessant.
1: Sí, sí.
5: Puc ressenyar els balls que hi havia, perquè això ja amb el primer Vendrellens ja surt, que hi ha el primer organista, o un dels primers organistes abans de Carles Casals, és el Ferran Rubió Pujol. Aquest Ferran Rubió és director d'orquestra i podem saber els balls que hi havia.
1: Val.
5: Que hi havia les mazurques o els escotis, que
1: sí,
5: eren molt
1: famosos
5: a l'època. I després, un altre tema d'interès, clar, quan ressenyes les festes majors ja posteriorment al 87, trobes que hi ha el Casino de San Isidro, llavors ja és la Vencedora, que és a través del Tívoli, i l'altre que serà el que popularment, actualment, que la gent ho coneixerà pel Centro,
1: clar,
5: que és el Casino Circo.
1: Val, Circo.
5: Sí. Serien aquests tres quan als anys 80 es consoliden.
1: Val.
5: I després ja posteriorment hi haurà el que sabem ara, que és la Lira,
1: clar,
5: que sortirà posteriorment.
1: El que s'ha mantingut fins avui en dia. I per què oblidem, doncs? Per què s'oblida aquest casino?
5: Perquè no hi ha hagut investigacions i no hi ha hagut estudis i no hi ha hagut referències.
1: El que dèiem abans al començament de la conversa.
5: Si no tens referències d'una cosa...
1: Clar, s'acaba oblidant.
5: Jo aquí dic, a veure, vaig a buscar bibliografia, zero.
1: Clar.
5: Vaig a buscar bibliografia d'educació, zero. Mínims, no?
1: Clar.
5: Sí que puc trobar a nivell general i clar, és molt interessant perquè és la primera part és una lluita per l'analfabetisme, especialment. I el Casino de San Isidro és tot l'esplendor de la societat aquesta benestant,
1: clar,
5: que va aquí. També és interessant perquè seria un precedent, comencen a fer... festes literario-musicals. Que ara dius, bueno, ara quan algú fa una festa literario-musical penses, bueno, no s'ha inventat la sopa.
1: No,
5: ja fa temps
1: molts segles que es feia,
5: Que la feien.
1: Ostres, quin interessant.
5: I és un precedent del que serà després el 87, el famós certamen científic literari,
1: clar,
5: amb la presidència de l'Àngel Guimerà. I que jo sempre dic que entra doncs amb el aquesta mapa literal.
1: Sí, sí, sí,
5: ve
1: sí.
5: Gent de fora aquí.
1: Clar, imagina't, que és aquell Vendrell, aquell retrat d'aquell Vendrell, de la Renaixença, de tota l'esplendor econòmic, empresarial...
5: Més majestuós...
1: Exacte, que va tenir.
5: Sí.
1: N'hem de parlar un altre dia, Neus, et sembla o no?
5: Home, perfecte.
1: Tanquem aquest capítol 1 i farem més capítols i podem anar fent a mesura que vagin arribant, si et sembla, d'acord?
5: Perfecte.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres.
1: De veritat, gràcies.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
2: Dos quarts i mig de 12. Tenim tota aquesta estoneta fins a arribar al migdia per participació, per trucades, com és habitual, i sempre amb aquesta sintonia. Recordant sempre aquests punts de contacte. El 977 15 70 69, que és molt fàcil. El telèfon de sempre, 977 15 70 69. O també enviant un missatge de WhatsApp al 686 101 101, que també és molt fàcil. 686 101 101.

Sempre, sempre, sempre esperant les vostres peticions musicals. Però va, per trencar una mica el gel i per ajudar això que arribi la participació i les trucades, què us sembla si posem aquesta cançó de Miki Núñez? És la segona cançó del dia, després de la primera que ens ajuda a començar i a posar ritme, amb Miki Núñez, Un altre cop.

0: Miqui Núñez ens ajuda a començar, ens ajuda a posar ritme en tota aquesta part final de programa. Sempre esperant això, participació, trucades i ganes de xerrar amb vosaltres per a tots aquests canals habituals. I si no, mentrestant, doncs això, sempre en bona combinació musical, que no falti. Però mira, de fet, i dit això, tenim ara sí primera trucada, el 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, Jan, què dius?
1: Mira, a veure si em poses una manera que t'agradin tu d'aquestes xules, que ja en tens un munt.
0: Bé, sí, en tenim unes quantes.
1: Perquè hem d'animar. Veus, avui que poses més d'hora per tocar, avui veig que la gent falla.
0: Sí, bé, avui com no ha pogut venir el Joan Molines, que vindrà dijous, avui anem una mica més alliberats. Doncs vinga, perfecte, doncs la busco de seguida.
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: gràcies, Jan.
1: Visca tots els calaixeros i calaixeres i visca la cuina.
0: Que
1: i
0: sempre.
1: Només falten 29 programes pels 4.000.
0: Correcte, sí senyor. Molt bé.
1: Vale, Pere,
0: gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.

Doncs, va, mira, Jan, he trobat una havanera que, a més, és, crec que molt especial. És una havanera clàssica que tots coneixem i que hem escoltat moltes vegades, que és molt xula, que és Mare, vull ser pescador. Però és una versió del ja desaparegut, malauradament, grup d'havaneres calafellenc, Veles i Vents. Així que recordem la seva música, les seves cançons, amb aquest clàssic. Mare, vull ser pescador.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: I aquesta manera de desaparegut ja Veles i Vents, grup calafallenc, ens aporta una nova trucada, una nova connexió al 977 15 70 69. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Maria Rosa. Què dius? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí, tot bé?
2: Escoltant-se.
1: Molt bé, gràcies per fer-ho, ja ho saps.
2: M'agrada molt escoltar cada dia les cançons que demanen. És molt maco, a mi m'agrada molt.
1: Doncs, gràcies, moltes gràcies, Maria Rosa, moltes gràcies. I quina cançó et posem amb tu? Què et sembla?
2: M'agradaria que em posessis Tornarem, de l'Axel Busco.
1: Oh, molt bé, Tornarem, fantàstic. Sí. Molt bé, la poso de seguida.
2: Tornarem a lluitar perquè el català... perquè, escolta...
1: Ai...
2: Hem de lluitar molt perquè noi...
1: Sí. La cosa no pinta massa bé, sí que és cert, sí. Doncs a veure si és possible tornar amb força. Molt bé, doncs la poso ara de seguida, Maria Rosa.
2: Molt bé, gràcies.
1: D'acord, gràcies amb tu, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
3: N'has tocat el cert.
1: Tan de seguida que ja sona i ja la posem. Aquesta cançó que ens demanava la Maria Rosa, aquest Tornarem dels Laxambusto, que això ho recordem, eh? De fet, ells també han tornat i amb molta força en el seu 40è aniversari i, a més, també ja han començat una nova gira fantàstica per tot el país. Així que molt contents per aquests vendrellencs de prop. Doncs va, aquest Tornarem que ens ha demanat la Maria Rosa i amb aquest significat de tornar amb força perquè fa la llengua i el català, que ens agermana.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: I esgarrapant ja recta final de programa, 10 minuts per les 12, i mira, anem acumulant trucades, cosa que és el que volem i ens agrada, eh? Dues trucades retingudes, anem cap a la primera d'elles, a veure si coneixem la veu. Molt bon dia.
2: Hola.
3: Bon dia.
1: Hola, Carme, Carme.
3: Ah, hola.
1: És important, ja sé que a vegades us toca parlar una mica al buit i que a vegades no us contestem, però si us sentim la veu quan hi ha dues trucades, us sé identificar, i en aquest cas ets la Carme.
3: No, què passa? Que a vegades em penso que he de parlar d'allò.
1: Sí, per això. I ara segurament a l'altra línia hi ha una persona que també ha dit bon dia, però clar, no anava per ella, sinó que anava per tu. Així que és important que digueu bon dia, perquè així de seguida us puc...
3: No passa res, perquè tots els noms fossin aquestos, ja hi firmaria ara mateix.
1: Ah, això, totalment d'acord, Carme, sí. Totalment d'acord.
3: Mira, voldria una cançó de la Trinca, qualsevol, que t'agradi en tu.
1: Vinga,
3: com val. Com que vull parlar d'això de Sant Isidre i tot això,
1: sí.
3: Que el meu home es diu Isidre,
1: molt bé.
3: Doncs el divendres, com que no li vaig poder d'allò, li vull dedicar amb ell.
1: Molt bé. Doncs vinga.
3: Vull dir que té vuitada els sants.
1: Sí, sempre, els sants dels aniversaris.
3: I ara, com que parlàveu d'això, de Sant Isidre, ja li dedicaré una pel meu home.
1: Molt bé, fantàstic.
3: Que t'ho mereix.
1: Doncs vinga, buscarem alguna cançó ben xula de la Trinca.
3: La que t'agradi més en tu.
1: Molt bé. Fantàstic, així ho farem. Carme, gràcies.
3: Adéu.
1: Que vagi molt bé. Adéu, adéu. I ara sí, l'altra trucada. Bon dia.
4: Bon dia, estimat.
1: Maria Dolors.
4: Era la Carme. Jo em pensava que era jo. Saps?
1: Veus, per això, per això.
4: Dos... No passa res. No. Mira, sí que al carrer, carinyo, posa una cançoneta que t'agradi a tu i per tots els calaixerús, també, i bueno, ja està. I ara vaig a seguir la ruta, que sí que al carrer.
1: Fantàstic.
4: Llavors... posa-la i, bueno, que tinguis un... que acabis de tenir bon dia.
1: Molt bé.
4: I mira, i pel Gide també felicitats, eh? Vull dir, que vagi bé.
1: De part teva, així ho farem, això de part teva. Molt bé.
4: Poses una cançoneta que t'agradi a tu.
1: Val, fantàstic.
4: I a tots els calaixeros, i jo segueixo la ruta, vale?
1: Molt bé.
4: Molt bé.
1: Gràcies, que vagi bé, Maria Dolors.
4: Fins demà.
1: Adéu, adéu, fins demà, adéu. Adéu.

0: Doncs va, cansat de la trinca, n'hi ha tantíssimes que sempre costa triar-ne alguna o l'altra. I aquesta crec que fa temps que no l'hem escoltada i és molt xula.
1: I ara sí que tot seguit potser podríem donar pas a la publicitat, oi?
0: Justament comença així. Que bonics són els anuncis. Una de les cançons clàssiques de la Trinca, però especialment dedicada a l'Isidre, de la Carme Bargalló, i els Isidres que ens puguin estar escoltant. Isidres o Isidros, com a vegades també els diem. Doncs per molts anys, moltes felicitats en aquest cas, molt bon sant, i com deia la Carme, com que això té vuitada, cap tipus de problema.
2: Els anuncis que fan a televisió, que boniques les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
3: Què mengen els nens moderns?

0: Pelamax.
1: Són els millors. Són els millors, la trinca. Amb aquests, que bonics són els anuncis que fan per televisió dedicada a tots els Isidres i Isidros que ens estiguin escoltant. Ah, de part de la Carme Bargalló, eh?
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I bé, ja crec que amb això ho deixarem aquí, amb això acabarem i amb això ja arribarem a les 12. Aquesta cançó que posem nosaltres, però a petició de la Maria Dolors, és una cançó xulíssima que barreja bé els estils i bé la qualitat musical de Muchacho i Judith Nederman, La nostra història. I amb això marxem i ens acomiadem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, a Més Ràdio, i amb 3 hores més de calaixera. Que tingueu una molt bona jornada, un molt bon dimarts. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esther Niubó, consellera d'Educació, compareix en aquests moments a la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha de donar explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen algunes de les denúncies dels docents. Per una banda, la infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisà en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i també coordinació dels que disposen els agents dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental, i de fet ara a les 12 ja ha prevista una manifestació a Sabadell. Allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Ramon. Júlia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs justament l'ambient és de crispació per tots els missatges que comentaves ara mateix i seran els que reproduiran des de la plaça Espanya, que és on hi ha l'estació de Renfe Nord i de Ferrocarrils, per aplegar el màxim de persones possibles de la comarca, i que mantindran al llarg de tota la Gran Via, un dels principals eixos principals de Sabadell, fins a la delegació de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. La marxa està plegant ara a tots els convocants i arrencarà en pocs minuts, justament.
1: Gràcies, Júlia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Connectem ara amb el Manel Gómez, des dels jutjats de Martorell, on està previst, de fet, que sigui traslladat el detingut per declarar. Manel, bon dia.
3: Bon dia, doncs. Efectivament, ens trobem a les portes del jutjat de Martorell a l'espera de que arribi el detingut, el Jonathan Antic, que es trobaria ara mateix declarant a la dependència de Mossos d'Esquadra, a l'ABP d'aquí de Martorell. Encara no ha estat traslladat. El que sí que ha arribat ha estat el seu advocat, Cristóbal Martell, en un pas previ per parlar amb la jutgessa que porta el cas. Com deies, es tracta de la detenció del fill d'Isaac Andic, que va morir el desembre del 2024. En principi es va tractar aquesta mort com un accident, però contradiccions en diverses declaracions del fill han dut a terme aquesta detenció. La investigació continua oberta i avui estem, com dic, esperant la declaració del detingut.
1: Gràcies, Manel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I el govern i Esquerra Republicana de Catalunya han acordat destinar 160 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord pressupostari també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català també a les xarxes socials durant els propers 3 anys.
0: Notícies en xarxa.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Mi corazón, donde reina la alegría.
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
4: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
3: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
4: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
2: Sentir y Andalucía.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
8: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
9: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12

0: non perdere.
1: Parà. Frenà. Sintonizzà. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Molt bon dia, salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i ben trobats a la nostra hora, que és aquesta, la quarta hora. Ara mateix estem en directe, passen 8 minuts de les 12 del migdia i aquí arribem nosaltres amb l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. I que no es digui que no ens escolteu. Benvinguts en aquest dimarts 19 de març. Aquest 19 de maig es commemoren també avui diferents efemèrides destacades. Ja sabeu que aquí en la quarta hora ens agrada estar ben informat de tot. Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família, proclamat a l'any 2010 per reconèixer el paper clau d'aquests professionals com el primer punt de contacte del sistema sanitari. El lema global d'aquest 2026 és atenció compassiva en un món digital. Avui és el Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal, impulsat per visibilitzar i donar suport a les persones que pateixen de Crohn o colitis ulcerosa. A Catalunya es difon iniciatives de suport clau com el projecte No Puc Esperar d'ACU Catalunya. I avui és el Dia Mundial de la Donació de la Llet Materna, una jornada dedicada a promoure el gest altruista de donar llet humana per salvar les vides de nounats i nadons prematurs, promogut activament per entitats com el Banc de Sang i Teixits. Avui, pel que fa a l'esport i la convivència, és el Dia Mundial del Joc Net, el Fair Play. Una de les declaracions oficials recolzades per la ONU de la plataforma informativa del Dia Internacional de per fomentar la pau, el respecte mutu, l'esperit esportiu tant dins com fora dels jocs dels terrenys de joc. Doncs avui tenim aquesta jornada que ve marcada per altres coses. Aquest 19 de març, la figura principal del santoral catòlic és Sant Luc de Kedmartin, també conegut com a Sant Lu de Bretanya, conegut mundialment com el patró dels advocats. I avui és Sant Pere Celestí, monjo ermità escollit papa de gran, que va passar a la història per haver renunciat voluntàriament al pontificat per tornar a la seva vida de solitud i oració. I avui també és Sant Urbà, primer pontífex que va governar l'església a Roma durant 8 anys en el segle III. I altres sants i beats avui d'aquest 19 de maig és Sant Crispí de Virtebó i Sant Teòfil de la Cort. Bueno, avui tenim una jornada important, però el que més podíem destacar és pel que fa al temps. Perquè la cosa ens diu que avui s'espera un matí amb un cel molt variable, amb clarianes i un augment de la inestabilitat a la tarda. Això serà especialment quan el quadrant nord dels països que repartiran les ruixats abans que s'instal·li un front càlid que serà ja com està en ple estiu. Així que ara el que resta de matí serà un cel enterbolit pel pas de bandes de núvols alts a l'oest a est i presència d'alguns núvols baixos a punts del litoral i del nord que tindran que minvar en unes hores. Però atenció, que la temperatura mínima ha començat clarament més alta que en els dies anteriors. Les màximes continuen a la seva línia ascendent. I, per exemple, a la ciutat de Lleida arribaran una màxima de 30 graus. A Tarragona, ambient càlid amb màximes de

26. I la Barcelona i Girona colliran temperatures de 19 i 23 graus. Pel que fa al Vendrell, avui s'espera un dia tranquil de núvols i clarianes amb un ambient agradable i temperatures màximes que fregaran els 22 graus. I matí i tarda el cel estarà dominant per intervals de núvols combinats amb estones de sol. O sigui que jo recomano que aneu traient doncs, la roba d'estiu amb temperatura confort, que diuen, de 21 graus. Apa, ja esteu ben informats de coses doncs, que sempre marquen la jornada. Recordeu que en la nostra quarta hora arribem a aquest punt per començar, però ja sabeu que aquí, en la nostra cita de la quarta hora, arribarà amb bona música. Després tindrem el nostre punt de les notícies destacades. Avui ens despertem amb el que has de saber. Ja sabeu, és el repàs de les notícies locals, comarcals, de província, d'última hora, d'Espanya i del món. Recordeu i sabeu que tenim un WhatsApp de participació, és el 686-1101, en els que ens podeu demanar un tema musical, fer una dedicatòria a la vieja usanza, però més modern a través del WhatsApp. Tindrem, com sempre, el nostre tema retro i ens aturarem amb bona música i, això sí, amb l'agenda, que és un punt important de pes aquí en la quarta hora. Gràcies per acompanyar-nos. Salutacions de Marga Márquez, com sempre, és un plaer arrencar la nostra cita de la quarta hora amb tots vosaltres i amb bona música. Ens quedem amb els Lexus i el seu èxit No puc oblidar.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: I ara, com sempre, amb aquesta sintonia, és moment del nostre punt d'informació, amb el que comencem parlant de notícies de casa nostra. Aquest cap de setmana, Amor Rosenda Creus, nascuda el 1926, va ser un referent de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, on durant molts anys va regentar el bar Creus. Rosenda Creus va ser objecte d'un emotiu homenatge a l'acte institucional del 8M de l'any 23. Al carrer de l'Amistat s'hi va fer un mural dedicat a ella i a totes les dones, sovint invisibilitzades amb la seva feina, mantenen l'esperit dels barris i nuclis de la població. I un accident de dos camions aquest dilluns al vespre a la P7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via amb dos sentits de la marxa durant diverses hores. Els dos camions han topat lateralment i a conseqüència de l'impacte s'ha incendiat els aerosols i insecticides que transportava un dels vehicles, fet que ha provocat una gran deflagració visible des de molts punts de la zona. La Generalitat ha activat l'alerta al Pla Especial d'Emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses i els bombers han treballat durant hores per apagar les flames. Aquest matí s'ha obert ja un carril en sentit nord, però les retencions arribaven a 7 quilòmetres. Els dos conductors dels camions han resultat il·lesos. També aquest matí hi ha hagut un accident a la mateixa AP7 a l'altura de Banyeres que ha obligat a tallar un carril en sentit nord. I l'eclipsi de sol el proper 12 d'agost serà un dels esdeveniments més rellevants de l'any al territori. Al Baix Penedès, on aquests fenòmens es podrà veure de manera clara, s'espera l'arribada de milers de visitants que voldran gaudir d'aquesta experiència i tindrà lloc entre 7:45 del vespre i 8:45. Per preparar-se bé i treure'n partit, la comarca ja treballa en l'organització de diferents aspectes al voltant d'aquest fenomen. El passat divendres, el Teatre Joan Colet de Calafell va acollir una jornada que, impulsada per el Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili, va servir per analitzar el seu impacte en diferents àmbits com ara l'econòmic o el científic, així com el de l'astronurisme. I és que esdeveniments com els eclipsis solars cada cop mobilitzen més persones que es desplacen per poder veure de prop els seus efectes. I proposen que el Baix Penedès passi a formar part de la província de Barcelona. Diferents representants de la formació Impulsem Junts al Baix Penedès han fet oficial la seva proposta perquè la comarca deixi la província de Tarragona i passi a formar part de la de Barcelona. Segons el president d'Impulsem al Penedès, Jaume Cassanyes, aquesta iniciativa respon a la necessitat de buscar un nou encaix que respongui a les millors de les necessitats de la comarca i la seva població. Per Cassanyes, la separació que es va fer en el seu moment en províncies no té sentit actualment, ja que deixa el Baix Penedès separada administrativament de la resta de les comarques de la vegueria del Penedès. Si estem totes les comarques unides, serà més fàcil defensar la identitat pròpia del Penedès davant de la pressió provinent de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fa temps que tenim, ha assegurat també l'alcalde de Cunit. De la mateixa manera, creu que el canvi de demarcació permetria que el Baix Penedès tingués veu pròpia amb diferents àmbits de decisió de la zona de Barcelona que tenen influència en la comarca, com ara les de mobilitat. Junt amb l'alcalde de Cunit i també altres representants de la formació de la comarca, com l'alcaldessa en funcions de la Bisbal, Judit Vidal, l'alcalde de Bellver, Valentí González, i el portaveu del partit del Vendrell, Frederic Serramià, o el conseller de la comarcal i regidor de Banyeres del Penedès, Josep Ràfol, Casanyàs ha aclarit que la proposta no significa que s'aparqui la seva voluntat de fer una consulta per demanar el pas de Cunit al Garraf. I Calafell vol aturar la degradació del poblat abandonat de Montpaó. A dalt d'un turó, a tocar de l'urbanització Calafell Parc, s'aixequen les restes de la població medieval de Montpaó, una de les zones més desconegudes del municipi de Calafell. El poblat va quedar deshabitat a mitjans dels anys 50 i des d'aleshores el seu deteriorament ha estat constant. El fet ha estat situat en una zona poc accessible per part de les finques i que les finques siguin de propietat privada, ha impedit fer cap mena de manteniment. Ara, des del consistori, es té la intenció de revertir aquesta situació i primer que necessita és aconseguir-ne tota la propietat, ja que actualment només n'en té la meitat. I Esquerra Republicana i el Baix Penedès ha criticat en un comunicat les declaracions del president del Consell Comarcal, Ramon Ferrer, sobre aquest possible canvi de província de la comarca, el tema que us parlàvem, per passar de Tarragona a Barcelona, una proposta que aquest mateix dilluns han verbalitzat diferents representants del partit Impulsem Junts i que Ramon Ferrer no va veure amb mals ulls en una entrevista recent. Des d'Esquerra consideren profundament irresponsable que el mateix representant institucional del Consell Comarcal plantegi un debat territorial que no respon a cap demanda ciutadana i que només contribueix a dividir la comarca i desviar l'atenció als problemes reals que pateix el Baix Penedès. Els republicans asseguren que a cap veí o veïna del Baix Penedès està preocupat per canviar de província, sinó el que el preocupa al ciutadà és la manca d'inversions, la saturació dels serveis públics i el dèficit d'infraestructures, la mobilitat o la falta de recursos en una de les comarques que més creix a Catalunya. I anem en busca d'altres notícies que, en aquest cas, després de fer un repàs a la nostra ciutat i també a comarca, com sempre ja sabeu, fem una mirada a les notícies d'àmbit global, a les últimes notícies d'Espanya i del món. Bilbao espera 80.000 visitants per les finals europees de rugbi aquest cap de setmana. L'acusat d'assassinar un home a la localitat toledana de Recas reconeix que el volia matar. I les últimes notícies en directe, Maribel Vilaplana alega davant del Congrés que no té res de nou que aportar. Ha estat un any i mig duríssim. El govern trasllada tranquil·litat i respecte a la justícia i el PP exigeix explicacions al govern. Els capos comencen a caure. Les últimes notícies del món ens diu que el director de l'OMS reconeix que hi ha una alarma per la magnitud i rapidesa del brot d'èbola. L'IBEX 35 recupera els 17.800 punts. L'optimisme sobre Iran i la frenada del petroli donen un respir als mercats. Arrenquen a Rússia a exercicis militars en les seves noves forces nuclears. I altres notícies ens diu que Ford confirma que fabricarà a València un nou SUV Bronco a partir del 2028 i aclareix el futur dels Musafes. Pel que fa a la cultura, premis Thalia 2026, el musical Los Miserables, Escalfament de Rocío Molina, triomfadores de la quarta edició. I també diu que Pedro Almodóvar es pot viure perfectament sense la Palma d'Or. Cans eleva Montguiu Recargola a Europa amb Fior i Nanjing atropella el festival amb Hop. Altres notícies pel que fa als esports, Neymar torna a la Lliga de Brasil 2 anys i mig després de... i estarà al Mundial. També ens diu que èxtasi al Sardinero. Fermín pateix una fractura al 5è metatarsià del peu dret i es perdrà al Mundial. Fona una mirada també a casa nostra. Ens diu que les claus de l'acord dels pressupostos a tres bandes. El tren orbital, el consistori d'inversions, el reforç de l'agència tributària i el control de la zona franca principal, de la zona franca són les principals fites. La Generalitat i la Moncloa ratifiquen els acords aquest dimecres a Madrid. També ens diu que la línia orbital ferroviària vol trencar el model radial. Els Mossos detenen a Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango. I també altres notícies ens diu que segona setmana de vaga educativa amb noves mobilitzacions a la província de Barcelona. I també ens diu que el TNC presenta una temporada dedicada a Barcelona. Pel que fa al temps, dimarts amb menys enruixats, més calor i les porta a les portes d'un ambient canicular. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ara mateix, com sempre, aquí en directe en la quarta hora, hem arribat a l'Equador de la nostra hora. Una horeta es passa molt ràpid. Ja sabeu que sempre ens agrada fer una mirada cap al nostre tema retro. Aquest punt on ens aturem una miqueta per apropar la història de la música també a la nostra cita. I mira cap a artistes o grups, en aquest cas avui, aprofiten que és el seu aniversari. En Grace Jones avui fa 78 anys. És l'artista, una de les figures més disruptives i influents i polifacètiques de la cultura del pop del segle XX. Va començar en la mítica escena d'Estudio 54 de Nova York i va fusionar a Mèxic el New Wave, el reggae, el post-punk i la música de ball. Té cançons emblemàtiques com Slave to the Rhythmer, el seu Paul of the Bummer, o la seva mítica versió d'aquell Le Vieux Rose, que continua sent himnes atemporals. Tot i la seva edat, manté una energia espectacular als escenaris i a principis d'aquest 2026 ha completat una aclamada gira per Austràlia, actuant a Sydney, a l'Opera House, i aquest estiu encapçalarà grans festivals europeus com el Crystal Palace Blow de Londres. Ha estat una imatge trencadora al costat de dissenyadors com Jean-Paul Gaultier, que va redefinir els cànons estètics dels anys 80 amb la seva silueta geomètrica, cabells rapats i un estil visual diferents i amb un empoderament brutal. Va ser model de París i a Nova York per a signes tan importants com Yves Saint Laurent i Kenzo, i ha protagonitzat portades i capçaleres com a Vogue i Elle. Va ser noia bon, va saltar a la gran pantalla interpretant a la letal i memorable dolenta Mayday a la pel·lícula de James Bond, Panorama per matar, l'any 85, al costat de l'elegant Roger Moore. I també és molt recordada per el seu paper en la guerra de Conan el Destructor, a l'any 84, que compartia cartell amb el gran Arnold Schwarzenegger. Doncs que no es digui que aquí ens agrada fer sempre un repàs a temassos importants i recordant i apropant-vos la història també de la música, que és tan important. Ens quedem aquest gran treball que sona d'aquesta manera, I'll Be Sent That The Face, que és una de les seves cançons també... saps què? Prefereixo aquest, el seu Slave to the Rhythm.
2: Slave to the Rhythm.

0: alegría.
1: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
0: Sentir de Andalucía.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Doncs de la música d'abans a l'actualitat d'ara. Aquí està precisament d'ara. Darina Nikolaeva Yotova, la coneguda cantant i compositora búlgara que ha fet història en guanyar el Festival d'Eurovisió per a Bulgària amb la seva cançó Bangaranga. Aquesta victòria ha suposat el primer triomf del país volcànic en el certamen, coincidint amb el seu retorn després de 3 anys d'absència per motius financers. I aquesta és una artista que va formar inicialment la seva andadura musical en el cant folklòric búlgar, abans de fer el salt a la música pop, al rhythm and blues, a l'electrònica. I va saltar a la fama l'any 2015 en quedar finalista en la versió búlgara de Factor X. Des de llavors s'ha mantingut com a una de les estrelles més influents del seu país, treballant també com a coach amb The Voice of Bulgaria. Doncs aquí està ella, que s'ha endut el primer premi i a més amb un impacte històric, perquè gràcies a aquest triomf la capital búlgara, Sofia, s'ha consolidat com a la ciutat seu que albergarà el proper Festival d'Eurovisió l'any vinent.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs ja és hora d'anar començant a obrir la nostra agenda, que amb aquestes hores del matí cal estar ben informat de les coses que us apropem cada matí aquí en la quarta hora. Avui és dimarts i hi ha mercat setmanal a Calafell i també... Bueno, hi ha mercat setmanal a Calafell. Avui és dimarts, no ens passem. I recordeu que teniu doncs, una cita també de mercat ambulant. Demà dimecres a la Bisbal del Penedès. Molt important, eh? Que jo sé de molts de vosaltres que us agrada anar de mercat. I a més, si teniu temps, doncs és una bona proposta. Avui és dimarts i us apropem coses que poden ser del vostre interès, com en aquest cas anant a fer cosetes. Per exemple, avui dimarts, a partir de 5:45 de la tarda, a Llorenç del Penedès, a la sala de plens, hi ha el Comptes per capgirar el món amb motiu del mes del comerç just. A les 6 de la tarda hi ha la Biblioteca Terra Baixa, hi ha xerrada de presentació del llibre L'Eclipsi del Segle, a càrrec de Joan Anton Català, és l'autor del llibre Astrònom i divulgador científic. A les 6 de la tarda també, a la Biblioteca Pública, però en aquest cas a la Bisbal del Penedès, hi ha conferència en el marc del cicle Llegir l'Òpera, a càrrec de Meritxell Tena, que oferirà una conferència dedicada a la Traviata, una de les òperes més conegudes de Giuseppe Verdi. Avui és dimarts, ens anem cap a demà, que és dimecres. Hi ha el Job Market Place per als sectors del turisme, comerç i serveis. S'ho farà a l'edifici Tavares, a Coma-ruga. Es posaran en contacte directe amb empreses del municipi, amb persones en recerca activa de feina mitjançant entrevistes laborals breus entre 5 i 10 minuts. A Bellvei, a les 5 de la tarda, demà hi ha una xerrada Juga el teu paper contra el càncer de còlon a l'Ajuntament, a les 5 de la tarda. I mitja horeta més tard, a la Biblioteca Terra Baixa, al Vendrell, hora del compte, nadons, a l'aniversari del petit os, a càrrec d'en Judit Navarro. A Cunit, a 6:15, a la Biblioteca Municipal Marta Mata i al Club de Lectura, una carta molt llarga de Maria Mabba, conduït per Magda Minguet. I a la Bisbal del Penedès, a les 7 de la tarda, al Club de Lectura, amb la novel·la Una confabilació d'imbècils, d'en John Kenneth Toll, a la Biblioteca Pública, a les 7 de la tarda. Dijous hi ha la presentació del llibre Després de l'amor, asseguda a Calafell, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova. A Cunit, a 4:45, hi ha... el taller de pintura sobre llenços per a joves a l'Espai Jove Acunit a partir de 5:45 de la tarda. Però hi ha més coses. Per exemple, al Vendrell, a la Biblioteca Terra Baixa, a les 6 de la tarda a l'Hora del Compte, càrrec del Ball de Faixes, Ball de Gitanes i Ball de Pastorets de l'Embarcada. Hora del Compte, al Compte. I la presentació de la petita història de Marta Mata a les 7 de la tarda al Jardí del Museu Déu amb una cita que no us podeu perdre al Vendrell. Llorenç del Penedès, a les 8 del vespre, al centre a càrrec d'en Francesc Toralba, arriba la xerrada L'espiritualitat de Gaudí. I Llorenç del Penedès acull a la comprativa Llorenç del Penedès cinema de muntanya de Last Expedition. I aquests són apunts que ens apropen fins dijous. Fins aquí, que si no, després doncs, ens perdem amb tantes coses d'agenda. Recordar-vos també la programació de Ràdio El Vendrell, que com cada dia us l'apropem perquè estigueu ben atents de tot el que us ofereix. Recordeu que a partir de 2:15 arriba l'informatiu amb l'edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa i després de 3 a 6, de 3 a 5, el programa Tarda en Estèreo. Avui és dimarts i, per tant, a les 8 del vespre arribarà l'informatiu i després de la informació el programa Carrer d'Avinyó, el programa d'entrevistes properes que, com sempre, ens ofereix el nostre company Llorenç Avinyó. I avui és el dia del Pampas, de 9 a 10 de la nit. La programació de Televisió al Vendrell ens recorda que avui és dimarts i que, com sempre, puntualment a les 2 del migdia, arriben els informatius que
Com sempre, les notícies arriben amb tota la informació que acull la nostra, el nostre municipi, també la nostra comarca. I ara jo estava pensant en el programa que també podreu veure al Connecta 14, el programa amb Sílvia Martínez, que com sempre recull els serveis informatius i que compta amb una entrevista en profunditat i reportatges que ens apropen cap als 14 comarques municipis del Baix Penedès. I això seria el nostre punt de, com sempre, d'agenda que sempre arriba en aquesta recta final. Ens relaxem una miqueta amb música i si voleu aprofitar aquests minuts, recordeu que el nostre WhatsApp de participació, el 686-1001, està obert per la vostra petició musical, dedicatòria o el que us vingui de gust.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Estem disfrutant de la música de Birdy amb el seu famós tema Wild Horses en aquests ja darrers minuts de la quarta hora. És moment d'anar tancant la nostra cita d'avui amb els Gertrudis, amb aquest Bon Dia Vida. Així que amb música positiva i amb ganes de tornar demà, aquí estarem amb la quarta hora a partir de, com sempre, les 12 i poquet. Que tingueu una molt bona jornada. Fins demà, ciao.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern i Esquerra Republicana de Catalunya segueixen l'acord dels pressupostos i han acordat destinar 160 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català a les xarxes socials durant els propers 3 anys. A més, també el pacte inclou la creació d'un òrgan bilateral, Estat General per coordinar la governança dels aeroports, una qüestió que s'haurà de concretar en una futura comissió bilateral, encara sense data fixada. Demà, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes i el divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un consell executiu extraordinari i de cara al juliol s'haurien de votar al Parlament. I Esther Niubó, consellera d'Educació, ha comparegut en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha donat explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen, de fet, algunes de les denúncies dels docents. La infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i coordinació dels que disposen els agents dels Mossos. Ha remarcat també la predisposició del govern en seguir negociant per tal d'arribar a un acord comú.
2: Crec que enviem a vegades un missatge distorsionat i confús a la societat quan emetem alguns judicis a priorístics com els que hem pogut llegir i sentir aquests dies. Però, en tot cas, mantenim oberts espais de diàleg amb els agents implicats. Seguirem escoltant totes les aportacions que ajudin a millorar el desplegament i l'avaluació d'aquest pla pilot, però també els dic que aquest govern no vol renunciar a explorar eines de coordinació institucional que puguin contribuir a protegir millor els infants i adolescents, a acompanyar millor els centres educatius davant riscos emergents que avui afecten directament la vida escolar.
1: Amb tot, Niubó ha afirmat que la proposta que farà arribar avui als sindicats i que es presentarà demà a la mesa sectorial convocada s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit amb Comissions Obreres i UGT i ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'haurà de continuar treballant en els propers cursos. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui amb epicentre al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare al desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb els pas dels mesos la investigació l'apunta com a sospita.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del PAM.

0: Bona tarda, sigueu benvinguts a les notícies de Ràdio El Vendrell del dimarts 19 de maig del 2026. Notícies possibles gràcies a la marca Marques en Vies de So, a tècnics i redactors de la casa, en producció general i continguts, el Jordi Grell, que ens ha de fer la crònica de l'esport. Tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
1: Sumari de titulars.
0: Moltes qüestions i diverses. D'entrada començarem parlant d'una proposta d'Impulsem Penedès Junts sobre la hipòtesi d'un canvi de demarcació del Baix Penedès. Volen que passi a formar part de la demarcació de Barcelona. Després de la inversió prevista per la Generalitat a les escoles del Baix Penedès. En tercer lloc, de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, una campanya comercial que ja fa molts anys que es fa al Vendrell. Després de l'aparador jove del Baix Penedès amb una artista dibuixant de la Conca de Barberà i finalment de la jornada de l'eclipsi que hi va tenir lloc a Calafell. Esports, el temps i notícies breus han d'acabar de rodonir aquest informatiu que comença tot seguit.

0: diversos representants de la formació política Impulsem Junts han fet oficial la seva proposta de buscar un nou encaix territorial pel Baix Penedès. El partit creu que la comarca hauria de passar a formar part de la demarcació de Barcelona, el que suposaria unir les quatre comarques de la vegueria del Penedès en una mateixa administració supramunicipal i supracomarcal. En canvi, des d'Esquerra Republicana apunten que aquest és un debat artificial que només vol desviar l'atenció de problemes reals. És una informació de Marc Guitart, des de la qual escoltarem Jaume Cassanyes d'Impulsem Penedès Junts.
1: Des d'Impulsem Junts creuen que és indispensable buscar un nou encaix per al Baix Penedès, amb l'objectiu d'aconseguir la unitat de les quatre comarques de la vegueria. El partit està convençut que la separació en províncies ha deixat de tenir sentit amb l'evolució demogràfica que ha tingut el territori. Per evidenciar-ho, han fet la compareixença al carrer de les dues províncies de Bellvei.
2: I no pot ser, no podem continuar amb un Penedès dividit en dues províncies. D'aquí 7 anys, farà 200 anys que es van aprovar les províncies, i estem en aquest carrer que es diu carrer de les dues províncies. Tinc un peu a Barcelona i un peu a Tarragona, i com podeu veure, el Penedès no té sentit dividir-lo en dues províncies, perquè hi ha una unitat no només territorial, sinó cultural, identitària, que cal preservar. Perquè quan estiguin les quatre comarques unides, ens permetrà defensar-nos millor de la pressió metropolitana.
1: Per Cassanyes, el canvi de demarcació permetria que el Baix Penedès tingués veu pròpia en diferents àmbits de decisió que tenen influència a la comarca, com ara els de la mobilitat o la sanitat.
2: La pressió, per exemple, el Baix Penedès és l'exemple, no? És una comarca que pertany a la província de Tarragona, però que funcionalment és Barcelona. Les decisions que es prenen a Barcelona ens afecten, i el Penedès no té ni veu ni vot. L'exemple més clar és la tarificació del transport públic. Som la cinquena, la sisena corona, i ningú defensa el Penedès quan es decideix que som la cinquena i la sisena corona.
1: El partit creu que el primer que cal fer és estendre aquesta proposta i fer-la arribar a la població dels diferents municipis, així com als altres partits polítics, per aconseguir el màxim d'unitat al voltant de la iniciativa.
2: Bueno, nosaltres el que volem és acabar de socialitzar-ho amb la resta de municipis, amb la resta de partits, i que la gent entengui l'utilitat d'aquesta proposta.
1: Fa uns dies, el president del Consell Comarcal i també alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ja es va mostrar obert a estudiar aquesta possibilitat en una entrevista. En canvi, des d'Esquerra Republicana del Baix Penedès han emès un comunicat en què asseguren que aquest és un debat artificial que no respon a cap demanda ciutadana i que només contribueix a dividir la població i desviar l'atenció dels problemes reals. Des d'Esquerra afegeixen que el problema de la comarca no és el seu encaix territorial, sinó l'abandonament històric que pateix, i retreu al president del Consell Comarcal que hagi fet aquestes declaracions sense abans haver impulsat cap debat institucional ni hagi consultat els municipis.
0: Parlem d'escoles perquè el govern de la Generalitat ha presentat aquest dilluns al Vendrell el seu pla d'inversió per a la millora de les escoles. En total hi destinarà 134 milions d'euros, recaient al Baix Penedès poc més d'1,7 milions. Els ajuntaments que vulguin adherir-s'hi hauran de fer-ho fins a mitjans d'agost i hauran de tenir enllestides abans les obres abans d'acabar l'any 2028. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem Lluís Valls, que és el delegat del govern de la Generalitat al Penedès.
3: Els municipis decidiran a partir de diversos paràmetres la destinació de les feines, que hauran de tenir com a objectiu la millora de les seves escoles públiques. Bàsicament, hauran de ser treballs de reforma, d'adequació o de millora d'equipaments per tal d'afavorir també la seva accessibilitat, seguretat i sostenibilitat. En aquest pla, que passa de 34 a 134 milions d'euros, els ajuntaments disposaran d'un ampli marge d'autonomia de cara a la seva execució.
4: És un procés que no és competitiu, per tant és una concurrència en què tots tindran uns diners en funció de diferents paràmetres, però seran els ajuntaments els qui decidiran a què destinen aquests recursos, si amb aquella escola per fer aquella actuació o amb aquella altra escola o amb les dues escoles o amb les que tinguin.
3: Els ajuntaments que vulguin beneficiar-se'n del pla s'hauran d'adherir com a màxim fins al mitjans d'agost, de manera que podrien rebre els diners a començaments de setembre. Segons la previsió inicial, el conjunt del Baix Penedès rebrà poc més d'1,7 milions d'euros, quantitat que es repartirà entre tots els municipis de la comarca. Les obres han d'estar enllestides com a màxim el 31 de desembre de 2028.
0: Parlem ara d'un clàssic de la promoció comercial. Com cada any, ja en van 16, aquest mes de juny hi haurà una nova edició de la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Es tracta d'una iniciativa on hi prenen part una vintena de municipis catalans i que té l'objectiu de fomentar el comerç de proximitat. Des de l'Ajuntament i el Centre d'Iniciatives i Turisme es convida tots els establiments de la vila a adherir-se a la campanya. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem Àlex Barrera, el regidor de Comerç del Vendrell, i també Sílvia Riambau, que és secretària del Centre d'Iniciatives i Turisme del Vendrell.
3: Com a mínim, repetir els 200 comerços que vam participar l'any passat. Amb aquesta intenció, el CIT i l'Ajuntament del Vendrell conviden els establiments del municipi a formar part de la campanya Compra i Descobreix Catalunya, una iniciativa ideada per estimular l'economia local i que tindrà lloc durant tot el mes de juny. En total, hi participen 22 viles d'arreu del país amb uns objectius ben clars.
5: Sobretot promocionar aquest comerç de proximitat, aquest comerç local. En segon lloc, també, doncs, incentivar, doncs, aquestes sinergies entre diferents municipis o poblacions també d'àmbit més petit o similar al del Vendrell, i al tercer lloc, doncs, premiar aquests clients, no?, aquests compradors o compradores que són fidels en aquest comerç local.
3: Els comerços que vulguin prendre part només han de comunicar-ho al CIT abans d'acabar el mes de maig. Els interessats rebran tota la informació i material de manera completament gratuïta, tot plegat amb intenció d'estrenyar els vincles amb els compradors.
6: Fidelitza la clientela, a la gent que ve a comprar i omple de butlletes, a tothom li fa gràcia omplir butlletes. Vull dir, això els hi fa... Amb el client sempre li fa molta il·lusió omplir butlletes i participar en sortejos, i com que és una cosa que ja fa 16 anys que es fa, doncs moltíssima gent ja sap el sistema, ja se'n recorda de l'any passat i ja ho omple de seguida i de seguida participen.
3: La campanya, doncs, pretén premiar la fidelitat dels compradors amb sorteig de visites culturals a la vintena de municipis que en formen part. L'any passat s'hi van adherir només al Vendrell uns 200 comerços.
0: Anem ara cap a la plaça Petjai, perquè Paula Cabello, que és una jove artista de la Conca de Barberà, presenta els seus retrats a l'aparador del Jove Baix Penedès. La mostra s'emmarca en l'intercanvi d'exposicions entre artistes de totes dues comarques. És una iniciativa que funciona des de fa anys. En aquesta informació escoltarem la protagonista, la retratista en tècnica de carbó, Paula Cabello, i també Marc Palau, que és el conseller comarcal de Joventut. L'aparador jove del Baix Penedès, ubicat a la plaça Petjai, presenta una exposició de Paula Cabello, dibuixant de la Conca de Barberà. L'artista ha estat una de les participants de la mostra d'art jove de la Conca de Barberà i porta al Vendrell els seus retrats fets amb la tècnica del carbó.
7: Estem fent ara una exposició itinerant de dibuixos, de retrat, i bueno, em faria molta il·lusió que vinguéssiu a veure-la. No m'he inspirat, sinó que simplement són dibuixos que vaig fent de persones que vaig veient. Molts són família, amics, o, per exemple, hi ha gent d'una colla castellera que anava bastant. És gent que conec.
0: La mostra és un nou episodi de l'acord entre els Consells Comarcals del Baix Penedès i de la Conca de Barberà per fomentar l'intercanvi artístic.
8: Bueno, doncs estem molt contents de tenir a la Paula aquí, doncs exposant a l'aparador jove del Baix Penedès en aquest intercanvi novament amb la Conca de Barberà, la qual doncs fortaleix aquests vincles, no?, entre els joves i les joves de les dues comarques, i que ja portem molts anys fent aquest intercanvi cultural, a vegades doncs de pintura, a vegades de fotografia, dels diferents aspectes que treballen els joves, i creiem doncs que això ha de seguir endavant amb aquests intercanvis. La setmana que ve l'altra anem a naltros a la Conca i anem fent aquests intercanvis, al qual doncs agraïm al Consell Comarcal doncs també d'allà de la Conca aquest intercanvi que estem treballant any rere any.
0: L'objectiu de l'intercanvi és donar visibilitat a la feina de creadors joves de totes dues comarques.
9: Els esports en juny.
0: Més coses. El Baix Penedès continua preparant-se pel repte que ha de suposar l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost. El Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili han organitzat una jornada al Teatre Joan Colet de Calafell centrada a analitzar el potencial impacte econòmic, territorial i estratègic que tindrà aquest fenomen, així com la manera de preparar-se de manera correcta davant de la previsible arribada de nous visitants. És una informació de Marc Guitart, que té la veu en condicions, dins la qual escoltarem experts: Mercedes Teruel, Àlex Roig, Xavier Martínez i Carlos Uriarte, gent que en sap d'eclipsis, però també de turisme.
1: L'eclipsi solar total que es podrà veure des del Vendrell al Baix Penedès el pròxim 12 d'agost esdevindrà, a més d'un fenomen meteorològic d'una gran singularitat, una oportunitat estratègica per a tot el territori. Amb l'objectiu de preparar-se per aquest succés, el Consell Comarcal del Baix Penedès i la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili han impulsat una jornada a Calafell que ha reunit experts dels àmbits científic, turístic i divulgatiu. L'objectiu ha estat analitzar el potencial econòmic i estratègic que suposarà l'eclipsi i la manera com aquest esdeveniment pot ajudar a fomentar un turisme diferent.
10: Pot tenir un interès de transformació de l'activitat econòmica del territori, obrint possibilitats a un nou perfil de turistes, d'oferta d'activitats recreatives que poden diversificar doncs l'estructura productiva. I des d'aquest punt de vista, l'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer aquest potencial.
11: Al final és un fenomen històric en un període de temps molt llarg i també ofereix oportunitats a casa nostra, a Catalunya, per poder doncs desplegar doncs una estratègia de posicionament en l'àmbit de l'astroturisme. També de donar a conèixer molts territoris a nivell internacional, ja que tindrem els focus, com deia, mediàtics a nivell mundial sobre tota aquesta línia de la totalitat.
1: La trobada també ha servit per a donar a conèixer diferents activitats que s'oferiran com a complement al voltant de l'eclipsi.
12: Sí, nosaltres representem un projecte que va néixer per la unió de la navegació i l'astronomia, és a dir, la possibilitat de gaudir del cel des d'una embarcació, allunyant-nos de terra, on tenim avui, per desgràcia, més contaminació lumínica. Justament aquí, des del port de Segur de Calafell, que és on tenim embarcacions, i hem engrescat a diferents operadors també de la zona perquè ens acompanyin i organitzar una flotilla d'embarcacions perquè la gent pugui disfrutar de l'eclipse en el millor lloc del món, que és en el mar.
1: Durant la jornada s'han tractat qüestions vinculades a la preparació del territori davant la previsible arribada de milers de persones, en uns dies on ja hi ha una pressió molt gran de visitants a la comarca.
11: A un eclipsi total de sol, segons moltes persones que l'han pogut viure, la totalitat, és un dels fenòmens més intensos que es poden viure a la natura, i això genera un moviment de persones important. Estem parlant de que aquí estarem en un 12 d'agost, per tant, en temporada turística alta, i se li podrien afegir diversos milions de persones en la línia de totalitat.
13: És potser el més capdalt, el més important, o sigui, organitzar tota la població perquè estigui ben preparada, sobretot per evitar els col·lapses, que segurament en tindrem col·lapses en la mobilitat, i fer tot el possible de consciència a la població per tal que estigui ben preparada.
1: Per tot plegat, l'eclipsi del 12 d'agost s'identifica com una gran oportunitat per a la comarca en diferents àmbits, però també com un repte important per saber gestionar de forma correcta tot el que comportarà.
0: Notícies breus, una per sobre de totes les demés, i és que l'accident de dos camions aquest dilluns al vespre a l'autopista AP7 a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa durant unes quantes hores. Els dos camions han topat lateralment i, a conseqüència de l'impacte, s'han incendiat els aerosols insecticides que transportava un dels dos vehicles, fet que ha provocat una gran deflagració visible des de molts punts de la zona. La Generalitat ha activat el pla d'alerta especial d'emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses i els bombers han treballat durant hores per apagar les flames. Aquest matí s'ha obert ja un carril en sentit nord, però és que les retencions arribaven a ser de 13 quilòmetres. Tots dos conductors dels camions han resultat il·lesos i també aquest matí hi ha hagut un altre accident a l'AP7 a l'alçada de Banyeres que ha obligat a tallar un carril en sentit nord. Expliquem també que l'Ajuntament del Vendrell ha informat que s'han retirat de la via pública els contenidors que prestaven el servei de recollida de roba usada al municipi. Des del consistori expliquen que s'està treballant per formalitzar un nou contracte per a aquest servei el més aviat possible i recomana als ciutadans que fins aleshores prioritzin la reutilització de la roba o la donació a altres persones si aquesta roba està en bon estat. Deixem constància d'altres informacions breus i és que aquest cap de setmana ha mort Rosenda Creus, nascuda fa 100 anys, el 1926. Va ser un referent de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, on durant molts anys va regentar el bar Creus. Rosenda Creus va ser objecte d'un emotiu homenatge en l'acte institucional del 8 de març de l'any 2023. A la plaça de l'Amistat s'hi va fer un mural dedicat a ella i a totes les dones, sovint invisibilitzades, que amb la seva feina han mantingut l'esperit de barris i nuclis de població. Aquest va ser el cas de Rosenda Creus amb la colònia ferroviària de Sant Vicenç. Encara una cosa més, l'entitat Amics de Josep Canyes convoca entitats i ciutadania de Banyeres del Penedès i de la comarca per participar de l'homenatge a l'escultor amb motiu de l'aniversari del seu naixement. L'acte tindrà lloc aquest dissabte 23 de maig al cementiri de Banyeres. Començarà a les 12 del migdia, inclourà una ofrena floral al seu panteó, un parlament sobre el paper de Canyes al món casteller, una lectura de fragments de les seves obres, un pilar conjunt de les colles castelleres penedesenques que tenen previst assistir a l'acte i una lectura final d'alguns dels pensaments de Canyes. Enguany, al peu del monument als castellers del Vendrell, que va ser obra de Canyes, s'ha fet una celebració inèdita, l'enlairament de pilars a motiu del centenari de la colla castellera vendrellenca.
9: Els esports amb Jordi Graell.
14: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol sala i ho fem amb golejada de l'Espai Silera Vendrellenca per 8-0 aquest dissabte al Pavelló Àngel Guimerà contra el Montblanc, en un partit que no va tenir gaire història, ja que els vendrellencs ja a la primera part doncs guanyaven per 3-0 i a la segona part doncs encara farien més gols, en un partit que era l'últim de la temporada, i d'aquesta manera l'Espai sí que acaba en segona posició amb 48 punts, a 7 del líder, l'Altafulla, que és qui finalment s'ha proclamat campió i també doncs ha aconseguit l'ascens a primera divisió. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el capital, Albert Gené. Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: Bé, ja fa dies que doncs, ja no jugueu res, però bé, doncs, com a mínim doncs, acabar amb una victòria i acabar segon doncs, també està bé, no?
15: Sí, a veure, l'objectiu havia estat lluitar la Lliga, però bueno, al final no s'ha pogut guanyar, no passa res, al final hem fet una temporada molt, molt bona, o sigui, l'haguéssim firmat tots a principi de temporada, segurament, venint d'on veníem, d'haver quedat penúltims durant l'any passat, amb molts problemes de joc, i aquest any pots sortir 8-0 l'últim partit, te'n vas amb la porteria 0, te'n vas amb gols, te'n vas amb les sensacions que volíem acabar la temporada. Era l'objectiu.
14: A més, doncs, una lliga que vau pagar una mica el peatge, no?, al principi, no?, d'adaptar-vos doncs, també a canvis a l'equip, entrenador, però doncs, a la que vau ja doncs, agafar una mica tot plegat, doncs, ja la cosa va anar brodada i fins i tot doncs, durant moltes jornades, no?, ens vau aconseguir ser líders i bé, doncs, demostrant doncs, que aquest any sí, doncs, l'equip demostra el que és capaç, no?
15: Sí, sí, al final els primers partits, doncs, és això, ens vam adaptar a un estil de joc que a la llarga ens ha sortit, ens ha anat molt, molt bé. Però sí, que alguns partits doncs, potser van pecar de falta d'entendiment amb aquest nou sistema i sí, al final és això. Però bueno, és treure el positiu que a la llarga ens ha servit i doncs, esperem que l'any que ve, amb l'entrenador que tindrem, doncs, ho puguem encara aprofitar millor.
14: I un equip que bé, doncs, mai n'ha tingut prou, no? Com demostra, per exemple, el setè gol de l'altre dia, no? Que doncs, ja quan el partit estava acabat, que dius, bueno, ja està, no cal fer més sang, doncs arriba el David, no?, segueix pressionant la pilota i encara és capaç doncs, de fer un golaç, no? I això també doncs, demostra que l'equip, doncs, des del principi fins al final, doncs, hi està ficat, no?
15: Sí, al final, ja és el que vam parlar abans del partit, sobretot aquest últim. Hem de sortir al camp i disfrutar. O sigui, l'objectiu és disfrutar el partit, ja no tenim res a perdre, ens juguem la segona plaça per un possible ascens administratiu, per dir-ho així, però al final és disfrutar. És una temporada que, ja t'ho vaig dir a tots, dic, jo crec que s'ha de valorar el que hem fet, dic, cadascú ha de saber disfrutar-ho, això, perquè no és mai si l'any que ve es podrà repetir, si l'any que ve tot va malament i quedem últims, si el nivell puja molt, si pugem i quedem últims, és que poden passar tantes coses llavors. Era disfrutar el moment i fer el que sabem fer.
14: Mirant també una mica les dades, heu acabat sent el tercer equip més golejador, amb 145 gols, que és una xifra doncs, prou important, i heu sigut també el tercer equip menys golejat, amb 69 gols, tot i que sigui cert que comparant-ho, per exemple, amb l'Altafulla, són 25 gols més. Per tant, aquí hi ha el marge de millora, no? Intentar doncs, també ser més sòlids en defensa i a partir d'aquí doncs, saber que en atac doncs, evidentment, doncs, ja ho teniu, no?
15: Sí, sobretot en defensa, els partits que hem perdut, en els que hem guanyat al final, tots el 90% els hem guanyat amb pocs gols encaixats, 2-3 gols com a molt en contra, per unes quantes porteries 0 hem fet aquest any. Vas que les derrotes que hem tingut és un bon pagat més. Al final totes les derrotes han sigut una que vam tenir a principi de Lliga 10-3, si no m'equivoco, 10-4, i aquestes tres últimes derrotes així més recents ens han fotut 9 gols cada partit. Llavors aquí és on hem de millorar, en saber gestionar aquesta classe de partit que se'ns escapen al marcador per un o dos gols i com que no hem estat acostumats en cap moment a anar darrere del marcador, doncs no sabem gestionar-ho i ho hem pagat al final. Sense entrenador, doncs és el que té, és la dificultat que añadida que tenim.
14: Ara doncs ja toca pensar de cara a l'any vinent, que comentaves, no?, que tindreu doncs nou entrenador i no sé si a nivell de plantilla també doncs us plantegeu doncs també fer algun retoc o ja el bloc doncs ja està fet i ja no cal tocar res.
15: Bueno, el que és el bloc principal sí que el tenim clar, o sigui, sabem amb els jugadors que volem comptar, que al final són gairebé tots, per no dir tots. I sí, tenim ja algun jugador tancat i encara ens fa falta doncs, acabar de tancar alguna incorporació més per tenir una plantilla completa, tornar a tenir la màxima competitivitat entre nosaltres i donar-ho tot i aprofitar ja que hem quedat segons, doncs entre l'any que ve guanyar la Lliga, és l'objectiu, està clar.
14: Doncs perfecte, Albert. Per nostre, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que vagi molt bé aquest estiu.
15: Merci, moltes gràcies a tu.
14: Albert Gené, capità de l'Espai Lira Vendrellenca, valorant aquesta victòria per 8-0 contra el Montblanc. I ara, com dèiem, doncs, ja s'ha acabat la Lliga, l'Espai ha acabat segon. I ara pendent, aviam si doncs, pot trobar alguna plaça per jugar a primera divisió, si no l'any que ve, doncs, a tornar a intentar a segona.
0: Previsió del temps que ens indica allò que podem veure clarament, i és que el cel no és del tot clar, es combinen núvols i clarianes al llarg de tota la jornada amb unes màximes que a les hores centrals del dia poden arribar a ser de 22 graus. Tant matí i tarda, aquests intervals de núvols han de ser protagonistes, els cels del Vendrell i del Baix Penedès, i el risc de pluja és pràcticament inexistent a tot el municipi durant el dia d'avui. Hi ha una possibilitat residual a mitja tarda, però vaja, no val la pena comptar-hi i seria poca precipitació. La temperatura, 21-22 graus, el que passa que quan arribi la nit baixarà fins als 16 graus. El vent bufa de component sud i sud-oest de marinada de caràcter feble a moderat. I atenció a la radiació solar, perquè l'índex ultraviolat és molt alt, de nivell 8 a les hores centrals del dia. Pel que fa a les pròximes jornades, indiquem que demà dimarts serà un dia semblant al d'avui, amb sol i núvols, sense cap possibilitat de precipitació, pujaran una mica les mínimes, seran de 15, les màximes arribaran a 24. La mateixa previsió es pot aplicar a tota la jornada de dijous i fins i tot de divendres, amb una recuperació de temperatures de 16 a 26. Recuperació que serà gradual, segons ens acostem al pròxim cap de setmana.

I amb aquesta previsió del temps arribem al final de les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornarem amb pròximes edicions dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Bon dia, són les 2.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
4: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
5: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
6: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
2: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
6: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
2: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
6: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Això destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
7: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
2: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
6: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
2: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
8: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita de derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
2: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès a aconseguir a través del nou model de finançament. Mon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
11: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
10: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
5: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
10: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
10: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
12: Si el govern necessita més marge

0: país.
1: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
0: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
2: Notícies en xarxa.
3: És sens dubte un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
3: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
4: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
5: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
4: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de Lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
6: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre del 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les Coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
3: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar a l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
7: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
8: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que... tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho,

0: és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
1: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El conseller executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
4: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
3: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
2: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
5: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó retenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
8: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
7: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
1: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
2: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
6: Notícies en xarxa.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
11: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
10: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
1: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
2: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
1: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alòs és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
12: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
1: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
2: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
1: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
2: És moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
14: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal com les tenim enteses ara és complicada.
13: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellar Vell. A Castellar del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
15: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellar a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
16: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que som arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966 que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
15: A més d'aquesta sepultura, a Castellar Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
2: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
17: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
18: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
17: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
19: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
17: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pasqual al Barça continua centrant l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
20: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
17: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
21: Ahora a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
17: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
2: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
0: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
4: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
22: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
23: gràcies i fins la propera.
24: Moltes gràcies.
25: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
0: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
25: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
0: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
25: Premis Ràdio Associació.
0: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
26: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
27: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
26: Un impuls.
27: Un refugi.
26: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
27: I fer-se sentir.
26: Això és el que volem que sigui l'alenada.
27: Ens acompanyes?
28: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Propostes en xarxa.
29: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literarum.cat.
2: Bon dia, són 2:15.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
30: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
31: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
1: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva inocencia.
32: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
2: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
1: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
2: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
1: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
3: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
2: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
1: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
2: En esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
17: Amb l'Espanyol salvatge, amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche amb un Libi per no baixar segona.
2: I cap d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos. Ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
8: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
7: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
9: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
7: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
7: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
4: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
7: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
7: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
0: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
2: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
11: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
32: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
11: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz, n'és la portaveu.
12: Todos esos delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
11: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
13: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
14: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
2: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
15: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
3: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
16: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:45. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
2: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
20: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
21: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
0: Notícies en xarxa.
2: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
23: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
22: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
25: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
24: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Pereira.
4: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi suma la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
5: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser doncs, transitats per la ciutadania i també altres espais doncs, que per nosaltres representen un simbolisme.
4: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
2: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
20: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'€11,5 milions.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
7: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
9: Això, molt content de poder, sobretot, començar de zero. No? Un projecte perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
8: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
7: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
10: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar, y en segundo lugar estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
7: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa de Rica Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontejau. També s'anunciava ahir la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freiquim Manomana Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
17: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
7: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la Divisió d'Honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la Divisió d'Honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
3: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
11: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
3: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
7: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
2: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern i Esquerra han signat l'acord per aprovar els pressupostos i ara només depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts s'han mostrat satisfetes per l'acord. La consellera Alicia Romero ha destacat l'augment pressupostari. L'escoltem.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
1: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats, han dit, a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte que hi ha amb educació. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero fa tot just uns minuts ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
3: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: I el govern ha declarat avui d'interès general als futurs campus de salut de Barcelona i Girona, l'Hospital Clínic i el Nou Trueta. Es dona, doncs, prioritat absoluta amb aquest gest a tots dos projectes perquè siguin una realitat com abans millor. I el Bo Cultural Jove permetrà a partir d'aquest any adquirir instruments musicals, materials de creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts. A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a més sectors vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11 milions i mig d'euros. I setmana intensitat desigual pels equips catalans, amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió. El focus de l'última jornada, dissabte a la nit, està posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parar! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Anda i
0: dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
8: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
0: Sentir de Andalucía.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
9: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
10: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to put on my shoes.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
12: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
13: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell,

Que com sempre arriba protagonista a aquesta hora amb la tarda en estèreo. Avui som a dimarts, dia 19, i com sempre agafats de l'actualitat, compartirem durant les properes dues hores una tarda plena d'èxits. Si comencem, què millor de manera de fer-ho, d'arrencar, amb el darrer treball de Teddy Swims, un artista que ens deixa aquest glamour habitual i la seva delicadesa musical amb temes com aquest Mr. Know It All. Gràcies per acompanyar-nos, per triar-nos. Salutacions de Marga Márquez.

escoltes Ràdio El Vendrell. Tots amb cosetes noves i ben recents. Aquí està l'Uno d'Abraham Mateo, que fa molt poc ha presentat coses noves. Llança aquest último baile i ho fa amb Luc Ra, l'argentia, el que recordem per el seu cabell de color blau, però sobretot per el seu darrer èxit, La Morocha. L'artista arriba amb coses noves i em sembla que aquest estiu ballarem molt aquest tema, però no serà l'últim. Amenaça amb més coses. És una amenaça, eh? Que bé sona.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Bé, doncs continuem i ho fem amb més artistes nacionals. A Miqui Núñez poc podem afegir. Ha demostrat amb creus que és un gran artista, polifacètic, i que sap torejar amb qualsevol cosa que li tiri. Un gran presentador i, com no, musicalment, amb coses noves com aquest, un altre cop.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs en aquesta tarda en la que precisament mirem molt al cap al temps, perquè certament doncs les temperatures estan per donar-nos sorpresa. De fet, ara mateix tenim 23 graus. La cosa, a veure si s'arregla, eh? Bueno, refereixo que hem tingut dies molt... molt no, que no són típics del mes de maig. Anem a posar-li aquesta nota musical al temps de la mà dels Maroon 5, que tenen coses noves com és aquest nou single que es diu Heroine.

0: Doncs aquí està Becky G, que presenta aquest nou single EPAN, setmanes adelantant el tema en xarxes socials i despertant l'emoció dels seus fans. Doncs ja fa molt poquet, parell de dies, que l'artista nord-americana doncs oferia al seu públic més novetats. I com no, doncs la rebuda ha sigut, doncs com sempre, total cap al, per part dels seus fans cap a l'artista. Això acaba de començar, que estem escalfant motors en la segona tarda de la setmana, la sintonia de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell i Maluma ens regala coses com això que es diu Tu Recuerdo.
1: Si no, te tengo en mi cama. El oro pierde su color.

0: te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Escoltes Tarda en Estèreo.

0: tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
1: Allí estava Nati Peluso, una de les artistes que estan més de moda últimament amb Big Click, amb el seu darrer tema. I ens quedem amb Melendi, que presenta nou single. L'Astúria, la veritat, ens està regalant temassos importants que ens fa recordar un Melendi dels seus inicis, d'aquell que ens agradava. L'Astúria ens presenta Veneno i Arena.
2: Se marcharon tras de ti.

No sé si us passa a vosaltres, però quan sents la música de Carlos Vives és com que t'entra una felicitat en el cos, un estat així de bon rotllo. I és que sentir sempre el colombià és una gran notícia. L'artista presenta nou treball que mira el passat per reafirmar el present de la música sense plantejar-se com comiat. Presenta l'último disco, així es diu el seu darrer treball. Si et sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Més coses passen per 2:15 de 4 de la tarda amb els Maroon 5 i el seu darrer treball, que sona així, Heroine.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Work.

0: És una de les grans divas de la música. Demi Lovato, la internacional, arriba amb coses noves i una primavera animada amb temes com aquest Low Rise Jeans. Una primavera que comença a tenir temps d'estiu. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ara ens quedem una mica més a prop d'agafats de la mà de Joan Dausà per una cançó.
1: 18, primer lateral, jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. No matter what, no matter what.

D'alta costura, el tema de Lady Gaga i Ed Sheeran, Ràdio al Vendrell, que com ja sabeu formen part del Diablo se viste de Prada 2. I ara ens quedem amb l'energia que transmet Doctor Prats amb l'inici del Tour 2026. I quan faltaven 100 dies, ja sabeu que es donaven a conèixer que arribava el Tour i que aquest any, a més, s'ha començat a Barcelona. Una cita important que arriba amb petjada catalana, energia.

0: aquí tenim una molt bona dosi de dos grans artistes que creen bona música, Fonseca i Juanes. La veterania i, com no, els èxits de l'altre. Antes que el tiempo se vaya. Doncs això, estem amb aquest temps mirant cap al punt de les 4 de la tarda en aquesta tarda segona de la setmana. Com sempre, el que has de sentir, perquè aquí sonen tots els èxits a la sintonia de Tarda en Estèreo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
4: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
3: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
6: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escolta'ls Tarda en Estèreo. Anem a disfrutar d'aquesta ja segona hora de Tarda en Estèreo de la mà de Calvin Harris. Així arrenquem aquesta tarda segona hora de la nostra tarda sempre amb actualitat. Això no sona així, es diu Satisfies.

Aquí està la guapíssima Maria Sanz, que arriba també amb aquest ambient primaveral, amb coses noves que ens vol regalar. Es diu Mírate. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1. Ja sabeu que una de les tornades esperadíssimes, perquè feia molt de temps que no creava nou treball, és el de Bruno Mars, que també l'ha deixat està en marxa amb una gira. I atenció, perquè l'artista arriba a regalar aquest tema en espanyol, Lo Arriesgo Todo.

pues un beso no ve gens malament mai, i si és de la persona que vols, doncs que li podem demanar. Aquí està el colombià Manuel Turizo, que ens regala aquesta cançó, el seu darrer àlbum, Pan Bichao, un projecte en el que retroba amb les seves arrels i retromenatge a la seva terra natal. Aquest focus tracta que és precisament un dels més representants, ja que uneix el moviment, molt de color i referències visuals de la seva cultura, i és un dels grans artistes que estan d'actualitat. I atenció, que arriba David Bisbal. Ens quedem amb aquesta versió del famós tema Vivir así es morir de amor.

La veritat és que l'actualitat música llatina està molt activa. Ja pa què és la col·laboració entre Farruko, Grace i Steve Aoki. Anem amb més cosetes, però ara ens quedem amb els internacionals Foo Fighters. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Hem arribat a 2:15 de la tarda i et deixo amb el seu darrer treball que obre aquesta porta, Windows.

0: tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: I després de sentir a 21, ara ens quedem amb Gerard Larson i The Pink Pang Terrers. Aquesta és una col·laboració sorpresa amb aquest tema que es diu Midnight on Girls Trip.

0: Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Si ens manca poc per arribar al punt de les 5 de la tarda, anem a posar-nos ara una mica més guerreros, que arriben de Black Keys amb el seu darrer treball. Això que es diu She Does It Right pertany al seu darrer disc.

0: Doncs aquí hi ha molta combinació de diferents artistes, diferents talents, Justin Quiles, Cobus, Ambusta i Sofia Nanzu, amb aquesta proposta fresca, molt de tema d'així de tardeo, a lo elegant, eh? Ja sabeu, sobre gustos, colors.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: I els nois de la Pegatina ens regalen això que es diu La Voltereta. Verano.

0: la mano.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Avui amb Sofia Reyes i aquest delicat tema que es diu Jo també. Tanquem la tarda musical, com sempre, plena d'actualitat.
2: No sé cómo es.
1: I aquí estarem demà, com sempre, a partir de les 3. Que tingueu bona tarda.

0: cantarte.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

sigui al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Ràdio Pompeu, la teva ràdio de Cunit.
1: Bon dia, sou a Notícies en 10. Un programa ràpid i divertit, per estar informats en només 10 minuts.
2: Notícies escolars.
3: Aquest mes, l'alumnat de primer ha fet una sortida al Jardí dels Ocells, un parc natural a prop del Vilafranca del Penedès. Aquest espai és conegut per acollir més de 50 ocells d'arreu del món, provenents d'Àfrica, Àsia, Amèrica i Austràlia.
4: Durant la visita, els nens i nenes van poder observar moltes espècies diferents d'ocells, alguns molt colorits i curiosos. També van veure altres animals com conills i tortugues i van gaudir d'un entorn natural ple d'arbres, jardí i camins per passejar.
5: A més, van fer un recorregut pels camins del parc que tenen aproximadament un quilòmetre i van aprendre moltes coses sobre els animals i la importància de cuidar la natura. També van tenir l'oportunitat de compartir una estona junts a les zones de pícnic i de joc.
6: Aquesta sortida ha estat una experiència molt enriquidora, ja que els alumnes han pogut aprendre fora de l'aula i estar en contacte directe amb la natura. Esperem que els alumnes de primer hagin gaudit molt d'aquesta aventura.
7: Notícies de Cunit.
8: Aquest mes de maig, la biblioteca encara té preparades activitats molt divertides per petits i grans.
9: El 21 de maig arriba una nova sessió de Som Artistes, amb el taller Poblet Natural, al carrer de Cíntia Branco. Aquesta activitat està pensada per nens i nenes a partir de 4 anys.
10: I el dia 25 de maig no es podeu perdre el taller de manualitats, ampli paper, on la creativitat serà la protagonista.
11: Recordeu que per participar-hi cal fer inscripció prèvia únicament a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat.
12: Més de la biblioteca, ens avisem que estigueu molt atents a la programació del mes de juny, perquè hi haurà més tallers i hores del conte i moltes sorpreses més.
11: Si no participeu en les activitats, sempre podeu apropar-vos a la biblioteca per gaudir d'una bona estona de lectura.
13: Avui us expliquem una iniciativa molt interessant que està fent el municipi de Cunit.
14: Cunit ha posat en marxa un nou cicle d'activitats dedicades a la transhumància que va tenir lloc del 13 al 19 d'abril. La transhumància és una pràctica tradicional que consisteix a desplaçar els ramats d'animals d'un lloc a un altre segons l'època de l'any.
15: La novetat l'enguany ha estat que les cabres van tenir un paper molt important en la neteja dels sotaboscs.
16: Aquests animals actuen com a desbrossadores naturals, ja que mengen la vegetació que pot provocar incendis o dificultar el creixement de plantes autòctones.
17: A més, durant la setmana, els alumnes de les escoles del municipi van conèixer de prop com viuen les cabres, què mengen i com és el dia a dia dels pastors. D'aquesta manera, es vol apropar aquesta tradició a les noves generacions.
18: Per acabar, el diumenge 19 d'abril es va organitzar una caminada oberta a tothom, on els participants van poder seguir un ramat de cabres i veure com interactuen amb la natura.
19: Ja està vet el formulari per formar part de la voluntària de Gran, de part de Tour de França de 2026, que se celebra del 4 al 6 de juliol. Aquest esdeveniment esportiu tan important tindrà un monument escaltat el dia 5 de juliol, quan passarà al municipi de Cunit.
20: Les persones voluntàries tindran un paper clau donant suport a l'organització i ajudant a la ciutadania,
2: durant les diferents etapes.
7: Per participar i no cal tenir experiència prèvia, només cal tenir 16 anys o més. Parlar català, castellà o francès, assistir a una sessió formativa i indicar la disponibilitat en el moment de fer la inscripció.
21: El Gran Depart de 2026 recorrerà més de 350 quilòmetres implicats fins a 63 municipis d'arreu de Catalunya,
22: convertint-se en un esdeveniment de gran projecció internacional.
23: Des d'aquí animes als dos estudiants a participar i a formar part d'aquesta experiència única.
24: Ara us portem una notícia del món animal. Fa uns mesos va néixer un petit goril·la anomenat Ernie, que ja comença a explorar el món que l'envolta. L'Ernie va néixer el 29 de novembre de 2025 a Bioparc de Fuengirola, a Màlaga, i és un cas molt important perquè va ser l'únic goril·la nascut a la península aquell any i només el segon de tota Europa.
25: Aquest petit pertany a la subespècie del goril·la de plan occidental, que es troba en perill crític d'extinció. Això vol dir que queden menys de 150.000 a la natura, principalment les selves de l'Àfrica equatorial. Les principals amenaces són la desforestació i la caça furtiva i la pèrdua del seu hàbit.
26: En només 4 mesos, l'Ernie ja començava a fer els seus primers passos i a separar-se una mica de la seva mare, la UEFA. Tot i això, encara depèn molt d'ella, com és habitual en els goril·les petits. Els cuidadors del parc segueixen de prop en el seu creixement, assegurant-se que tot evolucioni correctament, sense interferir en el seu comportament natural.
27: El naixement de l'Ernie no és només una notícia tendra, sinó també una gran esperança per la conservació d'aquesta espècie. Forma part d'un programa europeu que treballa per protegir els goril·les i garantir el seu futur. I recordeu, cuidar el planeta és responsabilitat de tots.
28: Avui en entrevista, en un minut, tenim amb nosaltres a l'Aroa, mestra d'Educació Física. Moltes gràcies per participar.
29: Ai, moltes gràcies a vosaltres. És que sou les més guapes, ja està.
28: Et farem moltes preguntes per saber coses de quan anaves tu al col·le com a alumna, fins que soni l'alarma. Respon ràpid, estàs preparada?
29: Sí.
28: A quina escola anaves?
29: Es diu Xola, a Rubí.
28: Quina assignatura t'agradava més?
29: Educació física.
28: Com es deia la mestra o el mestre, que és el que més et va marcar?
29: Es deia Toni i era el mestre d'educació física.
28: Què volies ser quan fossis gran?
29: Endevina. Mestre d'educació física.
28: Al pati, a què t'agradava més jugar?
29: M'encantava jugar a totes activitats físiques, però en concret al bàsquet.

0: Eren molt divertits els toys. Si podeu, ho mireu al Google.
1: Què diries a la teva tu de petita si poguessis parlar amb ella?
0: Ai, pues que la vida m'anirà molt bé i que estaré molt contenta i molt feliç.
1: Quin consell donaria?
0: Oh, ja ha acabat!
1: Oh, sembla que ja no queda més temps per a més preguntes.
0: Ai, sí, jo vull més.
1: Vale, una última.
0: Vale.
1: Quin consell donaries als alumnes d'avui?
0: Doncs que s'ho passin molt bé a l'aula i sobretot que facin moltes extraescolars.
1: Oh, sembla que ja no queda temps per a més preguntes. Et donem les gràcies novament.
0: Ai, moltes gràcies a vosaltres.
2: I fins aquí el programa d'avui.
3: Ràdio Pompeu, la teva ràdio de Cunit.
4: Hola, bon dia, oients del Ràdio Podcast del Vendrell.
5: Som els nens i les nenes de la classe de 5è de primària de l'escola L'Estel de Monastre i el nostre tutor, Toni, als comandaments.
6: Som una escola petita de 50 alumnes, des de la llar fins a 6è. Sí, només som 50 en total a l'escola.
7: D'un poble petit, com és Monastre, de 777 habitants del Baix Penedès, famós per moltes coses com el seu oli, els productes de les seves vinyes i la seva gran gent.
8: Us explicarem el nostre radiopodcast de la setmana del 18 al 24 de maig.
9: Comencem amb el Dia Internacional de la Setmana. Hem escollit el 24 de maig, ja que se celebra el Dia Internacional de les Dones per la Pau i la seva tasca en el desarmament i conflictes de la guerra.
10: Una jornada per a reconèixer la lluita femenina contra la violència en la transformació de conflictes bèl·lics, com hi ha ara mateix al món.
11: Ara passarem als aniversaris d'aquesta setmana, que celebrem a la nostra escola.
12: Aquests dies compleixen anys. El dimecres 20 fa anys l'Anas, el company que acabeu d'escoltar, i l'endemà, el dijous 21, el Bruno de quart.
13: Per molts anys, companys!
4: A continuació, us explicarem una efemèride, que és alguna cosa important que va passar aquesta setmana, però d'un any diferent.
5: El 19 de maig, però de 1971, la nau espacial no tripulada soviètica Marte 2 es va convertir en el primer artefacte humà en arribar a la superfície del planeta Mart.
6: Va trigar 192 dies en arribar-hi, una mica més de mig any, però quan va començar l'aterratge, alguna cosa va fallar i la nau va impactar contra la superfície del planeta vermell.
10: Seguidament anirem als jocs de pati. Cada dia juguem un joc diferent, escollit en assemblea de classe.
7: Els jocs de pati d'aquesta setmana són dilluns mataconís, dimarts carreres, dimecres mocador, dijous mataconís. Divendres no hi haurà jocs de pati, perquè és festiu a la nostra escola.
9: Seguidament us direm el dia i el menú que menys ens agrada de la setmana per quedar-se al menjador.
10: És el divendres 22, ja que de primer hi ha amanida de pasta integral amb tomàquet, pastanaga i olives negres. De segon hi ha pollastre a la planxa amb cuscús i de postre fruita de temporada.
11: Ara farem un repàs de coses a tenir en compte en el funcionament de la setmana a l'escola de l'Estel de Monastre.
12: Dilluns hi ha ludoteca de 4 i mitja a 6 i mitja. Dimecres hi ha vaga convocada per tota Catalunya de les llars de 0 a 3 anys per millorar el sistema educatiu.
4: I finalment us recordem que aquest divendres 22 és festiu a la nostra escola. És Santa Quitèria, la patrona de Monastre.
5: El nostre poble celebra la festa petita, plena d'activitats durant el cap de setmana, com un campionat de darts, esmorzar de brasa, olimpiades en família, sopar de carmanyola...

0: bingo i DJ. El diumenge, cercavila amb ball de gitanes, ball de bastons i sortirà els nostres diables, amb l'aligot vell.
1: Canviant de tema, us volem dir un divinalla. Diu així: tinc un bonic plomatge, un bec gros i esmolat i tot el que em diuen ho aprenc i ho torno a cantar.
2: Sabeu què és? És un lloro. Enhorabona que ens han endevinat.
3: A continuació, passem amb una mica de vocabulari en anglès.
4: Si voleu dir no entenc en anglès, heu de dir I don't understand you.
5: Continuem amb el refrany del mes de maig. Per maig, flors, abelles i cargols, en veus però on vols.
6: I per acabar aquest radiopodcast, ens acomiadem amb una frase bonica que esperem que us acompanyi per aquesta setmana.
7: La felicitat és sentir-te orgullós de qui ets, creure en tu i estimar-te.
8: Ha sigut un plaer participar en aquesta activitat de radiopodcast del Vendrell. Moltes gràcies. Fins a la propera.
9: Adeu!
10: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
11: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol radiofònic del Picalletres. Som els estudis de la xarxa de comunicació local i ho tenim tot a punt per començar el programa més lletraferit de les ràdios de proximitat. Aquí ens entrenem molt en el lletreig i en els jocs lingüístics per estar al nivell del programa que fem. Així que també esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir una bona quantitat de punts que els faci entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Terrassa i cap a Martorell.
1: Picalletres, mots i jocs a cabassos.
2: Contactem amb l'Oriol Carreras, que ens parla des de Ràdio Municipal Terrassa. Oriol, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
3: Bon dia, Tina, bon dia. Mira, aquests aplaudiments són per tu, eh?
2: Ai, gràcies.
3: Els volen fer la pilota, però és que no servirà de res, nois.
2: No, em sap molt de greu. Simplement han de lletrejar bé les paraules.
3: Clar, encantats de saludar-te, Tina, i de saludar també a la Noa. Hola, Noa.
4: Hola.
3: Que a la Noa li encanta llegir novel·les de misteri. Ah, que sí? Quina novel·la estàs llegint? Que aquella que conjuntament estem llegint?
4: Ara, Truly Devious.
3: Exacte, sí, sí, que va de...
4: Bueno,
3: sí,
4: és Misteri.
3: Eric, què tal?
5: Bé, bon dia.
3: Tu què t'agrada?
5: A mi, jo sóc molt perico.
3: Molt perico, t'agrada el futbol, eh?
5: Sí.
3: Algun jugador en particular?
5: Caramilla, sí.
3: Home, Caramilla, boníssim. I el Javi. Hola, Javi.
6: Bon dia.
3: Com estàs?
6: Bé, molt
3: bé. Tu ets
6: bé.
3: Més de videojocs, eh?
6: Sí.
3: Quin joc?
6: El Rocket League.
3: Ah, sí, que va de...
6: Futbol amb cotxes.
3: Ah, anava a dir Marcenitos, sí. Però no. Però bé, aquests seran els concursants d'avui de del Col·legi Martí.
2: Doncs molt bé, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda a vosaltres, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Martorell. Com va, Irene Jurado?
7: Doncs molt bé, aquí estem preparats amb els tres alumnes també de segon d'ESO, de l'Institut Pompeu Fabra, que són a punt i ben motivats per participar. Tenim l'Eneco. Eneco, què tal?
8: Tot bé.
7: Tot bé? Digue'ns alguna coseta que t'agradi o algun hobby, alguna afició teva?
8: Bueno, el meu hobby és l'atletisme, que el faig des de petit, i m'agrada molt, perquè m'ho passo bé i tot bé.
7: Un superatleta. També el Dani. Hola.
9: Sí, hola.
7: El Dani, que també és un perico, eh?
9: Sí,
7: aquí
9: sí, també, jo també.
7: Tenim un altre.
9: Sí, també. Jo jugo a futbol amb el Martorell, i jo també sóc molt de l'Espanyol, sempre vaig al camp, i, pues, bueno, ja està.
7: Molt bé, molt aficionat del futbol. I l'Oriol?
10: Hola, bon dia. A mi m'agrada molt jugar a hoquei i també m'agrada molt veure els partits de futbol.
7: Doncs tres esportistes, tenim per aquí també, al·lucinats també una mica amb la ràdio, amb l'experiència d'estar aquí als estudis i davant d'un micro.
2: Oh, i tant, doncs us desitgem el millor també a vosaltres. No podem començar el concurs sense saludar la nostra estimada jurat. Hola, jurat, com va tot per aquí?
11: Hola, Tina, molt bé. Hola a tothom. Doncs estic aquí expectant i amb ganes de passar una molt bona estona. Espero que els concursants mantinguin la concentració tot el programa i, a més, puguin gaudir de l'experiència. Quan vulgueu, comencem.
2: Exacte, concursants, és important també gaudir de l'experiència, com us diu la jurat. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
1: El Picarrànquing.
11: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
2: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
1: A lletrejar.
2: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb el Col·legi Martí. Preparada, Noa?
4: Sí.
2: Temps. Cobert.
4: C-E-U.
11: Has dubtat també, Walter, i és O.
2: Eric. Focus.
12: F-O-C-U-S.
2: Passió.
12: P-A-S-S-I-O.
11: La O porta accent tancat.
2: Javi. Danesa.
6: Da-E.
11: És D.
2: Doncs en aquest cas heu fet un encert que sumen 100 punts al vostre marcador. Va, calma, que en els propers nivells en podeu fer un grapat més. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Eneko?
8: Sí.
2: Temps. Sentit.
8: S-E-N-T-I-T.
2: Untós.
8: U-N-T-O amb accent obert, S.
11: L'accent és tancat.
2: Dani. Bessona.
10: B, alta.
11: Has dubtat amb veu alta abans de la B.
2: Oriol. Enigma.
10: E-N-I-G-M-A.
2: Polsa.
10: P-O-L-S-E.
11: L-Z.
2: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
1: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb el Col·legi Martí. Les vostres paraules són les següents. Cassoplon, caixó, calçó.
13: Cassoplon.
11: Correcte. En català, per fer al·lusió a una casa gran, podem fer servir els termes mansió, casal, vila, xalet, però no pas cassoplon.
2: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. Les vostres paraules són les següents. Massilla, pandilla, banderilla.
8: Pandilla.
11: Correcte, també. En català, quan volem fer referència a un grup d'amics, per exemple, hauríem d'utilitzar mots com colla, penya, quadrilla, tropa, grup, i no pas pandilla.
2: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
1: A lletrejar.
2: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Martí. Eric, estàs preparat?
12: Sí.
2: Temps. Permanent.
12: P-E-R-M-A-N-E-N-T.
2: Sustentar.
12: S-U-S-T-E-M-P-T-A-R.
11: N-T-A-R.
2: Javi. Jeràrquic.
6: G-E.
11: Comença per J.
2: Noa. Aparador.
13: A-P-A-R-A-D-O-R.
2: Comestible.
13: C-O-M-E.
11: S, no C.
2: Recordeu aquesta C, que és un error molt comú. En aquest cas heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Dani?
10: Sí.
2: Temps. Encantador.
10: E-N-C-C.
11: C, no C.
2: Oriol.

0: Són les següents. El Col·legi Martí de Terrassa té acumulats un total de 700 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell en té un total de 400.
1: Doncs el Col·legi Martí, que de moment es posa per davant, i el Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Gina. Està conformat pels dos germans de Barcelona, Júlia i Pau Serrasolses. Avui escoltarem la cançó T'estimo tant, que van treure el setembre de 2025 i que compta amb la col·laboració de la cantant i trompetista Alba Armengou. És una cançó íntima que parla de l'amor que persisteix malgrat la distància. Preu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem aquest T'estimo tant.

0: Quina cançó tan tendra, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Col·legi Martí, començo amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, quina hora és?
2: Són les 7 del vespre.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Les portes es tanquen, són les 7 del vespre.
0: Doncs correcte, aquesta resposta que suma 200 punts al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què sona als meus cascos?
5: La de sempre.
3: Incorrecte, rebot.
0: Col·legi Martí, segons la cançó, què sona als meus cascos?
2: La cançó preferida de l'altre?
3: Sí, ho donem per bo. Exactament, la lletra diu la cançó, la que a tu t'agrada. Però és la preferida de l'altra persona, evidentment. Escoltem-ho.
4: I sona els meus cascos, la que a tu t'agrada.
0: Doncs 200 punts més que sumeu en aquest marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Martí. Javi, estàs preparat?
6: Sí.
0: Temps. Conta, contes.
6: Fer, no, fer,
3: no. Fer, no, fer.
0: Noa, aparellador.
2: A-P-A-R-E-L-L-A-D-O-R.
3: D-O-R, has dit do.
0: Eric, descompondrà.
2: D-E-S-C-O-M-P-O-N-D-R-A, amb accent tancat.
3: L'accent és obert.
0: Llàstima, nois, aquesta última paraula que heu estat

0: A punt de fer-la bé, però recordem que l'accent a la A en català sempre és obert. En aquest cas, no heu sumat cap punt en el vostre marcador, però no us preocupeu perquè queda la prova final. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Oriol?
1: Sí.
0: Temps. Conspirador.
1: C-O-N-S-P-I-R-A-D-O-R.
0: Coaccionaran.
1: C.
2: S, no C.
0: Eneco. Milionàries.
3: M-I-L llaminada.
2: Una sola L.
0: Dani. Desdibuixat.
1: D-E-S-D-I-B-U-I-X-A-T.
0: Susceptible.
1: Ésser.
2: Has dubtat amb veu alta.
0: En aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Doncs ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit fins ara 1.100 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit 1.000.
0: Doncs aquests marcadors ajustats i arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig amb la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
4: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Doncs vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Oriol Carreras, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs, atenció, perquè s'estan repartint aquí els dits.
0: A veure.
5: I serà la Noa.
0: Doncs la Noa serà l'encarregada de lletrejar aquesta mega paraula. Irene Jurado, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
6: Aquí estan acabant de triar, però diria que l'Eneco... No,
0: l'Oriol.
6: Vinga, l'Oriol.
0: L'Oriol, vinga, finalment serà l'Oriol qui lletrejarà la mega paraula. Ara el que us demanaria és que penseu una aposta i la custodieu bé, d'acord? Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectarem ara de Ràdio Martorell. Irene Jurado, fins ara.
6: Fins ara.
0: Comença la prova al Col·legi Martí. Estàs preparada, Noa?
1: Sí.
0: Doncs som-hi. Quan algú es comporta sense naturalitat o té l'habilitat de dissimular la veritat, les imperfeccions d'una cosa per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar, podem dir que fa servir l'artifici. Així, també podem reconèixer l'art de certes coses fetes amb enginy, com per exemple els focs d'artifici. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
1: Artificiositat.
2: Endavant.
1: A-R-T-I-F-I-C-I-O-S-I-T-A-T.
0: Molt bé, Noa, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. Ara falta saber com ho ha fet l'equip contrincant, que ho descobrirem una mica més endavant. Doncs ara és el torn de l'Institut Pompeu Fabra. Per tant, desconnectem de Ràdio Municipal Terrassa. Fins després, Oriol Carreras.
5: Fins ara.
0: Institut Pompeu Fabra, esteu a punt? Estàs preparat, Oriol?
1: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat que descriu l'habilitat emprada per amagar o disfressar la veritat per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar. Així, per exemple, podem conèixer alguna persona mancada de sinceritat, de naturalitat, que sigui tota ella artifici. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
1: Artificiositat.
2: Endavant.
1: ArtificiositiOSitat.
0: Molt bé, doncs en aquest cas has lletrejat correctament la mega paraula. Ara descobriràs i descobrireu com ho ha fet l'equip contrincant. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Oriol Carreras, quants punts ha apostat el teu equip?
5: Hem apostat 100.
0: 100 puntets, l'aposta mínima. Molt bé.
5: Sí, i segura.
0: I segura també, exacte. Irene Jurado, quants punts ha apostat el teu equip?
6: Doncs tot el que tenien, han estat molt atrevits, 1.000 punts.
0: I valents, aquí també ens agraden els equips valents. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Martí ha lletrejat la mega paraula... correctament. I l'Institut Pompeu Fabra ha lletrejat la mega paraula... correctament també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
2: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit sumar finalment 1.200 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit finalment 2.000.
0: Per tant, l'Institut Pompeu Fabra es corona com el campió del programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Irene Jurado, com estan els ànims per aquí?
6: Doncs estan celebrant-ho. S'han aixecat a les cadires, s'han abraçat, han picat de mans, però que t'ho diguin ells. Com esteu, nois?
3: Tot bé, molt contents.
0: Sí. Us ho esperàveu o no, guanyar el programa?
3: Sí. Bueno, sí, més o menys.
0: Bueno, sí. No,
3: més o menys.
2: Nosaltres juguem per guanyar.
0: Més o menys. Ah, molt
2: bé. Nosaltres juguem per guanyar.
0: Clar que sí.
3: No diguis això.
0: Quina prova us ha costat més, a veure?
1: Jo crec que l'última ara.
0: La mega paraula?
1: Sí.
0: Bé, en tot cas, moltíssimes felicitats per la vostra participació.
1: Gràcies.
0: I no em vull oblidar de parlar també amb el Col·legi Martí, perquè també heu fet una boníssima participació. Oriol Carreras, com esteu per aquí?
5: Molt bé, molt bé. Molt contents que hagi guanyat Martorell. I, bueno, escolta, ens hem quedat així una mica pensits, però, vaja, el que importa és participar i, sobretot, que quedi clar que la C es diu C.
0: Ah, exacte. Crec que els hi quedarà ben clar a partir d'avui.
5: Clar, home.
0: A veure...
5: Contents d'haver participat a la ràdio, sí o no, nois?
2: Sí, sí, sí.
5: Sí, vinga.
0: Anava a dir que em diguin ells una mica com han vist la seva participació.
5: Vinga, va, Noa, va, que s'està molt bé, la paraula final.
7: Bueno, jo crec que tots estàvem molt nerviosos i crec que per això m'he equivocat, però igualment ens ho hem passat molt bé. I potser sí que alguna prova ha estat més difícil que les altres, però...
5: Mira, el que ens ha donat més ànims és l'Eric, que ja està acostumat a aquests resultats, eh, que sí? Com que ets fan de l'espanyol.
7: Malauradament.
5: Sí, veus? Ja està. Doncs ja ho tenim, ja ho tenim.
0: Doncs, en tot cas, felicitar-vos també per la participació que heu fet en el programa d'avui. I ara ens cal saber com queda el Picar Ranking després d'aquest programa. Jurat, vinga, com ha quedat tot plegat?
4: El Picar Ranking.
2: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torreferrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking al final del Pica Lletres d'avui. Per part meva només em queda acomiadar-me dels dos locutors d'aquest programa, Oriol Carreras, Irene Jurado. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I concursants, també moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Tina. Que vagi molt bé. I al jurat.
2: Gràcies. Gràcies, Tina. Un plaer.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Municipal Terrassa i Ràdio Martorell, per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
1: Pica Lletres, a la teva emissora local.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, família. Els estudis de la xarxa de comunicació local ho tenim tot disposat per a un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs que ens fa ballar el cap amb lletres i jocs lingüístics diversos. Estem ansiosos per conèixer ja els protagonistes d'avui, que espero que vinguin amb tota l'energia per donar al màxim, sumar un bon grapat de punts i entrar al nostre Picarrànquing. Si voleu veure si ho aconsegueixen, no marxeu, perquè això ja comença. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Flix i cap a Altafulla.
0: Picalletres, el concurs per als que ens estimem la llengua.
1: Contactem amb en Jordi Gibert, que ens parla des de Ràdio Flix. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran, Jordi?
2: Hola, Tina. Aquí tenim a tres concursants des de l'Institut de Flix, que són...
3: Hola, jo sóc Elena Juan i m'agrada ballar i escriure.
4: Hola, jo sóc Maria Pozo i m'agrada tocar el piano i llegir.
5: Hola, sóc Judit Astudillo, m'agrada llegir, ballar i escriure.
1: Saludem afectuosament als oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Altafulla Ràdio. Com va, Eduard Virgili? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Doncs va molt bé, Tina, i tenim moltes ganes de participar en aquest picalletres d'avui. Ens acompanyen alumnes de l'Institut d'Altafulla. Són en...
7: Hola, em dic Joan i m'agrada fer esport.
8: Hola, jo sóc el Roc i m'agrada jugar a bàsquet.
9: Hola, em dic Cesc i m'agrada jugar a bàsquet.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I no podem començar sense donar la benvinguda a la nostra estimada jurat, que viu capbussada entre lletres. Hola, jurat, tot a punt?
10: Hola, Tina, hola, concursants i oients. Les lletres són la meva gran passió, així que, encara que em facin perdre el cap, també m'ajuden a tenir-lo ben moblat. Quan vulgueu, comencem. Molta sort a tothom.
1: Concursants, molta concentració i a fer-ho el millor possible. I abans de començar amb les proves, però, hem de recordar el nostre Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem el concurs amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut de Flix. Preparada, Elena?
3: Sí.
1: Temps. Cartera.
3: C-A-R-T-E-R-A.
1: Insomni.
3: I-N-C-O-M-E.
10: És una S.
1: Maria, regió.
8: R-E-G-I-O amb accent tancat.
1: Triomf.
8: T-R-I-O-M-F.
1: Ajudar.
8: A-J-U-D-A-R.
1: Capaç.
8: C-A-P-A-C trencada.
1: Famèlic.
8: F-A-M-E-L-I-C.
10: La E porta accent obert.
1: Judit, anual.
5: A-N-U-A-L.
1: Genials.
5: G-E-N-I-A-L-S.
1: Pomposa.
5: Ho puc repetir?
1: Pomposa.
5: P-O-M-P-O-S-A.
1: Doncs heu començat aquesta ronda de lletreig amb 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. I és el torn ara de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Joan?
7: Sí.
1: Temps. Company.
7: C-O-M-P-A-N-Y.
1: Barroca.
7: B-A-R-R-O-C-A.
1: Còlic.
7: C-O amb accent obert. L-I-C.
1: Donant.
7: D-O-N-A-N-T.
1: Refer.
7: R-E-F-E-R.
1: Audaç.
7: A-U-D-A-C trencada.
1: Lícit.
7: L-I amb accent tancat. C-I-T.
1: Simple.
7: S-I-M-P-L-E.
1: Festeig.
7: F-E-S-T-E-I-G.
1: Doncs molt bé, Joan, has fet un total de 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem per l'Institut de Flix. Les vostres paraules són les següents. Monjo, rotllo, brillo.
11: Brillo.
10: Correcte. En català, per expressar la qualitat de brillant, podem fer servir termes com brillantor, lluentor, lluïssor, esclat, però no pas brilló.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut d'Altafulla. Les vostres paraules són les següents. Amplada, tonelada, marcada.
9: Tonelada.
10: Molt bé, també. En català, la unitat de massa equivalent a 1.000 quilograms es diu tona i no tonelada.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Flix. Maria, és el teu torn. Preparada?
12: Sí.
1: Temps. Furgoneta.
12: F-U-R-G-O-N-E-T-A.
1: Previsible.
12: P-R-E-V-I-S-B-L-E.
10: T'has deixat una I.
1: Judit, operístic.
13: O-P-E-R-I-S-T.
10: La primera I porta accent.
1: Helena. Reintentar.
14: R-E-I-N-T-E-N-T-A-R.
1: Logopedes.
14: L-O-G-O-P-E amb accent obert.
10: No porta accent.
1: Doncs en aquest cas heu fet 2 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Roc?
7: Sí.
1: Temps. Canyella.
15: C-A-N-Y-E-L-L-A.
1: Publicitat.
15: P-U-B-L-I-S.
10: És una C.
1: Cesc. Pandèmia.
9: P-E-N.
10: És una A, no una E.
1: Joan. Treginar.
7: T-R-E.
10: És una A.
1: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador i és el moment ara de saber com van en aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
10: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut de Flix ha aconseguit sumar fins ara 1.300 punts i l'Institut d'Altafulla n'ha aconseguit també 1.300.
1: Doncs de moment tenim un empat tècnic, però encara queden moltes proves per davant i, per tant, que puguin canviar aquests marcadors finals. Doncs el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a l'Anna d'Ivori, el nom artístic de la cantautora tarragonina Anna Abad, que treballa dins el que es considera pop d'autor, amb el piano com un dels instruments imprescindibles en la seva música. Va treure el seu primer àlbum l'any 2017 i ha publicat un total de 3 discos. Avui escoltarem la cançó Oceans, del seu darrer àlbum Eclipsi, del 2024. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré 2 preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem l'Anna d'Ivori i el seu Oceans.

0: Molta sensibilitat i molta força a l'hora, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Vinga, Institut de Flix. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és allò que guia la protagonista de la cançó Enmig de la tempesta?
2: La llum. Incorrecte, rebot.
0: Institut d'Altafulla, la mateixa pregunta. Què és allò que guia la protagonista de la cançó Enmig de la tempesta?
3: Un escalfor.
2: Això sí, escoltem-ho.
4: Noto un escalfor que em guia enmig de la tempesta.
0: Doncs molt bé, 200 punts que sumeu al vostre marcador. Us torno a tocar a vosaltres, Institut d'Altafulla, el mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que neix als ulls de la protagonista de la cançó?
3: Una força.
2: Correcte, escoltem-ho.
4: En els meus ulls neix una força infinita.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar, la prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem en el tercer nivell i aquí les paraules són més difícils i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Flix. Judit, preparada?
5: Sí.
0: Temps. Especialment.
5: E-S-P-E-C-I-A. L-M-E-N-T.
0: Helena, interrogació.
5: I-N-T-E-R-R-O-G-A-C-I-O amb accent tancat.
2: Has dit C, és C.
0: Maria, emocionessis.
5: E-M-C-I.
2: T'has deixat una O abans de la C.
0: Doncs en aquest cas no heu pogut fer cap encert, però no desespereu perquè encara queda la mega paraula final, a veure si encara aconseguiu rascar algun punt. És el torn ara de l'Institut d'Altafulla. Preparat, Cesc?
3: Sí.
0: Temps. Conservador.
3: C-O-N-C-E.
2: És una S.
0: Joan. Articulista.
5: A-R-R.
2: Has dit dues vegades R.
0: Roc, calcularíem.
5: C-A-L-C-U-L-A-R i amb accent E-M.
0: Majestuoses.
5: M-A-J-E-S-T-U-O-S-E-S.
0: Desfavorable.
5: D E-S-F-A-B-O-R-A-B-L-E.
0: Cosificació.
5: C-O-S-I-F-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Doncs aquesta última paraula ha entrat just a temps, per tant heu sumat un total de 4 encerts amb 1.200 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del concurs. Però abans hem de repassar aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
6: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut de Flix té acumulats un total de 1.300 punts i l'Institut d'Altafulla en té un total de 2.900.
0: Doncs així estan les puntuacions ara mateix. Amb aquests resultats ens hem plantat ja la darrera prova del picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Escollim els dos representants que faran el lletreig. Jordi Gibert, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
7: Ho intentarà Maria.
0: Doncs la Maria, que serà l'encarregada de lletrejar la megaparaula. Eduard Virgili, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
8: Doncs en l'equip d'Altafulla, qui lletrejarà la paraula és en Roc.
0: Doncs en Roc també l'encarregat de lletrejar aquesta megaparaula. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, d'Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, fins ara mateix.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut de Flix. Estàs preparada, Maria?
9: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de medicina. Quan un símptoma o un estat mèdic específic d'un o d'una pacient fa que no sigui aconsellable l'ús d'un tractament, d'un fàrmac o d'un procediment, ja que pot ser perjudicial o perillós per a la salut del pacient, diem que aquest tractament o fàrmac està contraindicat. Doncs bé, la megaparaula d'avui és el substantiu contraindicació.
5: Contraindicació.
2: Endavant.
5: C-O-N-T-R-A-I-N-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Molt bé, Maria, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, sumarem aquests punts i els doblarem en el vostre marcador. Per tant, només faltarà veure com ho farà l'equip contrari, que ho descobriràs i ho descobrireu un cop també l'hagin fet. Doncs ara serà el torn de l'Institut d'Altafulla. Per tant, desconnectem de Ràdio Flix. Fins després, Jordi Gibert.
7: Fins ara.
0: Institut d'Altafulla, esteu a punt? Estàs preparat, Roc?
3: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de medicina. Quan es planteja un tractament mèdic per a un o una pacient, però hi ha un estat mèdic específic que fa que no sigui aconsellable l'ús d'aquest tractament mèdic o d'aquest fàrmac perquè pot ser perjudicial per a la salut del pacient, diem que el tractament està contraindicat. Doncs bé, la megaparaula d'avui és el substantiu contraindicació.
5: Contraindicació.
2: Endavant.
5: C-O-N-T-R-A-I-N-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat.
0: Molt bé, Roc. Has lletrejat la meva paraula amb molta seguretat i amb un bon ritme, eh? Doncs aquests Gràcies. Punts que sumareu al vostre marcador, però el que falta és saber com ho ha fet l'altre equip. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios i ara sabrem quina és l'aposta que ha fet cadascú, com ha lletrejat la mega paraula a l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Jordi Gibert, quants punts ha apostat el teu equip?
7: Bé, han apostat quasi tots els punts que tenien, 1.200.
0: 1.200 punts d'aposta per aquesta banda. I Eduard Virgili, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Doncs tenien moltes ganes d'entrar al Pica Ranking i com que són uns nois arriscats, s'ho han jugat tot, 2.900.
0: 2.900 punts per aquesta banda que s'han jugat. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Flix ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut d'Altafulla ha lletrejat la mega paraula correctament, també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
6: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut de Flix ha aconseguit finalment 2.500 punts i l'Institut d'Altafullana ha aconseguit 5.800.
0: Doncs l'Institut d'Altafulla és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona, parlem amb ells. Eduard Virgili, com esteu? Nois, noies, felicitats.
9: Gràcies.
10: Gràcies.
8: Doncs estan contents, eh? Fins i tot han aplaudit, o s'han aplaudit a ells mateixos. Jo crec que, més enllà de la bona estona, el paper que han fet fa que avui marxin de la ràdio amb somriure i molt contents.
0: Home, tu diràs, i és per aplaudir-se, eh? Perquè la participació ha estat molt bona. A veure, els hi pregunto a ells quina prova us ha agradat més. Aviam, en teniu alguna de preferida o alguna que potser us hagi costat més que una altra?
11: A mi m'agraden les paraules curtes, així per lletrejar. I la primera sí que m'he notat més confiat, però ja quan són més llargues ja em costa més.
0: Sí, bueno, són més difícils a mesura que van augmentant els nivells, per això també pugen de dificultat. Doncs enhorabona a tots. Espero que us hagi agradat estar avui al Picalletres.
9: Sí, moltes gràcies.
0: I volem parlar també amb l'equip de l'Institut de Flix, que malgrat quedar segon en el programa d'avui, també ha fet una boníssima participació. Jordi Givert, com van els ànims per aquí?
7: Bé, han pogut encertar la meva paraula, però bé, no n'han tingut prou, ja que també els d'Altafulla han pogut doblar. Bueno, elles mateixes us ho diran, com us ha anat.
12: Bé, contentes per l'experiència i, bueno, pues sortim amb ganes de més, no, també? Mm.
0: Clar que sí, entenc que us ho heu passat bé, no, malgrat tot?
9: Sí. Sí.
0: Perfecte. Vosaltres, què? Quina ha sigut la vostra prova preferida, en aquest sentit?
12: El lletreig del nivell 2 a mi m'ha agradat molt.
0: Molt bé, clar que sí. Doncs aquest lletreig que us ha fet sumar també un parell de puntets, un parell d'encerts. I doncs moltes gràcies, noies, també per venir a participar avui. I ara ens cal saber com queda el Picarranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça els concursants d'avui.
1: El Picarranking.
6: Doncs en quarta posició entra el Picarranking després del programa d'avui l'Institut d'Altafulla amb 5.800 punts. Enhorabona. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lumà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició tenim l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el pica-rànquing final del Picalletres d'avui. A veure, Altafulla, vosaltres hi heu entrat, eh? Quarts, què us sembla?
1: Contents. Com
2: molt contents.
3: Sí, molt contents.
0: Home, és per estar-ho, eh? Perquè costa entrar en aquest pica-rànquing, encara que a vegades potser no ho sembli, costa, costa. Doncs molt bé, per part meva només em falta acomiadar-me tant dels locutors Jordi Givert, Eduard Virgili, com els concursants que han participat avui en el programa. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Espero que us hagi passat molt bé.
4: I tant,
5: molt bé,
4: a reveure.
5: Moltes gràcies, gràcies, adéu.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Flix i Altafulla Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. A escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. A reveure!
1: Pica Lletres, a la teva emissora local.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha sortit en llibertat al jutjat de Martorell poc abans a les 5 de la tarda, després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la jutgessa de Martorell li ha imposat per eludir la presó. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria i allà el jutjat emmanillat. Andic només ha respost les preguntes del seu advocat. El fill del fundador de Mango haurà de comparèixer cada setmana al jutjat i no podrà sortir de l'estat. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a aquests dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. El coordinador del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com en clau mèdica.
2: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència, possiblement, en moltes patologies que a l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris. Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament, volem dir, dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular, i d'intel·ligència artificial. I el Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis molt alta als centres penitenciaris catalans després de comptabilitzar 11 morts el 2024, segons un informe anual sobre l'estat de les presons. L'organisme calcula que a Catalunya hi ha 12,7 suïcidis per 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és de 11,3. Dues de les persones que es van treure la vida eren dones. A banda, la ràtio d'interns per cada 100.000 habitants va créixer per tercer any consecutiu. I excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Estan totalment intactes i atribuïbles a Hermomir i Riquila, dos rics esposos d'aquella època. S'han localitzat, a més, 223 enterraments.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Més d'un s'endurà una sorpresa quan escolti el que ens ha d'explicar el nostre convidat d'avui, que ens vam conèixer a sota d'un pont, literalment.
1: Correcte.
0: El nostre convidat d'avui és una persona d'aquelles que actualment és socialment molt respectada, perquè el seu ofici, fet al nivell que ell el realitza, bueno, va posar de moda ara fa 20 anys, i amb l'evolució, doncs estan ben vistos, però aquest és un quinqui. Jordi Guillem, benvingut.
1: Hola, què tal?
0: No sé què dir, si cuiner, si gelader, si pastisser... Tu com et defineixes?
1: Pues, molt bona pregunta. Jo crec que sóc cuiner. Em defineixo com cuiner i després cuino gelats o cuino dolços.
0: Uh-huh.
1: Però jo dic que sóc cuiner. I els meus gelats sempre he dit no s'elaboren, sinó es cuinen. No? Uh-huh. I crec que jo sóc cuiner.
0: És una bona pregunta, perquè és un gran presentador. Això ho has de tenir clar.
1: També ho sé.
0: Jo dic que ets una mica quinqui, perquè pertanys a una generació i vens d'un lloc, que és el Matret, que una mica, quan tu hi vas viure, devia ser territori comanche.
1: Bueno, sí, jo sóc més punky, no? Sempre he sigut bastant anarquista amb tot i he volgut sempre fer el que jo volia, no? I en un poble, pues ho fas, no? Perquè al final tens una llibertat, tens una forma de ser, no? De sortir al carrer sense cap tipus de perill, entre comilles, no? Perquè al final el perill és a tot arreu, però sí que en un poble la vida és diferent, no? I al final, pues, és això, no? Hi ha molta amistat, hi ha molt, bueno, tothom et coneix...
0: Hi ha molt de camp.
1: Hi ha molt de camp per fer coses, no? I al final és això, no? El camp, ja vam néixer amb el camp, no? Ara mateix que és temporada meia tendre, no? Agafar la bicicleta, anar fins als carrascots, que uns carrascots eren unes carrasques que hi havia allí, agafàvem les ametlles, les menjàvem i això, no? I anar a agafar fruita d'algun hort i de tant en tant venia el propietari, no? A tirar-nos pedres perquè agafàvem cireres...
0: Però per tirar-nos a pedres... Corteix.
1: Abans anava així. Abans quan feies alguna cosa tenies por que t'enganxessin i venia un clatellot, no? Ara ja és més, tot és diferent, no? És diferent.
0: La gent que et coneix per la teva feina deu pensar, lògicament, jo ho pensaria si no et conegués, que tu ets cuiner per vocació. I probablement ho vas ser més tard, perquè tu volies ser pilot de MotoGP.
1: Sí, jo volia dedicar-me a la mecànica de motos, perquè jo de petit, ja amb 12 anys, ja conduïa. Tenia sort que tenia un cosí que tenia ja una Vespino, la Helix, no? I jo l'excusa de comprar la moto és que el meu cosí volgués una moto, no? La meva àvia li ens va regalar una moto als dos gairebé, no?
0: Sense casco i sense papers.
1: Sense res. Sí, bueno, papers sí, però jo anava sense casco, jo anava sense res. I recordo, pues, això, començar a portar la moto amb 12 anys i l'anava trucant, no? Ara el tubo escape, ara el variador, ara els pneumàtics, ara el carburador més gran, i al final aquell Vespino agafa 110 hasta avall, aixupit i canya, no? I clar, jo quan vaig tindre els 14, que ja sortia de l'EGB, vaig dir, hòstia, voldria ser mecànic de motos i arribar a ser MotoGP, no? Yeah. Però vaig anar a buscar a l'escola quan acabaves l'EGB, no? Sí. Acabaves, anava a buscar l'FP i em van dir mecànica, aquí és general, no és moto. I vaig passar per l'escola Estaleria de Lleida, que vostè feia un any que estava oberta, i vaig dir, hòstia, doncs cuiner, si ho faig a casa, ja estic fent a casa, ja aquí a l'hostal ja fèiem, ajudava la mare a fer els entremesos, a fer els flams i quatre coses, dic, hòstia, doncs mira, m'apunto a la cuina. I des de llavors, dels 14 anys, doncs fins ara.
0: Hi ha un moment que hi ha una decisió familiar, que és que la família es trasllada del Matret, imagino com els tres germans, cap a Calafell, i el primer que obriu no és l'home.
1: Sí, nosaltres teníem l'hostal, que obria de Setmana Santa fins a setembre, la temporada d'estiu, que a l'estiu meus pares anaven al poble, que al setembre començàvem a estudiar al poble, fins al juny, no? Jo al juny ja tornàvem cap aquí, no? Aquells mesos de que havia de Setmana Santa fins al juny, doncs es quedava el més gran, es podia quedar amb l'àvia, no? Yeah. I en aquest cas jo vaig estar bastant fins als 14 anys a Lleida. El meu germà sí que el van portar una mica aquí abans, i al final, la decisió final va ser quan jo vaig acabar l'escola, que d'hostaleria vaig fer 2 anys a Lleida, i a Lleida no hi havia restaurant gastronòmic, i m'avorria, vaig dir, jo vull anar a Cambrils perquè ja, bueno, volia anar a Sant Pol de Mar, que era privada, però els pares no m'ho podien pagar, i vaig anar a la pública a Cambrils, i allí vaig començar pues, vaig acabar els 19, i els 19 vam decidir ja viure aquí, no? Perquè ja no tenia sentit anar cap allí, vull dir, una mica la culpa meva dels 19 anys estar aquí fins ara que tinc 49.
0: Però entre ajudar a ta mare a fer les amanides i el que tu acabaves posant els plats de taula de l'OMAM, hòstia, hi ha un abisme.
1: Sí, hi ha un llibre que es diu Macarrones y esferificaciones, sí, d'un químic. I una mica a casa nostra això, perquè jo, al tancar l'hivern, que aquell temps, del 19 fins als 20 i pico, vaig estar voltant pel món aprenent, no? I després el que jo aprenia ho ficava en pràctica a l'hostal, no? Clar, hi havia un moment que jo volia fer la meva cuina, no? I dins del mateix restaurant de l'hostal, que feia macarrons, canelons i fricandó, pues jo anava fent els meus pinitos, no? Va haver un moment que la gent estava menjant les fabricacions, mirava al costat i es veia una mica ja intimidació, no?, entre clients, no? Uns menjant allí, vinga, no?
0: Cuinar, menjant que l'hostal, sí. I nosaltres del restaurant.
1: I van dir, ara tanquem aquest quadret d'aquí, ja fiquem un nom al restaurant, se dirà l'OMAM, i així va venir l'OMAM, no? I pues, teníem 4 taules i vam anar evolucionant fins
0: l'OMAM, bueno, i el restaurant teu, que està sota un pont i amb vistes, sí, a la via.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vull dir, el lloc, la gent se sorprenia molt perquè venien a un hostal, que en principi els hostals pues, es cuinen molt, molt normal,
0: bueno,
1: no? I pues, entraven allí dins i es trobaven pues, que sortien plats, no? L'Oriol de l'Orador va explicar una vegada, no? Em va fer gràcia perquè dius que vaig entrar a un hotel i de repente van començar a sortir plats, no? I és veritat, no? Fem menús llargs ja i va ser una mica, pues, també, va ser també potser l'èxit, no? Que venia molta gent que no s'atrevia potser a anar a altres llocs perquè es trobaven com a casa, no? Era un ambient familiar, no? I sempre ho hem fet, el meu pare estava a la sala, el germà va començar a la cuina i així vam anar evolucionant, no?
0: I aquesta evolució et porta a pensar en algun plat que hagis elaborat, segurament en aquella època de l'OMAM, del qual tu mateix diguis, bueno, això és una altra fase?
1: No, jo diria que no. A vegades els cuiners li pregunten quin és el plat que més t'agrada, no? I no sabem mai què contestar i sempre és l'últim que has creat, no? Perquè al final ets creatiu i lo d'abans ja és com fas un caixó, no? Això fora, no?
0: Yeah.
1: I no hi ha... Sí que és veritat que sí que vam apostar, és com vam apostar per fer el pa, per fer els gelats, per fer tot des de zero al restaurant, que no entrés res que vingués de fora,
0: que
1: no?
0: Que no estigués fet.
1: No, i això, clar, la gent, aquell pa, aquells gelats, tot estava fet a casa, no? I això, pues, era un punt que no trobaves, no? Ara sí que està més... Més, bueno... L'estic dient del nivell, ja? Si no, no. Vull dir...
0: Bueno, si ens quedem a la comarca, podem pensar en l'Oriol.
1: Sí, per això ho dic, que no negarem més. No? Ara mateix, nosaltres, al restaurant, no, ara mateix no tenim temps de fer pa, però sí que tenim el pa de Calba de Jona, perquè creiem que és un pa que està desobradament a l'altura que el que podem oferir nosaltres.
0: Cosa que vol dir, també, que potser el ciutadà o el client del restaurant s'ha de treure del cap d'una vegada el de la cuina tradicional i la cuina de disseny. Són perfectament compatibles.
1: Sí, és que ja... mai trobaràs un cuiner d'alta cuina criticant la tradició, mai, però és que mai, digue'm un. En canvi, cuiners tradicionals que critiquen l'alta cuina,
0: molts,
1: molts, i no ho entendré mai, perquè al final és cuina. No sé per què no. Per què es critica l'alta cuina? No sé, si no vols no hi vagis, no? Però critica, no sé, jo disfruto molt l'alta cuina com a tradició. Tinc dies per tots. Dies per fer calçotades, dies per anar amb un 3-3 Michelin i dies per menjar una sardina de cas com raïm, no? I fer una brasa, no? No sé, per mi tot és cuina, no? Al final... No entenc aquesta gent que pugui criticar l'alta cuina, no?
0: No li vull donar gaires més voltes, però sí que t'he de preguntar per aquesta segona gran decisió professional de la teva vida, que és acceptar l'oferta d'Alra.
1: Sí, aquesta va ser pues, el pas que els pares me van dir a mi. Què vols? Queda't a l'hotel, continues tu l'hotel, perquè nosaltres jubilem. I vaig dir, aquí, no vull portar la gestió d'un hotel perquè no cuinaré, em dedicaré a altres coses més cuinar. I vam decidir pues, tancar l'etapa i jo deixar-los tranquils i no molestar-los. Vaig dir, tanquem, home, per què faràs? Tu tranquils, vosaltres a la vostra. Vam decidir tancar i vam rebre a trucar del RA i com que estàvem en aquest pas de no sé on, pues, vam anar cap allí.
0: Molt bé. Tota la comarca en aquell moment, que va ser el teu màxim moment de fama, estava esperant estrelles Michelin per Jordi Guillem. A tu va... Aquesta pressió la vas arribar a sentir?
1: No, el que passa que sí que és veritat que el RA no estàvem tan a gust com estàvem a casa.
0: Clar.
1: I no per res, sinó perquè no podíem comprar els nostres productors. És a dir, jo no podia dir-li al Camp de la Sort o dir-li a Calvadeix o que sigui que et pagarem 90 dies amb un productor petit. I això amb una empresa gran, com funcionen ells, pues no hi tenia cabuda. Per tant, després havíem d'anar a buscar productes dins de del seu sistema per adaptar-lo amb nosaltres. Sí, després, allí hi havia 50 persones treballant en una cuina i de sobte havien desaparegut les flors, havien desaparegut una peça de xuletón, havia desaparegut... No sé què. Clar, i era cada dia una carrera, era complicat, i a més els clients que venien no els agradava aquest tracte més... No?
0: Més empresarial.
1: Sí, i al final hem retrocedit i hem tornat a buscar el que abans realment nosaltres estàvem contents i el client estava content i ara ho fem aquí llorants.
0: Deixa'm parlar després, perquè abans, com tu dius que ets un punky,
1: sí.
0: Demostrem-ho.
1: Sí.

0: L'altre dia passejava jo per Barcelona i vaig passar per un lloc on hi havia una gent asseguda a un banc i feia una olor de haxis insuportable. I em vaig recordar una vegada que vaig entrar a un concert de la Polla Records que també feia exactament la mateixa olor. I al final tot plegat em recorda una cosa, que és que más vale ser punky que... de playa.
1: De playa, sí, sí, sí. No, no, lo que dius, mira, justament a Lleida, quan vaig anar a estudiar a l'escola d'hostaleria, a l'autobús, un amic meu, que ara té dues estrelles Michelin, portava un caset de la Polla Records, de la cançó Come Mierda, que jo em vaig enamorar d'aquella música amb 14 anys, i a partir d'això, fins ara. Però lo més trist que em fa aquesta música és que estic parlant de fa 30 anys o més, i les lletres segueixen actuals. I dius, ostres...
0: lletres que parlen de justícia, d'abusos de poder...
1: Estem igual? No. Estem igual, no? Dius, què passa aquí, no? Que portem 30 anys, de què? Saps?
0: De retrocés de les llibertats, saps? Per exemple.
1: Sí, i la música aquesta és una mica reivindicació d'això, no? Respecte, sí. No?
0: Res a veure amb el film musical del Ra.
1: Res, totalment.
0: Bueno, parlem de coses d'ara, perquè abans de la música em parles d'enyorança, i una de les teves mil reinversions és l'Amplac. Això què és?
1: L'Amplac, bueno, l'Amplac és un projecte que m'ha fet molta por i molt respecte, perquè quan ja estàs fora d'òrbita...
0: Després del teu temps.
1: Sí, clar, des que vaig sortir del Ra sense restaurant, i ara obrim un nou restaurant, amb la filosofia també, pues, una mica de l'OMAM, però diferent, no? I al final, pues, mira, buscant local, buscant per aquí, no trobàvem, però al final, mira, fa dos anys, vam trobar aquesta casa de principis del segle XX, que jo mai la meva família pensaria que jo, que sempre m'agrada la creativitat, les coses modernes, tot modern, acabés una casa de principis del segle XX, no?, convertir-la en un restaurant, no? Però li he donat aquest punt minimalista i tradicional, el que diem de la tradició i la vanguardia, no? Pues hem unit el que és la història, no?, aquestes cases antigues, amb mobiliari d'ara, no?, una mica. I l'Amplac, pues, és un restaurant molt petit que té l'essència que tenia l'OMAM, no? I al final traiem en reserva, traiem en tres menús degustació, i és el projecte que, bueno, tenim tres espais també, tenim un pati, tenim un garatge, tenim un interior que és el gastronòmic, i allí tenim corda per tirar.
0: I qui va a menjar l'OMAM? A l'Amplac. Gent de l'OMAM, segur?
1: Sí, sí, molts clients, sí, molts clients han tornat a l'OMAM, sí, sí. Mira, justament, demà tiri el senyor Pere Castells, el científic del Bulli, que ve demà a dinar, no? Que, gent que realment aprecia la cuina i no aprecia l'Amplac ve d'aquí. Yeah. De Sandoyà, no? De l'MTV, de Nirvana, no? De Sandoyà, i jo igual vull de Sandoyà, tota aquesta parnafernal i una mica que has parlat del Ra, no? I tornar a dir, estàs a casa meva, estàs a una casa, menjas. No t'esperis expectatives de luxe, ni que t'agafessin la jaqueta per penjar-la a un paret, ni res, vull dir, estàs a casa i estàs per disfrutar. Allí el que donem valor és al producte i a la cuina d'aquí, no? Traiem sol amb bodegues d'aquí la zona, intentem treballar sol amb productes del Baix Penedès i productes d'aquí el Baix Penedès. Vull dir, els vins, no hi ha cap vi de fora. Tots són de bodegues d'aquí el Baix Penedès, no? I hem radicalitzat una mica això, no? Hem desendollat tot això, no tenim gairebé ni elèctrica, treballem amb forn de llenya, amb brasa i gas. Vull dir, una mica aquesta filosofia, no? De cuina més ancestral, més de producte.
0: Perquè quan pensem en un Amplac, tots pensem en el de Nirvana.
1: Sí, no? Va ser una revolució, no?
0: Jo sempre he pensat que aquell Amplac segurament és el millor de la MTV, que ja no existeix.
1: Sí,
0: tampoc,
1: sí, sí.
0: Que ja no existeix.
1: Però tothom ho coneix, no?
0: Sí. L'Amplac per... És que ara em posaria a cantar. Sí. Digue'm un parell de plats que hi ha a la taula de casa teva.
1: Pues mira, el que estic així com més satisfet, fem un popet de Tarragona petitonet, que el fem com fent els pescadors esmarris, que es diu, no?, una salsa...
0: La meva àvia en feia, sí? Una salsa blanca, sí, amb ametlla, si no m'equivoco,
1: sí, julivert... Sí, nyora, picada, és una, sí, picada al final,
0: d'acord? És una salsa quasi perduda, eh?
1: Sí, és una salsa molt bé, perduda, anem d'aquí, no? I fem el popet estofat amb aquesta salsa i ho servim amb un puré, pues, de mongeta del ganxet, no?, i uns pinyons, no?, i és popet que la salsa és de sucapà, no?, i ens agrada molt. També ens agrada molt el que fem és és que hi ha molts plats, la parpantana també, aquesta és un plat que teníem de l'Omam, que és una parpantana de tonyina, que la parpantana de tonyina recorda molt. Al final la tonyina la podem comparar amb un porc.
0: Sí.
1: I la llata és la parpantana. Uh-huh. I allí tenim dues formes de tall que fem com un fricandó de peix
0: de tonyina.
1: Amb la parpantana, no? I fem un fricandó de tonyina amb els moixernons, amb múrgoles cada temporada, una pica de xocolata, avellana, eh? I sembla que mengis el fricandó però és de peix, no?
0: Yeah.
1: I com que és un plat també que fem una mica aquest trapantojo de carn i això... Ho acompanyem també amb un vi de brisat orange, que és com un vi blanc, però quan fiques a la boca és un vi negre, ¿vale? Perquè estem d'aquí de l'Oida de vins naturals, Oida vins naturals, d'aquí de Santa Oliva. Vull dir, és una mica perquè veguis cap on anem, no?
0: M'està fent la boca aigua. Clar, hi ha una època de la teva vida, i jo recordo que ho hem parlat més d'una vegada, que tu te'n vas pel món. A descobrir sabors.
1: Sí.
0: I què s'aprèn de tot això?
1: Sí, s'aprèn molt, però al final no m'he emportat res cap a casa meva. És a dir, aprens molt perquè veus moltes coses, però al final jo, quan he anat voltant, és veritat que he anat a la meva vida, doncs hi havia fruit a la passió.
0: Clar, totes aquestes coses que aquí no coneixia,
1: sí,
0: ningú.
1: Sí, el Golka Pa, que és el panipuri, que està plegat ara. Nosaltres quan vam viatge a l'Índia el vam portar cap aquí, no? El volava tot el Japó. Vull dir, portaves productes d'altres indrets perquè la gent, ostres, provar un producte nou que no has provat mai, doncs també és interessant com a cuiner perquè tens una clientela.
0: Clar.
1: Però quan ja has passat tot això, penses, jo quan vaig al Perú, o em vaig al Perú, què vull menjar?
0: Yeah.
1: Cuina peruana o cuina fusió?
0: Clar.
1: Tinc molt clar. Si jo me'n vaig a Lleida, què vull menjar a Lleida?
0: Cargol.
1: Ah. I si me'n vaig a la platja...
0: Vols menjar la sardina.
1: Pues això. I al final, tornem a que la idea de l'Amplac és que la gent trobi el que es pot menjar aquí. Vingui algú del Japó, trobarà la parpantana d'aquí al Mediterrani, la picada d'ametlla, la picada catalana, els vins d'aquí, saps? I al final tenim un gin tònic aquí,
0: el
1: Llorenç, el Nanit, vull dir que al final a casa meva no hi ha ni Aquarius, ni Fanta Taronja, ni Coca-Cola, ni hi ha res, no? Sol hi ha begudes naturals, com fem les nostres kombuches, hi ha cervesa artesana, hi ha vins, però no hi ha...
0: Ets un pluriempleat.
1: Sóc un punky.
0: Ets un punky. Ets un punky.
1: Sí, ja està.
0: Ets tan punky que sí. Més fa gelat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquesta
1: sí,
0: és una altra etapa de la teva
1: sí,
0: vida.
1: Sí.
0: Després ets al RA i mentre sí. No obres l'Amplac, decideixes, no se sap per què, posar-te a fer gelats. Per què?
1: El culpable d'això és el Marc Piqué, que d'aquí dels Boques de Gaità, que té gelateria allí, el Sisquet, i em va vindre a buscar per ser assessor de l'equip el 2017.
0: Jo, quan m'ho vas explicar la primera vegada, saps
1: sí.
0: Que és el primer que vaig fer?
1: Què?
0: En el rock.
1: Ah, molt bé, veus? Pues, ho fa molt bé. Ell també cuina. És un cuiner. Ens portem molt bé perquè ell també cuina com jo. I no elabora gelats, no?
0: Ah.
1: Elaborar gelats és una altra cosa. I al final jo vaig ser subcampió del món amb ell i el 2018 me van oferir ser el team manager de l'equip i va tornar a ser subcampions del món. Total, que quan vaig marxar al RA, dic, mira, aprofitant que tenia un local per fer I+D a l'hivern, quan sortia al RA i fer tallers, perquè jo em dedico a fer ponències a l'escola i això, i vam muntar una mica d'obrador per servir gelats a quatre amics, a quatre restaurants. Al final van sortir dos propostes per muntar gelateria, no? A Silvendrell i a Calafell, i que, pues, allí va ser el disparo a fer gelats. Vull dir que al final tot tota la vida et porta cap allí, no? Però van començar una cosa petita i ara pues, tenim les gelateries i la food truck, que tenim, tenim una food truck també a la cantera Biker Bar, també on tenim els gelats.
0: A veure, entre menjar-se un Dràcula o un Calipo i menjar-se un gelat teu, quina és la diferència?
1: Doncs pues mira, Llorenç, l'altre dia vaig veure que Frigo ha tret el frigurón.
0: Sí.
1: Vale? Jo me'n recordo quan era petit, uah, el frigurón m'encantava. Doncs pues no el vaig poder acabar. Sí, i dic, hòstia, o sóc jo que m'he fet gran, o és que el frigurón aquest no era el que jo era quan era petit, no sé què ha passat. Bueno, la diferència que per mi Frigo és puntal, perquè creativament és una passada, vull dir, jo xapó, perquè hem fet gelats espectaculars i
0: Frigoter,
1: tècnicament són fer un twister, no? com fer el Calipo, el format del Calipo, el format de Dràcula, que un gelat estigui per dins líquid, és brutal, i la feina és brutal. La nostra diferència és que els gelats, bueno, mira, tenim gent fresca, crua, que arriba cada dilluns aquí de Torrelles de Foix, tenim sucre ecològic i aigua de mar. Diguem que són els tres ingredients principals dels nostres gelats. El pistatxo, comprem pistatxo aquí, comprem el pistatxo del món que està a Iran, que és el verd, el torrem al nostre forn de llenya que tenim aquí a l'emplaga a Llorenç del Penedès, i amb això fem un gelat de pistatxo que també que la gent, tothom diu, és molt car, però tothom menja pistatxo. I vainilla de Tahití, i Madagascar... I
0: no ens queda temps. Què vols ser de gran?
1: De gran? Ara guitarrista.
0: Això sí. La gent es pensa que és broma, però
1: sí.
0: no, és
1: veritat. Estic estudiant.
0: Fent classes. Sí. Estàs rebent classes.
1: Estic rebent classes aquí, sincronia de Vendrell, i m'agradaria pujar a un escenari i tocar. Si m'has preguntat si que vull ser gran, però vull ser...
0: Vols ser guitarrista.
1: Sí. O el guitarrista Marilyn Manson, o de Slipknot, o que
0: sigui. No, clar, això ja ho suposo, que sí, no vols ser Mark Knopfler, no?
1: també.
0: Jordi, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, bon profit, i jo què sé, d'aquí uns anys en tornem a parlar abans d'un concert.
1: Vinga, ànim. Adéu. Adéu.
0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.

0: família, què tal, com esteu? Gràcies per ser-hi un dia més. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és la Calaixera. A més, avui som dimarts 19 de maig, programa número 3971. Poca broma. Sempre, sempre, la intenció i la feina que tenim, volem acompanyar-vos ara que passem 2 minuts a les 9 i fins les 12, fins al migdia. Són aquestes gairebé 3 hores diàries buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre ho destaquem amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que puguem. I per això, això, ens queda per davant un bon programa amb moltes coses previstes, només faltaria. Per començar, de fet, anirem cap al temps, la previsió. També hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També els esports, amb en Jordi Graell, el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris. I també, com ja és habitual, cada 15 dies, el contingut que ens arriba des del Consell Comarcal del Baix Penedès. Baix Penedès al dia. Un espai que, com ja coneixeu, té forma conjunta a través de totes les ràdios de la comarca del Baix Penedès, conèixer tota l'actualitat i els serveis que ofereix el Consell Comarcal. Avui anirem cap a les feines d'ocupació a través del tècnic responsable d'això, en Joan Maria Diu, que des de Bellvei Ràdio ens aproparà tota aquesta informació. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem ja la segona part del programa amb més qüestions. L'espai empresarial a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. Avui ve amb més qüestions i coneixent més empreses i empresaris i empresàries del territori. A banda, aprofitarem aquesta jornada d'avui per recordar tots aquells consells d'economia domèstica que ens apropa la Mireia del Castillo. De fet, aviat convertirem aquest fet en una secció habitual aquí a la Calaixera, però a través del seu llibre coneixerem una mica això, aquests bons consells. Saltarem cap a les 11. En aquest punt actualitzarem les notícies altra vegada amb la xarxa de comunicació local per donar pas a la tercera i última hora. Aquí hem de dir, avui no ens poden acompanyar des de Goil al Vendrell el Joan Molines, responsable de la secció tecnològica de la casa. De fet, la secció d'avui la traslladarem aquest proper dijous en directe. Així que anirem a altres coses. I ja que ahir vam tenir petites incidències tècniques, petites grans incidències tècniques, recordarem, per exemple, una de les seccions que vam fer ahir, com va ser la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que cada setmana recollim tota la informació en aquest aspecte. Doncs bé, la recordarem, perquè, de fet, és per parlar dels actes previs de la Festa de la Bicicleta. I també recordar aquest punt d'informació històrica, social, sobre l'educació al segle XIX aquí al Vendrell, de la Neus Oliveres. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Avui sí, una estona per poder xerrar, comentar a través dels punts habituals. De fet, a partir d'aquí i ja en directe podeu enviar-nos un WhatsApp al 686-101-101, un correu electrònic en qualsevol moment, calaixera@rtv-alventrell.cat, i com sabeu ja, en la tercera i última hora també el telèfon al 977-1570-69. I bàsicament amb tot això ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, ja ho tindrem. Però va, que tot just ens acabem de posar. Gràcies per ser-hi, per la confiança, per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Sempre per començar pendents de la previsió del temps, d'aquestes dades meteorològiques que avui ens confirmen aquesta jornada, bé, una mica variable, amb núvols més baixos que poden anar alternant al llarg de la jornada i sobretot unes temperatures que tenen tendència a anar a l'alça i que aniran pujant a mesura que vagi avançant la setmana. De fet, és un dels aspectes informatius meteorològics destacats aquests dies. Com dèiem, a banda d'aquests núvols alts que tindran certa incidència al municipi, a primera hora del matí ja han tingut presència i que tornaran de cara a la tarda a vespre. Temperatures, això, amb ascens i una temperatura que ara en directe arriba ja als 19 graus.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: Equivocat tants cops que me'ls... I avui amb la veu de l'Arnau Codina, és el cantant d'Obeses, amb aquesta nova cançó de la formació, el logi del fracàs.

0: Obeses, elogi del fracàs. Cançó per començar i per posar ritme a una nova jornada, un nou dia, un nou programa, en directe i sempre, sempre, sempre a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies. Els museus del Vendrell també han estat protagonistes en la celebració del Dia Internacional dels Museus i que ha deixat jornada de portes obertes i nombroses activitats als diferents equipaments. La Fundació Peles Fanosa, diferents col·lectius que han pres part del projecte Pertinença amb una demostració pública dels resultats obtinguts després de molts mesos de treball. En aquesta primera experiència s'ha comptat amb la participació de l'Escola Saavedra, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i l'Associació Vincle. De fet, així es valorava des de la direcció de la Fundació Apeles Fanosa, la Nekane Aramburu o l'educadora patrimonial d'Auriga, la Anna Catà. Les escoltem.
2: Ha sido un trabajo en proceso largo, ellos venían, se buscaban los temas y a partir de ahí se desarrollaba cada uno de ellos en los lugares donde ellos vivían o donde trabajaban o donde estudiaban y en un trabajo de ida y vuelta entre los emplazamientos del Vendrell y Tarragona.
3: Els alumnes de l'Escola Saavedra feien un projecte sobre el foc i per tant s'han inspirat amb aquelles obres que Fanosa, ja des de la vessant de la mitologia però des de la vessant també de la flama, aquella que és més espiritual, o des de la vessant més destructiva que ens vincula a la Segona Guerra Mundial. Han creat dues obres, una que es diu Cendres, que van dibuixar a partir doncs, d'elements de destrucció, a partir de cendres i també del que és de carbó, restes carbonitzades, i una altra obra que es diu Flama, inspirats en aquesta obra de la flama, aquesta part més espiritual, i van fer amb la tècnica del fumaix, que és pintar amb fum. De l'Escola d'Art, com que hem treballat amb les alumnes de joieria, es van inspirar amb les plantes que tenim aquí en el Jardí de Peles Fanosa i d'alguna manera van fer les seves propostes artístiques de joia. I finalment el grup de l'associació Vincle, el grup de dones, que d'alguna manera elles es van inspirar també amb el jardí, però com aquestes plantes ens donen uns tints naturals.
0: La sardana també ha estat protagonista amb el taller d'Aprèn a ballar sardanes impulsat per la colla sardanista de la Lira Vendrellenca i una ballada posterior amb la cobla La Principal de Tarragona que s'ha fet al davant de la casa de Pau Casals i Àngel Guimarà. L'objectiu era reforçar el vincle entre patrimoni, música i identitat musical. Per la seva banda, el Museu Pau Casals ha ofert visites teatralitzades a la residència de Sant Salvador del Mestre, de la mà del Ramon, un pescador de la platja que ha explicat la història i els motius que van dur a Casals a construir la seva casa d'estiueig en aquests emplaçaments. I també s'han fet noves visites guiades, com la que ha tingut lloc al Museu Àngel Guimarà o la que s'ha fet al Museu Déu. Aquesta última ha proposat de manera diferent d'acostar-se a les obres que formen part de la seva col·lecció, amb una molt bona rebuda per part dels visitants. Així ho valora la directora del Museu Déu, la Núria Pallant.

0: Museus començava, això sí, amb la inauguració al Portal del Perdó de l'exposició Essencials, la força del silenci, de l'artista de Santa Oliva, Carme Canyeté.
1: Són escultures de més o menys uns 25 anys de la meva carrera com a artista. Aleshores, podeu trobar pedres, podreu trobar alguna coseta feta amb ferro, també, i fusta. Totes elles tenen la connexió del fet de ser dones, no? I la força que hi ha a l'interior que tenim com a societat per reivindicar el nostre paper i d'alguna manera per poder posar el paper de la dona en rellevància, no? En tota aquella força que tenim per moure la societat. La referència de força del silenci és important perquè en el moment que tu entres en el teu interior és quan realment pots reflexionar sobre la teva vida, sobre el que hi ha i el que voldries, com a persona i com a societat.
0: L'exposició es pot visitar a la sala del Portal del Perdó fins al proper 25 de juliol. I més coses. La 40a edició de la Romeria de Mayo del Baix Penedès ha complert amb les millors expectatives. L'àrea recreativa de Tomoví ha acollit milers de persones arribades del Vendrell, la resta de la comarca i de més lluny encara, que han gaudit de l'ambient de les casetes i dels espectacles programats sense, aquest cop, el temps hagi complicat la celebració. L'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, va voler homenatjar les entitats que fa 40 anys van posar dempeus la romeria actual.
2: Un fuerte aplauso, por favor, porque si hoy estamos celebrando los 40 años es porque un día la Asociación de Extremadura y la Asociación de Andalucía celebraron por primera vez la romería de Mayo, la romería del automóvil, la romería de Baix Penedès y la romería del Vendrell de Santa Oliva y de Albiñana. ¡Viva la Asociación de Extremadura! ¡Viva García Lorca! ¡Viva el Vendrell!
0: El moment clau de la romeria és quan la imatge de la Verge és portada des de la plaça Vella fins a l'àrea recreativa en una de les manifestacions religioses i lúdiques més importants de cada any al Vendrell. A més de dies d'espectacles, entre ells un dels més esperats, l'exhibició eqüestre, i també es va fer missa cantada pel cor de l'Associació Cultural d'Extremadura. Sentiment i diversió en família, amics, amb la raó de ser de tot aquesta festa que, com dèiem, arribava al seu 40è aniversari.
3: Unió, diversió, família.
4: Un sentimiento.
5: Hombre, pues para nosotros mucho, porque llevamos ya 40 años viniendo, haciendo el camino, haciendo nuestra romería, tenemos nuestras casetas y para nosotros pues una ilusión muy grande, ya que no podemos ir a la Rocío, de verdad. Pues esto para nosotros es una vida.
6: Yo, el Rocío, donde haya flamenco,
7: lo que más le gusta.
6: Es lo que más me gusta.
8: Eso porque es algo que siento por dentro, tú, Andalucía, tío, pero estén en Tarragona, ¿sabes? Es choca una mica, ¿no?
9: Jo tinc raels, no?, andaluzes, i crec que l'any que ve tindríem que aportar un granet d'aquest de Granada i tindre una carpa aquí per nosaltres. Així és possible, i per la nena i els amics.
0: La romeria de Mayo que s'ha compartit amb la romeria del Baix Penedès i una de les més destacades de tot el Principat. I els nens del Vendrell que han arribat aquest diumenge a la plaça Nova de Bellvei amb ganes d'estrenes. Els de la camisa vermella segueixen progressant sense descans en aquest inici de temporada i amb la voluntat de consolidar la gamma bàsica de 8 el més d'hora possible. Si a Cubelles ara fa una setmana encara era un pèl d'hora per afrontar el 3 de 8, a la diada de Sant Isidre Vallvellenca el rodatge ja era adequat i amb 3 descàrregues senceres a l'assaig. La jornada abans ha començat amb el 4 de 8, amb un carro gros, ràpid i sòlid que els de Pere Rovira i l'Elisabet Aleu dominen pràcticament amb els ulls tancats. Ha estat a segona ronda quan ha arribat el repte del dia amb el 3 de 8, que ha pujat força eixerit i que s'ha carregat amb relativa facilitat. El castell s'ha alçat paradet, malgrat que s'ha anat tancant una mica pel pom de dalt després de l'aleta, però la sortida de dosos s'ha anat trencant per la rengla fins a esfrondar-se plenament. Tot i que la caiguda ha provocat alguna magulada, l'actuació ha prosseguit pocs minuts després amb uns nens que han completat el programa previst inicialment amb el quart set de set del que portem d'any. Els de la camisa vermella han actuat amb els Saballuts de Sabadell, que s'han anotat la clàssica de 8, i els castellers de Foix, que han completat El 3 de 7, la Torre de

0: 6 i el 3 de 6 amb l'agulla. La jornada s'ha marcat en les festes de Sant Isidre, on també hi ha hagut una cercavila i una exhibició de balls populars de Bellvei. La propera actuació de l'agrupació vendrellenca serà ja el dissabte 30 de maig a Valls, en companyia de la vella a la diada del Museu Casteller. I encara parlant de castells, el músic vendrellenc Pau Casals, que ha estat un dels grans protagonistes en la presentació oficial del 30è concurs de castells que tindrà lloc a l'octubre d'enguany. Coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement, l'organització del certamen ha volgut homenatjar el mestre, gran aficionat a l'univers vertical i president de la primera edició del concurs, que es va celebrar el 1932. Una edició, la d'enguany, força especial, atès que ja arriba a les 3 dècades i que tindrà un any més en la televisió de proximitat, una de les seves principals finestres de difusió, com ha destacat el president de la coordinadora de colles castelleres, l'Albert Torres.
1: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual, i que a més serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
0: I justament ja comença una nova temporada televisiva castellera liderada per la xarxa i que oficialment s'estrena el dia de Sant Joan a Valls, un seguit de retransmissions on també hi haurà presència d'aquesta casa, Televisió El Vendrell, i que tindrà el concurs de Tarragona un dels moments àlgids de la temporada. Un certamen que novament reivindica la figura del mestre l'11 de setembre, que tindrà lloc a l'Auditori Pau Casals el sorteig d'aquest apassionant espectacle. I més cultura popular. El Ball de Panderetes del Vendrell, que ha celebrat el 10è aniversari de la seva creació. El grup forma part de l'Esbar Vila del Vendrell i és una clara mostra de l'aposta de l'entitat per la cultura popular vendrellenca. El responsable d'aquests balls és en Josep Puig.
2: Avui celebrem l'Esbar Vila del Vendrell, el 10è aniversari del Ball de Panderetes. Doncs per nosaltres és un dels passos evolutius dintre de l'Esbar Vila del Vendrell, que l'any passat precisament vam celebrar ja el 50è aniversari, i un dels motius de l'Esbar pel fet de fer o i treure un ball de carrer per la festa major, van fer el Ball de Panderetes a l'any 2016, i avui per això celebrem el 10è aniversari.
0: Formar part del Ball de Panderetes és un primer pas dins de l'estructura de l'Esbar, que continua amb el Ball de Muntanyesos. El creixement de l'Esbar Vila del Vendrell és constant i tot segueix igual, i si és possible que tingui lloc la creació de nous grups, balladors i balladores, en aquest cas del grup de Panderetes, però també dels muntanyesos, que són el gran patrimoni de l'Esbar, tal com demostra doncs, la participació àmplia de diferents balladors i sobretot balladors. L'aniversari es va celebrar dissabte amb la participació dels balls de Panderetes i de Muntanyesos, els Gegantins i els Nans del Vendrell, el Ball de la Patatuf i el Ball de l'Òliva de Sant Jaume dels Domenys. Tots plegats han protagonitzat una cercavila i un ball de lluïment a la plaça del Tívoli, coronat amb un concert vermut amb el grup Les Antines.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 23 minuts, a partir d'aquí, pendents dels esports. Una informació d'en Jordi Grell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins i ho fem amb golejada del Club d'Esports Vendrell per 0-5 aquest dissabte a la pista del corredor Mató Palafrugell. En l'últim partit de la temporada, els jugadors de tenir porta aconseguien una de les victòries més plàcides del curs, en un partit que, de fet, doncs, va ser una mica estrany, perquè doncs, ja d'entrada els equips ja no jugaven res, tot i que el Palafrugell doncs, encara confiava intentar quedar tercer, i aviam si doncs, algun despatx doncs, encara l'obria la porta del play-off, però vaja, el partit que començava ja amb només 4 segons, Magí Prats, que feia potser un dels gols més ràpids de la història del club, perquè doncs, era només servir i es treia un gran llançament de pala des de la seva pròpia àrea per fer el 0-1, això doncs, donava molta tranquil·litat al Vendrell, que a més doncs, veia com el Palafrugell doncs, anava atacant, però s'anava estavellant contra la porteria de Ferran Miravent, que a més s'estrenava doncs, aquesta temporada amb el primer equip i va fer molt bon partit, deixant doncs, fins i tot la porteria a zero. Abans del descans, els vendrellencs encara farien dos gols més i a la segona part, seguim amb el mateix guió, un Palafrugell doncs, que seguia sense veure porteria i un Vendrell doncs, que acaba sentenciant amb dos gols més que deixen el Vendrell finalment en quart lloc amb 34 punts. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Oh, bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
4: Bé, un partit que, bé, doncs, abans de començar, doncs, segurament doncs, ni el més optimista s'hagués imaginat doncs, que hagués acabat de manera contundent, no?
5: Doncs sí, la veritat és que durant la setmana es va costar bastant entrenar i mantenir el nivell competitiu, però bé, la veritat és que els jugadors van tenir una actitud brutal, amb una pista molt complicada. Al final, és cert que Palafrugell va anar amb tot i intentar guanyar el partit, amb l'esperança aquesta de que els despatxos hi pogués haver alguna possibilitat. Però bé, nosaltres vam plantejar un partit serio i l'actitud va ser molt bona. La veritat és que el gol inicial ens va anar molt bé per donar tranquil·litat. És un gol que va només a caure i et posa 0-1. Però bé, la veritat és que més que satisfet, per aquests partits costa molt de jugar, moltes vegades és fàcil que surti escaldat, i la veritat és que va ser tot el contrari. Vam fer un molt bon partit, es va treballar moltíssim i crec que vam ser justos guanyadors.
4: Com deia, doncs, també destacant l'actuació del Ferran, que evidentment doncs, no ha tingut un any fàcil, perquè així com l'any passat s'hi ha hagut més oportunitats, perquè doncs, la Lliga doncs, va acabar més aviat, com aquell qui diu, perquè doncs, ja no jugàveu res aquest any, com que doncs, la cosa s'ha anat allargant, doncs, no ha tingut oportunitat fins ara, i bé, doncs, sortir i fer doncs, aquest partidàs, doncs, evidentment doncs, també diu molt d'ell, no?
5: Sí, sí, sí, sobretot a la primera part hi va haver molts moments que ens va aguantar, va fer un partidàs amb una pista molt complicada i sortir amb una pista així, tancar 0, ja ho diu tot. La veritat és que va fer un molt bon partit i certament tota la temporada amb la selecció catalana ha estat molt bé i evidentment el partit de dissabte va demostrar que és un gran porter.
4: Com deia, doncs ara ja s'ha acabat la Lliga. Toca fer balanç, heu acabat finalment en quart lloc, perquè doncs, al final l'última jornada és una mica el reflex de la temporada, no? Que doncs, guanyant un partit doncs, s'obre les portes del cel, no? Perquè altres equips doncs, van punxant i al final heu acabat en aquest quart lloc que bé, doncs, evidentment sí que és veritat que heu quedat lluny de la zona plaça, però bé, doncs, evidentment doncs, deixa millor regust que no acabar, doncs, per exemple, a vuitè, no?
5: Sí, sí, sí, la veritat és que hi havia molta igualtat i és veritat que al final una victòria amunt o una victòria avall et dona dues o tres posicions, al final sempre és millor acabar quart que 6 o 7, la veritat és que satisfets. La llàstima és els dos equips que tenim al davant, Vilafranca, Alcobendas, són els dos partits a casa probablement que és on ens ha condicionat la temporada. Si els haguéssim guanyat hagués estat tot bastant diferent, però bé, sabem on van estar els errors, l'equip ha competit prou bé, l'actitud sempre ha estat molt bona, i la llàstima és aquests moments puntuals, bueno, no treure resultats que haurien estat molt importants.
4: Com comentaves també doncs, la televisió de la Costa Brava, la temporada vinent doncs, continuaràs al capdavant de l'equip i bé, doncs, la sort, entre cometes, és que el bloc es manté, no? Per tant, doncs, ara només queda doncs, això, doncs, buscar un recanvi per l'Aldo, que doncs, dissabte doncs, ja finalment es va acomiadar i aviam si doncs, es pot acabar de posar la cirereta per l'any que ve tornar a intentar, no?
5: Sí, sí, sí, crec que l'aposta que vam fer ha de tenir continuïtat. La veritat és que tenim molts jugadors joves amb molt de recorregut que segurament d'aquests propers anys ja aniran creixent. Sí que és cert que perdem l'Aldo, que és un molt bon jugador, el màxim golejador de l'equip, i és una baixa molt important per nosaltres. Però bé, intentarem buscar un recanvi el més bo possible i que l'any vinent doncs, continuar la mateixa línia i sobretot els moments importants a casa, fer-nos forts i treure aquests partits que al final són els decisius de la Lliga.
4: Doncs perfecte, Toni. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. I res, doncs, ens retrobem d'aquí unes hores, perquè recordem que avui doncs, també passaràs pel programa de la pròrroga, també per ampliar una mica més doncs, aquest balanç de la temporada. Així que res, moltes gràcies i ens veiem d'aquí una estona.
5: Perfecte, i aprofito per agrair-vos el seguiment i el tracte que ens heu donat durant tota la temporada.
4: Doncs queda dit, Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 0-5 a Palafrugell, i ara, com diem, doncs, ja s'ha acabat la temporada, pendents doncs, del que passi ara a l'estiu, però intentarem doncs, avançar algunes claus, com diem, doncs, aquesta mateixa tarda, al programa La Pròrroga, a partir de 8:45 del vespre, entrevistarem l'entrenador Toni Porta, i també doncs, farem l'última tertúlia de la temporada amb els nostres tertulians habituals, amb Xavi Ferrer i Josep Maria Guasch.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Pocs segons i dos quarts en punt de 10 del matí. A partir d'aquí, pendents de fer aquesta connexió a Bellvei Ràdio per aquest Baix Penedès, el dia d'aquesta quinzena, amb tota la informació i l'actualitat des del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Què tal? Cordials salutacions des d'aquesta edició del Baix Penedès al dia. Us saludem cordialment des de la 104.8 de la freqüència modulada des de Bellvei Ràdio. Saludant, clar que sí, per supost, amb totes les emissores que estan en sintonia amb nosaltres amb aquesta edició del Baix Penedès al dia des de lo que fa a la vessant del Consell Comarcal del Baix Penedès. Avui, en aquest espai quinzenal, ens acompanya Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal del Baix Penedès. Joan Maria, un plaer retrobar-te. Gràcies.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Bon dia a tota la comarca del Baix Penedès, on arribin les zones de totes aquestes emissores en connexió. I des d'aquest Baix Penedès al dia, evidentment, hem de parlar de la teva àrea d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, des de la vessant del Consell Comarcal. Per cert, quants anys portes al Consell Comarcal, tu, Joan Maria?
2: Doncs vaig començar l'1 d'agost del 1992.
1: T'ho dic perquè portes un recorregut bastant llarg, eh?
2: Sí, sóc ja el personal, diríem, més antic. Recordo com si fos ara quan vaig començar. I el Consell també ha canviat molt. En aquell moment estàvem tots en aquell edifici que és la seu del Consell,
1: sí.
2: I avui en dia el Consell també ha crescut molt. Bé, com l'àrea d'ocupació era jo sol, ara som 10 persones... Vull dir que tot ha anat evolucionant.
1: Doncs, bueno, això, si és en positiu, tot el que sigui tirar endavant és el que val la pena, oi?
2: Sí, i l'àrea meva, diríem, podríem dir que... clar... la comarca, per exemple, en aquell moment érem 52.000 habitants i ara som més de 120.000.
1: Imagina't.
2: Per tant, això és un canvi espectacular. A nivell de serveis d'ocupació, quan vaig començar el 92, només hi havia, era jo de tècnic a la comarca, d'aquest àmbit que podríem dir ocupació i promoció econòmica, no hi havia ningú més. L'any 1998 es va crear l'AINA, va ser el primer ajuntament que va tenir un servei d'ocupació.
1: Sí.
2: Després, en aquests anys, hi ha hagut també, avui en dia en té l'Ajuntament de Calafell, l'Ajuntament de Cunit, l'Ajuntament de l'Arbós, l'Ajuntament de la Bisbal, l'Ajuntament de Bellvei, i des del Consell donem suport també als ajuntaments que no en tenen. Per tant, diríem que s'ha normalitzat molt aquesta àrea, que fa 30 i pocs anys era una cosa que no existia, i sortosament, jo crec, pels ciutadans del Baix Penedès i les empreses, avui en dia poden anar a molts municipis a tocar la porta i algun tècnic els atendrà. Jo crec que això és important i necessari.
1: Joan Maria, tu coordines una àrea molt transversal, eh? Ja ens has fet 5 cèntims sobre aquest suport amb ajuntaments, on s'han fet ja també aquestes àrees d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, però, evidentment, quins serveis i àmbits engloba exactament la teva àrea?
2: Bé, doncs podríem dir que engloba tant en ocupació, diríem, les atencions a les persones que es troben en situació d'atur o que volen millorar la feina, aquest és l'àmbit, podríem dir, principal, un dels àmbits principals. L'altra vessant és la part de tenir contacte amb les empreses com a promoció econòmica i després també turisme, en el que ve doncs, fent promoció turística de la comarca.
1: Bé, doncs, escolta'm, jo preguntaria, fent un desglossament d'aquests àmbits, quina és la que porta més feina, la que porta, diguem, més moviment?
2: Ocupació.
1: Ocupació, sense dubte.
2: Ocupació perquè constantment estem... primera, perquè coordinem accions, que després en parlarem, amb 11 municipis de la comarca. Uh-huh. I això porta molta feina. El Consell demana programes en els quals se'n beneficien 11 ajuntaments, i això doncs, porta una gestió complexa. Després també demanem diferents programes de subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya, i això porta molta feina. I també diríem perquè som la comarca encara malauradament amb la taxa d'atur més elevada. Per tant, això vol dir que hi ha bastantes persones, en aquest moment 6.500 ciutadans del Baix Penedès que es troben en situació d'atur, que l'hem anat reduint aquesta xifra, però tot i així continua sent encara massa elevada. Per anar bé, si situéssim el promig de la taxa d'atur de Catalunya, hauríem de... els habitants que estan sense feina al Baix Penedès haurien de ser 5.500. Hauríem de ser capaços de disminuir 1.000 persones el nombre d'aturats.
1: I a quin pla es faria això?
2: Bueno, això, si, per exemple, s'activés el que seria, jo crec que el sector industrial, ara s'està parlant de que s'estan ampliant també accions, diríem, a l'interior de la comarca, doncs tot això podria ser en un plaç de 3 o 4 anys.
1: Bé, doncs esperem que siguin aquests números positius i que es faci realitat. Des de l'àrea també d'ocupació i inserció laboral, feu gestió de diversos programes ocupacionals de, sí, del SOC, eh? Què oferiu amb aquests programes de treball i formació i també d'orientació?
2: Sí, treball i formació és un programa que fa molts anys que estem demanant, que és un programa que consisteix en que el SOC, el Consell, presenta un projecte per contractar persones de l'atur. Els darrers anys són contractacions a 12 mesos i en aquest moment, per exemple, estem executant un programa que va començar a meitat de l'any passat i que ha de finalitzar l'octubre d'enguany, en què hem contractat 25 persones de l'atur. Aquestes 25 persones, normalment en tenim dues a cada un dels 11 municipis, excepte Cunit, que en tenim 3, i dos estan al Consell. Mm-hmm. Per tant, fem una agrupació de municipis, que aquests municipis són tots, excepte Vendrell i Calafell, que ho poden demanar directament, i nosaltres actuem per la resta de la comarca. I per tant, doncs, bé, fem aquesta agrupació, fem la coordinació, fem el procés de selecció, i al qual participen, com deia, persones en situació d'atur, de diferents col·lectius.
1: També, Joan Maria, és important parlar dels joves, no? I en especial els joves en pràctiques.
2: Sí.
1: És important això, oi?
2: És un programa també que el Consell demana cada any, que és perquè persones menors de 30 anys que han acabat alguna titulació, els més joves podríem dir que són els de grau mig de formació professional, o bé els de grau superior de formació professional, o batxillerat, o els altres que serien ja universitaris, o universitaris que han fet un màster o un doctorat, però sempre tenen menys de 30 anys, i hi ha la possibilitat que les administracions locals els contractin per un període de 12 mesos. És un programa interessant, primera, perquè donem oportunitat a molts d'aquests joves que normalment és la seva primera ocupació, amb un contracte laboral, i per tant agafen una experiència en allò que han estudiat i és un bon punt de sortida per trobar feines en el seu futur.
1: Quin és el perfil de persones que s'adrecen a vosaltres?
2: Bàsicament, més dones que homes. Persones, estem parlant de persones que busquen una orientació laboral, que busquen alguna administració que els ajudi a trobar feina. Actualment tenim aquí a la comarca tenim un atur predominantment femení i, per tant, atenem més dones que homes. I si mirem en quant a l'edat, podríem dir que també el 60% seria persones majors de 45 anys. Mm-hmm. És de 45 a 65, podríem dir que és la majoria. El que tenim menys és els joves perquè tenen ja d'entrada una bona inserció laboral.
1: El que potser molta gent no sap és que són realment serveis totalment gratuïts, oi?
2: Sí, sí, tant els serveis que nosaltres estem oferint són totalment gratuïts. I, per tant, qualsevol persona que estigui interessada, doncs bé, només ha de fer d'interessar-se i programar una visita i, per tant, i els atenem.
1: Som el programa Baix Penedès al dia, del Consell Comarcal del Baix Penedès, i el nostre convidat és Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme del Consell Comarcal. Des de la vessant d'empresa i promoció econòmica, Joan Maria, hi ha un programa que es diu Consolida't i sí, volem preguntar sobre aquest programa. Funciona bé? Perquè realment sembla que sé que l'aportació pot ser per autònoms, però també pels petits negocis, oi?
2: Sí, exacte. És un programa que demanem una subvenció al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. És el segon any que ho estem fent. I és un programa que permet que els autònoms o persones que estan a punt d'obrir un negoci puguin rebre un assessorament individualitzat per part de tècnics que contractem al Consell, experts en diferents àmbits. I això, doncs, tant pot anar per tenir, per exemple, principalment, moltes vegades és ensenyar a fer una bona planificació econòmica i financera a l'hora de començar un negoci o per una ampliació de negoci. Altres dubtes poden ser a nivell de, per exemple, de promoció, de màrqueting, de xarxes socials, de pàgines web, d'informació laboral, etc. Economia circular, plans d'igualtat. És un programa que permet tenir 3 hores d'assessorament gratuït i, a més, també inclou una formació obligatòria en mòduls de 4 hores en aquests àmbits, els quals permeten, doncs, que amb una mica d'interès per part de la persona autònoma acaba resolent aquells dubtes que té que fan millor la seva empresa i que pot generar més ocupació i créixer.
1: El teu pensament és que cada vegada hi ha més cultura d'emprenedoria a la comarca o no?
2: Sí, som una comarca que ja de fa anys que és una comarca, podríem dir, emprenedora. Estem situats, diríem, a la mitja de Catalunya, de percentatge d'emprenedoria, però, en canvi, el que seria un rati que es diu rati de supervivència, en aquest cas el Baix Penedès té un rati de supervivència més alt que el que hi ha a la mitjana de Catalunya. Per tant, sí, som una comarca emprenedora i tenim una bona capacitat, diríem, d'emprendre negocis.
1: En sortirem del pou d'aquest que el Baix Penedès sempre està rebent les plantofades de Tarragona i Barcelona?
2: Esperem que sí.
1: Però al mínim, per part de les
2: administracions, el que intentem és sempre, diríem, ajudar i col·laborar, doncs, en què bueno, l'emprenedor o l'empresari trobi un punt de suport i que li facilitem, com a mínim, les coses perquè pugui tirar endavant el seu projecte.
1: Entrant a la vessant de turisme i territori, entrem a la part turística important, no? Quin és l'objectiu del nou pla conjunt de promoció turística de l'interior de la Costa Daurada?
2: Bé, aquest és un projecte que va començar l'any passat a la Diputació de Tarragona i al qual el Consell Comarcal ens hi hem adherit. És un programa de 3 anys, 2025, 2026 i 2027. El que vol és, promocionar el que són els municipis d'interior. En aquest cas, el Baix Penedès, lògicament, diríem, dels 14 municipis, no hi entren tots, perquè no hi entren ni Vendrell, ni Calafell, ni Cunit.
1: Aquests queden a part perquè estan a la costa, no?
2: Aquests estan a la costa, ja tenen els seus propis programes, tenen també tots ells oficines de turisme, un pressupost important. En canvi, diríem, són més febles els municipis d'interior i per aquest motiu la Diputació va crear aquest programa 3 anys que inverteix més d'un milió d'euros i en el qual, en aquest cas, els ajuntaments van demanar al Consell que els representés, hem signat un acord d'adhesió. Ara, aquest mes de maig, el Consell aprovarà un conveni amb els ajuntaments, diríem, en el qual es formalitza aquesta relació en què el Consell coordina i es relaciona amb la Diputació per representar els interessos turístics d'aquests 11 municipis d'interior, que són tots els d'interior de comarca, i per tant estem en aquesta tasca, diríem, de donar visibilitat a tots aquells actius turístics que tenen la comarca, que en té molts.
1: Bueno, tinc entès que esteu impulsant també una xarxa d'autocaravanes al Baix Penedès, sí, que es pot incloure dintre aquesta promoció interior, no? Explica'ns una mica.
2: Sí, bé, aquest cas és d'interior i no d'interior, perquè en aquest cas és un projecte que va començar el conseller de Turisme, Jaume Cassanyes, l'any 2021, en el qual durant aquest procés s'hi ha anat sumant i traient municipis. En aquest moment tenim ja les obres licitades. Podem dir que la setmana que ve hi haurà les actes de replanteig per part de la tècnica d'habitatge, la cap d'habitatge, la Pineda, del Consell Comarcal amb els ajuntaments, i en aquest cas hi haurà, diríem, esperem, en un parell de mesos, en tot cas, diríem, a l'estiu, s'inauguraran quatre punts, que són els municipis del Vinyana, la Bisbal del Penedès, Cunit i Sant Jaume dels Domenys. Aquests quatre municipis, aquests punts de xarxa d'autocaravanes, formaran part d'un projecte més ampli, que és un projecte impulsat pel Consorci de Turisme del Penedès, amb seu a l'Alt Penedès, a Vilafranca, que és RB, que vol dir Recreational Vehicles, Penedès Sites, amb Vineyards, el qual això, diríem, és per promocionar, diríem, i en aquest creixement que hi ha de les low tourism, que és tot aquest turisme familiar
1: que va creixent molt,
2: que va creixent molt,
1: sí.
2: Doncs al Baix Penedès fins ara no teníem, diríem, cap punt d'aquests habilitats, i ara sí, seran uns punts igual com les 13 estacions que hi ha a l'Alt Penedès, i per tant passarem a formar part d'aquest projecte que té una bona acollida a l'Alt Penedès i esperem que també serveixi perquè visitants que arriben al Penedès continuïn cap al Baix Penedès i coneguin la nostra comarca.
1: I es quedin aquí, si pot ser. Escolta, en Joan Maria, un dels temes que últimament ha aixecat més rebombori i tothom ha fet realment experiments i està fent projectes per aquest dia, és l'eclipsi solar que es farà, que es produirà dintre d'aquest any. Crec que
2: sí,
1: és el mes d'agost.
2: El 12 d'agost.
1: Correcte. És una oportunitat perquè també des del Consell Comarcal, sí, i també altres institucions s'han mogut ja diferents xerrades,
2: sí,
1: col·loquis.
2: El Consell Comarcal va organitzar encertadament una jornada el divendres de la setmana passada a Calafell, al qual vam poder escoltar, doncs, científics i persones, diríem, que són les que coneixen més introduïdes en aquest món, diríem, de l'astronomia i d'aquests fets naturals com els eclipsis, i va ser, van constatar el fet que serà una oportunitat de negoci perquè aquesta experiència natural... Pensem que l'anterior eclipsi total va ser el 1905. Per tant, podem
3: dir... Ha plogut, eh?
2: Ha plogut. Som uns privilegiats de viure, de poder viure d'aquí 2 mesos, 3 mesos aquest fet, i per tant el Baix Penedès és de les zones que es veurà. Per tant, animem aquí els empresaris, diríem, realment, doncs, a fer-se seu aquest repte de l'eclipsi, perquè hi ha un turisme envoltant de tots aquests fets meteorològics, diríem, extraordinaris i tan puntuals, que ens vindran gent de tot Europa i de tot el món. Per tant, hem de ser capaços que vinguin al Baix Penedès, que serem uns privilegiats perquè podem veure l'eclipsi total, i per tant, doncs, per exemple, ara la Diputació de Tarragona, vaig veure amb un correu ahir, que també organitza una jornada pel 4 sí, de juny. L'Ajuntament del Vendrell també organitza jornades. I ara tothom està fent jornades perquè realment és bastant desconegut i és un fet que pot ser molt important.
3: Una cosa tan puntual que ve de saber quan tornarà a produir-se.
2: Sí, exacte. Per això aprofitem per veure-ho.
3: És cert. Escolta, ja estem amb els darrers compassos d'aquesta xerrada amb en Joan Maria Diu, cap de l'àrea d'ocupació, promoció econòmica i turisme, amb aquest programa Baix Penedès al dia. Quin seria el missatge que t'agradaria fer arribar a la ciutadania de tota la comarca i el teixit empresarial del Baix Penedès?
2: Bé, doncs que des del Consell Comarcal, des de fa anys estem ja coordinant, liderant una mica el que seria actuacions conjuntes, coordinant accions de amb els ajuntaments. Properament presentarem a la pàgina web les properes setmanes, per exemple, les persones que vulguin tenir un servei tant d'orientació com de participar en una, o donar el seu currículum en una oferta de treball, ho podran fer des de la web del Consell Comarcal. Podran demanar cita, podran presentar currículums. Dic que estem actualment en 5 municipis donant una prestació, diríem, tècnica, que són els ajuntaments d'Albinyana, Bellvei, Sant Jaume dels Domenys, l'Arbós i Sant Oliva, i per tant, doncs, en aquests municipis hi som. Qualsevol persona que vulgui tenir informació pot fer un correu a ocupació@baixpenedès.cat, telefonar al telèfon 977 15 71 67.
3: El repetim,
2: 15 71 67,
3: sí.
2: O bé la pàgina web del Consell, i que els atendrem per qualsevol qüestió.
3: Objectius immediats pels propers mesos i propers anys.
2: Jo crec que hem de continuar en aquesta evolució de que sobretot els municipis d'interior de la comarca comencin a tenir més espais d'atenció a les empreses i a les persones que no tenen feina, i amb això ja estem començant a coordinar una xarxa del Baix Penedès interior més potent, que confiem que els propers 2-3 anys ja estarà consolidada.
3: Joan Maria, jo demanaria ja per acabar, aquest Baix Penedès que realment sempre, doncs, com he dit abans, està encabit entre Tarragona, Barcelona, amb les províncies, que si ara molt cap aquí, molt cap allà, quines possibilitats li veus tu?
2: Jo crec que som una comarca, això ho ha dit tothom sempre, que és una comarca molt viva, molt ben situada, i jo crec que tenim un futur important. Passa que, malauradament, com que som una comarca que creixem molt en població, al final, diríem, el creixement de població ens depassa.
3: Això és bo o dolent?
2: En aquest cas no tenim capacitat al mercat laboral perquè tota la gent que ens arriba pugui trobar feina aquí. I alguns, entre que venen cap aquí, deixen la feina on estan, i per tant estan buscant feina aquí, per això sempre tenim una taxa d'atur més elevada del que hauríem de tenir. De tota manera, jo crec que estem reduint aquesta diferència amb Catalunya. Abans era de 4 punts, ara és de 2. Confiem en els propers 2-3 anys situats a la mitjana de Catalunya.
3: Doncs, Joan Maria, ha sigut un plaer saludar-te, retrobar-te avui aquí a l'estudi de Bellvei Ràdio, la 104.8, i també fent extensiva la salutació amb els companys i companyes de les demés emissores. Alguna cosa més que vulguis apuntar per tancar?
2: No. Crec que hem explicat moltes coses.
3: Doncs molt bona feina dintre d'aquestes àrees d'ocupació, de promoció econòmica i turisme, des del Consell Comarcal de Baix Penedès. Bona feina que vens desenvolupant des de fa tants i tants anys,
2: sí,
3: i els que queden.
2: Uns quants, sí.
3: Joan Maria, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
3: I amb els seguidors d'aquest Baix Penedès al dia, gràcies i fins la propera ocasió.
4: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès. convocatòria mitjançant concurs d'oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes Grup AU. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs d'oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes Grup AU per a substituir a empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter laboral, temporal o funcionari interí, que puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. L'entitat convocant, Consell Comarcal del Baix Penedès, termini de presentació a l'11 de juny del 2026. Ajuts d'habitatges. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. Per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Penedès. El telèfon 977-66-58-17, correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. Es recomana no esperar els darrers dies per fer el tràmit i revisar bé tota la documentació abans de presentar la sol·licitud. El Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al dia 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal, baixpenedesa.cat, i de forma presencial a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, plaça del Centre 5, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 2. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús des del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer ús. Convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjador, curs 2026-2027. La convocatòria per al curs 2026-2026 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació ICAT, ICAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir del 13 d'abril. El dia de la cita han de portar l'imprès de sol·licitud totalment emplenat i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació serà a partir del dia 20 d'abril i romandrà obert durant tot el curs. No obstant, això només es podrà garantir la resolució de la beca a l'inici de curs a aquelles sol·licituds presentades abans del dia 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin tramitar. Nova edició del programa Consolida't adreçada a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes. L'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o del telèfon 977-157-167. Nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplaçaran als ajuntaments. Aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I acabarem aquesta agenda del Baix Penedès amb ludoteques. Conciliem Baix Penedès. Continuen les ludoteques a comarcals als diferents municipis del Baix Penedès, un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi, trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès, www.baixpenedès.cat, i a les seves xarxes socials.
0: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
5: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: I aquests darrers minuts, aquests 3 minuts i escaig perquè siguin les 10, després d'aquest Baix Penedès al dia amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, encara pendents de l'actualitat, o el darrer punt d'actualitat, amb el repàs a les portades. Les principals portades als diaris, avui que són dimarts 19 de maig. Anem cap al diari de Tarragona. Sobre la línia orbital de Reus a Girona sense passar per Barcelona. La nova línia pactada entre el govern i Esquerra també afecta a Tarragona. I la lluita per governar la URB. Des d'aquesta capçalera s'entrevista a Domènec Puig i en Josep Pallarès, que són els candidats a rector. En comerç, Laura Roger en recolza el Parc Central que obri els diumenges. En sanitat, el Sant Joan en un estudi sobre el càncer de mama. Els tribunals condemnat un reusenc per adoctrinar en el jihadisme. I finalment, en economia, la compraventa d'habitatges augmenta a Tarragona. Saltem cap al diari Ara. Esquerra valida els pressupostos d'Illa. El Consell Nacional dels Republicans dona llum verda a l'acord amb els socialistes que es presenta avui. Les claus per entendre què és la línia orbital ferroviària que ha permès desencallar els comptes. I Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional. I preocupació pel greu brot d'èbola al Congo. Espanya descarta restriccions, però desaconsella viatjar-hi. I Shakira guanya la batalla a Hisenda. L'audiència no veu frau fiscal i sentencia que li tornin 60 milions d'euros. I en esports, Fermín López es fractura un os del peu. El jugador del Barça no anirà al Mundial. I finalment ja parlem de La Vanguardia. Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra Republicana de Catalunya arrenca el PSOE i el PSC. Més recursos per l'agència tributària, inversió per la línia orbital i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. I la línia ferroviària de 5.200 milions que surt del calaix. I Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda Andalusia. I l'audiència dona la raó a Shakira i recupera 60 milions d'Hisenda. I finalment, la Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades que són habituals i que en aquest cas ja ens porta aquesta recta final de primera hora de Calaixera. Connectem amb la xarxa de comunicació local i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
5: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, ja està, segona part del programa. Després d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, com ja és habitual i com sempre fem, passem aquests gairebé 4 minuts a les 10 i això, en conseqüència, segona part del programa. Avui és dimarts, 19 de maig, aquesta és l'edició, programa número 3971. Gràcies per fer-ho possible, de veritat, un plaer acompanyar-vos i sempre, doncs bé, això, treballar per tota aquesta estona de ràdio, senzilla, sense pretensions, però sempre, sempre amb ganes d'explicar-vos moltíssim més coses, i de fet ja seccions habituals, com per exemple cada 15 dies una secció que portem a terme en col·laboració amb l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Baix Penedès Empresa, això, l'oportunitat per xerrar, per comentar i per conèixer idees, emprenedors, emprenedores, empresaris, empresàries, empreses, etc. del territori, com torna a ser el cas. Començarem per aquí. A banda, anirem a conèixer aquests consells d'economia domèstica que ens aporta la Mireia del Castillo a través de la seva publicació. Repassarem algun apunt més d'agenda i a partir de les 11 seguirem amb més contingut i amb més coses, allò reunint avui i recordant la tribu del Pla Educatiu d'Entorn o, per exemple, parlant de l'educació al Vendrell del segle XIX a través dels articles de la Neus Oliveres. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa única de tot.

0: Parlem d'empresa, cada 15 dies parlem d'empresa i tot el que comporta tot això, que no és poc, a través de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia Tablada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com va?
1: Bé, sí? Bé. Aquí estem, avui estem amb el Didac Santos de la Calma Salada, un restaurant situat al Port de Coma-ruga, que combina gastronomia local, producte de proximitat i també al final és una experiència única davant del mar. Bon dia, Didac.
2: Molt bon dia, què tal?
1: Doncs, a veure, per començar, explica'ns una miqueta què és la Calma Salada i què s'hi pot trobar.
2: Bueno, la Calma Salada és un multiespai en què, en totes les hores del dia, doncs, qualsevol persona, sigui l'edat que tingui, qualsevol família, doncs, pot trobar el seu moment. Doncs comencem sempre cap a les 12 del migdia, aproximadament, on la gent doncs, ve a prendre el vermut, on a l'estiu doncs, acompanyem aquest vermut també amb un DJ, que pot veure doncs, amb els seus companys, pot estar allà practicant esports de platja com es fa dins el port i bueno, pot gaudir d'aquesta doncs, terrassa impressionant que tenim sobre el mar de més de 500 metres.
0: Quan vau agafar la concessió, vosaltres? Va per concessió, això, no?
2: Sí, sí.
0: Quan la vau agafar, vosaltres?
2: Nosaltres vam començar, vam obrir el juny del 2021.
0: Val. Això, recordo que no bueno, ja fa uns anys, amb la tonteria, ja fa 5 anys, però no són tampoc masses, m'entenc, eh? Sí. Com funciona això d'aquestes concessions? És a través del port? Crec que és curiós, de conèixer empresàriament parlant, eh?
2: Mireu, aquesta concessió en concret, el port és un port de la Generalitat, val? Però que està gestionat, perquè va guanyar la concessió, doncs, al Club Nàutic de Coma-ruga.
0: Val.
2: Aquesta entitat doncs, és una entitat també històrica d'aquí, de la ciutat, que fa molts anys doncs, que gestiona aquest port, i en el 2021 doncs van renovar aquest, perdó, en el 2000, crec que va ser el 2018 o així, van renovar amb el compromís doncs, de fer aquesta ampliació o aquest canvi que hi havia doncs, en el
0: propi port,
2: sí. Llavors, un cop ja havien fet doncs, aquestes obres, van començar a buscar doncs, a diferents llogaters per tal doncs, de poder monetitzar doncs, el seu pla econòmic doncs, del port. I és aquí quan ens van proposar, després de que van estar buscant doncs, en diferents, o diferents opcions a nivells de restauradors, primer de tot de la zona, doncs ens van venir a buscar a nosaltres i ens van oferir la possibilitat doncs, de quedar-nos al petit bar que hi havia inicialment en el port, cosa que bueno, que per l'ambició personal que tinc jo amb la meva família, doncs vam creure convenient que l'espai doncs, que hi havia allà era important doncs, de fer alguna cosa impressionant, i crec doncs, que ho hem aconseguit.
0: Jo crec que sí. La Calma Salada en aquest punt, que és això, aquests 5 anyets de concessió, tot i que i tu anomenaves la teva família, la vostra trajectòria en hostaleria, en oci, és llarga i coneguda, també, Didac?
2: Ja fa uns quants anys. L'hem liat bastant. I mira, i en els últims anys, des del 2012, doncs que estem com a molt ubicats en els ports d'aquí del litoral.
0: Vull dir,
2: van començar doncs, amb un invent que ens va venir després d'una crisi molt important, on realment econòmicament ho vam perdre tot, perquè veníem del sector immobiliari, ho havíem perdut tot en el 2008, i bueno, i degut doncs, a l'experiència que tenia dins el món de l'oci i de més, doncs bueno, vaig dir, bueno, doncs anem a tirar, anem-se-la a jugar. I que per casualitats de la vida doncs, va sortir el tema de la daurada de Vilanova. Vull dir, va sortint allà, inicialment doncs, amb una construcció provisional total, amb unes casetes, amb 36 casetes vam aconseguir fer doncs, un dels referents de l'oci a nivell de Catalunya a dia d'avui, ja podríem dir. I mira, la vida és així, o sigui que quan les coses doncs, no surten bé per un costat doncs vas cap a l'altre.
0: Exacte.
2: Amb els anys vam deixar doncs, la daurada i bueno, ens van dedicar més al món de la discoteca, que teníem el 1876 Vilafranca, allà les mateixes Rambla, la Rambla Sant Francesc, i, bueno, quan tot anava ja perfecte un altre cop, ja ens havíem recuperat d'aquella crisi del 2008 i tot anava superbé, doncs va arribar un amic nostre que únicament no vaig ser jo a l'afectat, que va ser un Covid, no? I el Covid, doncs, ens va fer tenir-nos que novament reinventar-nos.
0: Val.
2: I bé, doncs així ens va ser. Vam obrir a Segur de Calafell doncs, a la Surfera, amb un espai també molt xulo, que després doncs, no ens vam poder posar d'acord doncs, amb l'Ajuntament de Calafell, per un tema burocràtic i de més, que tampoc entendré mai, però bé, allà està. I bé, i amb bon criteri, doncs, finalment vam escollir doncs, el Port de Coma-rua després de la proposta que ens havíem fet, però sempre doncs, amb l'ambició que ens caracteritza de que coses petites no són per nosaltres, i vam tirar.
0: I, i aquest és l'exemple de la calma salada, que clar, el lloc és envejable, no? Primera línia de mar, amb aquella terrassa que és extraordinària i fantàstica, que costa trobar avui en dia, en altres espais. Però clar, penso jo, és com un, allò com ho diuen, com un arma de doble filo. Perquè va, l'espai és fantàstic i l'espai per si sol es ven sol. Però està clar que no ho és tot. I si no hi ha un bon servei, un bon producte, és a dir, no ofereixes un bon què, no ho salves, eh?
2: Mireu, aquesta va ser la nostra lluita des de l'inici. Vull dir, jo venia del món de les discoteques, de liar uns pollastres, doncs que no m'importava que hi haguessin 4.000, 5.000, 10.000 persones, concerts, festivals, discoteques grans, més petites, bueno, i de més. Però de com em vaig trobar, i de potser de manera inconscient, en què vam muntar un restaurant amb 300 cadires. I un restaurant amb 300 cadires amb una cosa que ens faltava, que jo crec que és bastant important, que és el coneixement doncs, del que és la cuina i com gestionar doncs, un restaurant d'aquestes característiques. No? Bueno, a tot això, quan et penses doncs, que amb el personal tot això ho podràs cobrir, val? Perquè aquesta és la idea de qualsevol persona, no? Sabem que...
0: Contracto algú que en sàpiga, no?
2: I ja està. Doncs vam tenir molt males experiències, inicialment. Sort que teníem molt clar quin era el tipus de cuina que volíem fer. Era per això que també teníem molt clar que quan una persona doncs, no servia o no arribava o no ens podia portar el que nosaltres volíem, doncs per les dues parts doncs, renunciàvem al compromís, no? I bé, ja fa 2 anys doncs, vaig decidir anar a estudiar cuina, i me'n vaig anar doncs, a la Hoffman, a Barcelona, i vaig dir, jo vull aprendre com funciona això, encara que no sigui jo el que es posi els fogons, com a mínim que no em fotin el pèl. I bé, ja fa, ja et dic, tres temporades que estic a la cuina, 2 anys que vaig anar a la Hoffman, i ara doncs, tenim una carta molt equilibrada, on premiem sobretot doncs, el que és el peix de proximitat. Si nosaltres tenim una zona molt rica de peix, tenim dues de les llotges més importants, jo crec que les més importants de Catalunya a nivell de peix, que ens ve des de la zona de Tarragona i des de la zona de Vilanova. Vull dir, en aquesta
0: esteu
2: zona...
0: Esteu al mig?
2: Sí, jo crec que es tenia que aprofitar doncs, aquesta matèria prima que tenim.
0: Sí.
2: És per això que la setmana passada ja ens van donar el certificat de peix de llotja de Vilanova. És un certificat que aquí en la zona no el té ningú. Vull dir, suposo que a la llarga doncs, hi haurà més gent que s'assumarà a tot això. Moltes vegades per no tenir el coneixement com accedir a aquest certificat, no perquè la gent no treballi en peix fresc.
0: No, està clar.
2: Que sigui jo l'únic
0: d'això,
2: ni molt menys. Aquí tenim, per sort, tenim molts bons restaurants a la zona, tant a la zona de mar o la zona de costa, que és on estem nosaltres, com a la zona del Vendrell i més cap a l'interior. Però ens van donar aquest distintiu, que estem molt contents doncs, per tenir-lo, a part doncs, del Soleta que portem arrossegant des del 2023, després d'una visita doncs, per part de la guia Repsol, ens van dir que ens farien un nomenament com a restaurant recomanat a dins de la guia Repsol, i finalment ens van donar doncs, un galardó, que és un Soleta.
0: Sí.
2: Això et posa una pressió, també, perquè cada vegada ho vols fer millor, i quan encara ja no havíem assumit tot el tema aquest del pes de llotja, del Soleta, de tot això, la setmana passada ens arriben un mail que ens han posat a la llista McCarthy.
0: Molt bé.
2: La llista McCarthy, hi ha molta gent que la desconeixíem, jo el primer, vull dir, no sabia i ara m'he estat informant. És una llista que està composada per 5.000 restaurants de tot l'estat espanyol, i a la zona de Tarragona doncs, hi ha 63 restaurants que estan dins d'aquesta llista, i per nosaltres és un orgull, perquè a més en aquí nosaltres no teníem cap tipus d'informació que vindria ningú a valorar-nos ni res, i això, doncs, bueno, els seus anfitrions que van per diferents restaurants fan les seves notes i de més, i novament ens han destacat, sobretot per el que és l'emplaçament i per la cuina de proximitat i senzilla, com és en el nostre cas, que nosaltres no ens emboliquem. Vull dir que el que vulgui venir a menjar una certificació de gamba vermella no se'l menjarà a la calma, ja es farà un bon rossejat, com es feia quan fèiem els pescadors antigament, amb el material que tenien a bordo, i ara, des de la setmana passada, doncs, fem l'all cremat típic de Vilanova i la Geltrú, que és tret doncs, a la recepta que es fa en el concurs d'all cremat que es fa a la platja de Vilanova.
0: All cremat de moixina.
2: El cremat, en aquest cas, el fem de rap.
0: De rap, d'acord, d'acord. Sí. És que vull dir perquè m'agrada molt aquesta frase, és la frase, no la tipologia del peix, però l'all cremat de moixina sempre m'ha fet molta gràcia, all cremat de moixina.
2: Està molt bé, de fet està molt bo també, el de moixina, però nosaltres en un restaurant jo sempre considero que les coses han de ser com a fàcils.
0: Sí, no? Sí, cert.
2: Llavors el tema del rap, primer, que ho entén tothom, i segon, que a l'hora de menjar és molt més senzill, possiblement, que la moixina per al tema d'espines i per al tema doncs, de la feina que et suposa.
0: I tant, no queda clar. Escolta'm, doncs, Didac, per no entendre'n de cuina...
1: Sí.
0: Oida, És a dir, t'has posat molt les piles en aquests darrers anys, eh?
2: Bueno, també compta que nosaltres venim de família Pascal.
0: Clar, per això dic que algú d'experiència n'hi havia.
2: Clar,
0: però oida, la molta feina que has pogut fer, que heu pogut fer en aquests pocs anys, en aquesta matèria,
2: Sí, bueno, també veiem que hi havia un buit, no? O sigui, que al final tenim una zona on hi ha molta restauració, on el nivell de restauració és alt, on la competència és alta,
0: sí.
2: I jo soc d'aquests que m'agrada estudiar contra qui estic, no?
0: Sí.
2: O sigui, intento sempre ser el millor, no? I a vegades es queda una miqueta sobrat, però és que és la realitat.
0: Sí, a la feina sempre has intentat fer-ho la millor manera possible.
2: Intentem-ho fer, jo tinc la gran sort doncs, que tinc la meva dona al meu costat i la meva filla, que elles se l'encarreguen de la sala, que ho fan superbé, a més ho saben gestionar perfectament. Jo al final, per decisió pròpia, vaig decidir doncs, de baixar a la cuina, també amb la mentalitat molt clara que què és el que volíem. Nosaltres no volíem complicar-nos la vida, volíem que realment la gent valorés el que era la matèria prima, i per sort en aquesta zona tenim molt bona matèria prima. I després, doncs, bueno, que tinc molts bons amics doncs, que han estat en un dels restaurants o ha sigut família d'un dels restaurants més reconeguts dins de la cuina catalana.
0: Sí.
2: O sigui que estic parlant doncs, del Curro Mestres, que és fill del Francesc...
0: Del Xavi Mestres.
2: Del germà.
0: Sí, d'acord, sí.
2: I d'alguna manera, doncs, clar, ell és la persona que no és que estigui en els fogons, sinó que constantment...

0: i al final doncs és programar i tenir molt clar doncs que la cuina amb menys es pot fer molt més, no? I és el nostre cas, o sigui, els nostres productes o els nostres plats, doncs més de 4 o 5 ingredients no n'hi ha cap que em porti, no? I això la gent ho valora perquè sí, sí. Sobretot doncs poden apreciar el que són els gustos. Sí, sí.
1: Menys és més, sempre, i la cuina, com que també la cuina és cíclica, s'ha de dir, ara ja estem tornant a aprendre des de fa uns anys, per sort, després de les certificacions i aquestes coses, ens hem adonat que la cuina també menys és més, i a vegades, no, ingredients o receptes senzilles són molt més gustoses i més atractives, a vegades.
0: Jo sempre recomano que per mi ha sigut una guia, o sigui, jo tinc diversos referents, vull dir, restaurant, per exemple, Peixerot, doncs de Vilanova, en el seu dia, el gust que tenia quan jo anava de petit, també amb la família de més, però per exemple, i si teniu l'oportunitat, la gent doncs que es guiï per al corpus de la cuina catalana, val? Que allà doncs hi ha receptes molt autèntiques, molt bones, on la tècnica és important, però on es valora moltíssim que és el producte que tenim i no cal emmerdar-nos a portar salmons d'Irlanda i salmons de no sé què, sí, perquè tenim un producte molt important i a vegades no per ser important no vol dir que sigui car, on la cuina de Catalunya està per sobre de moltes cuines d'arreu d'Europa, no?
1: Deixa'm acabar de completar la pregunta que et feia abans amb el tema de l'entorn i del port, que és evident que està en una zona privilegiada, no ho és tot, i ara hem demostrat que el producte i la idea és primordial perquè això funcioni, però també vull preguntar-te que en altres ocasions també t'ho havia preguntat. El lloc és fantàstic, és envejable, però, clar, és un port. No sé si això aporta beneficis que encontres, eh? És a dir, clar, no és un lloc cèntric, ja. No està al mig del passeig marítim, no és una zona de pas, és a dir, que hi has d'anar-hi. No sé això què comporta,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Aquesta valoració, justament, abans de dir el sí, després de mitja hora que em van proposar, la vam fer, no? Mireu, jo crec que com a Ruga o el Vendrell potser moltes vegades no ho acaba de valorar. Però tenim un dels ports més bonics de Catalunya.
1: I després de la remodelació encara més, clar.
0: Encara més. Vull dir, és un port on és petit, és familiar, on els socis tots es coneixen tots, on no hi ha grans pretensions, val? I on, d'alguna manera, si fas un passeig, doncs, per al passeig marítim, doncs pots arribar perfectament dins el port. Lògicament, sempre hi ha mancances, i jo les reclamo, també, que ara sembla que si tot anés perfecte, sempre hi ha mancances. Però el fet de que siguin allà, quan tu crees un espai, al final generes una necessitat. És una miqueta sempre la idea que jo tinc. O sigui, jo si muntés un negoci, jo em veuria capaç de muntar un negoci, o sigui, de fet, tinc en el cap ja, de muntar, de buscar doncs, un territori que com a mínim necessitis 20 minuts de cotxe per arribar-hi, que sigui difícil, i una vegada estiguis allà, l'experiència sigui inolvidable. I una miqueta, aquesta és la idea. Vull dir, no nosaltres no som el Zara, que busca ciutats doncs, de 500.000 persones on hi hagi un pas constant doncs, de 300.000 persones que cada hora hi passin 6.723. Nosaltres no som així. O sigui, la calma salada va molt més enllà doncs, d'aquestes idees del que és el volum. La calma salada va en que sigui un lloc emblemàtic on hi siguis a gust, on a qualsevol moment del dia hi passen coses i on si vas per 5 minuts no et val la pena, sincerament.
1: Sí.
0: Vull dir que allà, d'alguna manera, nosaltres sempre busquem doncs, que la gent se senti gust en qualsevol moment, en qualsevol espai doncs, de la calma i que s'hi pugui estar hores.
1: Està clar.
0: És per aquí on tu amortitges, diguéssim,
1: la caminata
0: que t'hagis pogut fotre des de Coma-ruga o inclús en el cas aquest, que un dels problemes que teníem era el tema de l'aparcament, o que la gent veia era el tema de l'aparcament, nosaltres si vens a dinar doncs ja et donem un tiquet de 3 hores d'aparcament, vull dir que tens de sobres doncs, per això.
1: Exacte, per dinar, per sortir.
2: Al final és l'experiència global, no?
1: Clar, que la gent torni, no?
2: Clar, i que la gent repeteixi, exacte.
0: De fet, ara ja estem, i també amb els anys també hem anat aprenent que això no pot ser únicament un negoci de temporada, d'obrir 3 mesos. La infraestructura que necessita actualment les instal·lacions doncs requereix com a mínim tenir que obrir 8-9 mesos a l'any, com a mínim. El primer per assegurar-nos de tenir una plantilla que ens doni sempre una continuïtat en el servei, i segon perquè Pues sí, jo crec que és més bonica les postes de sol a la calma salada en el mes de novembre que no en el mes d'agost.
1: I tant.
0: Vull dir que, bueno, que això és el que estem lluitant. L'any passat ja van tancar a finals d'octubre i aquest any tancarem a finals de novembre. Val. I tornarem a obrir per Setmana Santa.
1: D'acord, esteu oberts, doncs, ara ja, ara mateix?
0: Sí, des de Setmana Santa ja estem oberts i, a més, sorprenentment, omplint tots els caps de setmana.
1: Fantàstic.
0: O sigui que
1: bé.
0: Estem molt contents.
1: Que bé.

0: Així doncs, la reobertura d'una nova temporada a nivell logístic, suposo que tampoc no, en aquest sentit, en aquesta idea que teniu, no suposo que és tan copiosa com podria ser amb un tancament de temporada més complet, no?
1: Bueno, mira, okay. Jo sempre ho comparo, ho podríem comparar amb els castells. Els enxanetes van canviant perquè creixen, no? Si tu al final tens uns bons baixos durant molts anys, no? Clar. I en el nostre cas doncs, tenim un equip fort de 5 persones que treballem doncs, durant tot l'any per aquest projecte i que després tots són incorporacions i tothom s'ha d'anar adaptant d'alguna manera a la idea que tenim, ja sigui sols ja no sols a la cuina, sinó també doncs, en el tema de la sala i en el tema doncs, de la cocteleria, en el tema d'aquestes experiències o d'aquests moments del dia doncs, que s'ha d'anar cobrint, però tenim molt clar què és el que volem, tot i a dia d'avui, que això ho comentàvem abans i suposo que això no és nou, que això són minuts gratuïts, vull dir, amb els problemes que hi ha a dia d'avui amb el personal, però vaja, a dia d'avui o sigui, és que t'has d'adaptar, és que l'era ve per aquí,
0: vull dir,
1: al igual com amb la cuina, hem tornat a lo tradicional, doncs amb el tema del personal, doncs, bueno, doncs ens tenim que fotre i intentar doncs agafar gent motivada, que encara que no tingui experiència, doncs puguin donar el 100% d'ells i ja està.
2: Al final és el tema del talent i de la formació, no? Que és aquesta mancança i bueno, que costa de trobar.
1: Sí, la veritat és que sí. Mira, de fet, demà hi ha el Tamariz.
0: Sí, el Market Job.
1: Sí, nosaltres per segon any hi anem. L'any passat vam recollir molts currículums, com a 70, després de fer una selecció vam agafar, no sé si dues o tres persones de tots ells i realment quan nosaltres fem una entrevista de treball el que busquem és que la persona cregui en el projecte i vegi doncs, que pot aportar més enllà doncs, moltes vegades de l'experiència
0: perquè, bueno,
1: ja sabem, o després de l'experiència dels primers anys, no tant la calma a mi el tema de que algú porti molts anys en una cuina però fent les coses com les fa com que no són o no és la idea que nosaltres tenim,
0: que és
1: treballar el producte net, treballar el producte fresc, i a més, doncs, bueno, preferim que siguin mans i ja el formem i ràpidament ho acaben entenent.
0: Sí, no? Sí. De fet, t'ho volia preguntar, ho tenia cap a preguntar-t'ho, perquè recordo una altra de les teves visites en aquest espai, això ja vam comentar-ho, i que no és nou, que ja es coneix, que és aquesta crisi de personal qualificat en el sector d'hostaleria i tal, i que és un maldecap important per a vosaltres. Tot i així, i no és per exculpar aquests treballadors, sinó també una mica que a vosaltres com a empresa familiar, que és un sector complicat, l'hostaleria, la restauració, l'oci, és un servei dur, és una forma de vida dura, s'ha de dir.
1: Sí, però si hagués estudiat una altra cosa, però com que no vaig estudiar, jo vaig decidir doncs, ser emprenedor... Doncs,
0: em va cridar la vocació, eh?
1: Bueno, tampoc m'ha anat tan malament, al final. Vull dir, jo crec que és com tot, quan tu estàs disposat a treballar per la gent, ja sigui en diferents sectors, però sobretot en el món de la restauració, al final és entendre doncs, que la gent ve a tu no per una cosa en concreta, sinó per viure una experiència. No?
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Si tu al final això ho entens, ja sigui en el món de les discoteques, en el món de tot, no t'has d'enfadar amb el món. Hi ha molta gent doncs, que jo m'han fet creu, no? que porten 30 anys no? gestionant un restaurant i se senten en una taula com aquí i estan tota l'estona renegant. No? Jo, la veritat, dic... No cal. Pues no ho facis. És que ningú... O sigui, al final, jo fa 5 anys, quan jo vaig decidir amb la família doncs, de muntar la Calma Salada, tots sabíem doncs, que bueno, clar, que és una feina. I, a més, la meva dona és infermera. O sigui, que feina en tindria a dia d'avui.
2: Sí.
1: Tot i més.
0: I
1: va renunciar a això. Però també perquè va entendre que això era un negoci familiar, que nosaltres teníem que transmetre doncs, aquests valors que tenim com a família, que tenim que entendre perfectament què és el que volem, com ho volem donar, i a partir d'aquí, doncs ja està. Clar que és un problema, doncs, el tema del treball. Jo crec que, sobretot, no és tant per la gent qualificada, perquè les escoles d'hostaleria crec que van una miqueta justos, sincerament, i després, també és veritat que les escoles d'hostaleria, algunes d'elles subvencionades, val, on tots aquests nanos haurien de fer doncs, unes pràctiques, després també hi ha unes limitacions de cara a l'empresari per poder agafar amb aquesta gent. O, sobretot, doncs, ja estan col·locats d'una manera sembla que estiguin fent l'escola d'hostaleria de l'hotel, no sé què, dius, bueno, i els de més, i els petits, i de més, per què no tenim aquests...
0: Tota l'oportunitat de poder...
1: Però vaja, jo de fet, jo crec que de tot el personal que tenim més del 80% no ha estudiat hostaleria i el 30% potser és la seva primera vegada que treballa i el 50% segurament que no voldrien treballar en l'hostaleria i és el remei que els ha tocat.
0: Val.
1: Però vaja, motivant el personal, tenint-los contents, no renunciar a pagar-los el que se'ls té que pagar, no renunciar a assegurar-los les hores que se'ls té que assegurar. Si tot això ho fas bé, al final acabes tenint un bon equip i cada any totalment diferent i cada any doncs, et pot donar una sensació diferent, però,
3: sí.
1: Però tampoc cal tampoc menjar...
0: No cal. Jo també anava molt i vull encara aprofundir una mica més en aquest casuística personal, que jo crec que és una mica el que ens agrada en aquest espai, que és una mica conèixer a la gent que hi ha al darrere tots aquests projectes i la implicació personal, inclús a vegades emocional, que hi ha en aquests projectes, com tu també a vegades ens transpues. Vaig a la cuina, perquè jo sé la cuina, un obrador de pastisseria, però la cuina són molt dures. És a dir, dins d'aquesta pàtina de l'elaboració, no?, d'aquests plats fantàstics, de fer contentar la gent, d'aquests arrossos meravellosos, el que és la cuina, logísticament parlant, fa calor, hi ha nervis, hi ha pressió, els serveis és una marató. Ostres, això a vegades no ho coneixem, els que estem a la taula esperant el dinar,
1: Jo moltes vegades, quan la gent es queixa, jo li dic a la Maria, la meva dona, dic...
0: Que baixi dos minuts,
1: mira, que en comptes d'anar al lavabo, que passi per aquí 30 segons. Sí, és un patiment, però al final la satisfacció està... A més, nosaltres tenim un sistema, no sé si... Bueno, la cuina està baix i la terrassa està dalt, lògicament. Doncs tenim un sistema de runners, dos nanos que van pujant i baixant, i la meva obligació és que els plats es buiden dels sobrants, del menjar, es buiden davant meu. Vull dir, perquè hi ha allà el passe del brut i jo estic allà en el passe de net i jo vaig veient tot el que baixa. Quan hi ha algun plat doncs, que està mig ple, jo pregunto el per què s'han deixat aquest plat i automàticament o pujo jo o li dic a la Maria, pregunta el que ha passat amb aquest plat, perquè jo sóc com a molt obsès en aquest sentit. Tot és passió. I la gent que està a la cuina, doncs, bueno, si els agrada el que fan, que al final tu es fas partícip també de les receptes. Si nosaltres fem reunions de cuina, ara mateix doncs, tenim un equip de tres persones marroquins, val? i una persona d'aquí, i jo, i ara mateix ens ho estem portant perquè estem en temporada baixa, encara no estem treballant al màxim i demés. Però jo faig partícip a tothom. Faig partícip a tothom. És gent doncs, que en moltes ocasions doncs, haurien de venir a treballar una miqueta més tard i venen abans, estan allà, es prenen el seu cafè amb llet, comencen a xerrar, es motiven per si sols, revisen doncs, totes les comandes. No sé, jo a dia d'avui puc dir que estic molt content amb l'equip, que no és el suficient, Vull dir que encara ens falten persones per poder cobrir doncs, els serveis de la canya de l'estiu. Però a dia d'avui... Jo estic superorgullós. I veure gent doncs, que no són d'aquí, que no entenen. Perquè mai a la vida han provat un all cremat, o mai a la vida han provat un rossejat, val? O inclús com saltejar doncs, un escamarlà de Tarragona. Això no ho han fet, no està dins de la seva cuina tradicional i fer-los entendre, i fer-los llegir, i mirar, i donar-los les receptes, i aquesta persona, aquest amic meu, doncs, que vingui i els hi faci fer... Home, això té molt de valor, no? Perquè ens pensem doncs, que al final molta de la gent que ve de fora sol venen aquí doncs, o la gent es pensa que sol volem d'ells matxacar-los a treballar i tot això. No, nosaltres volem també que aprenguin doncs, la cultura, sobretot doncs, d'aquesta cuina senzilla, però que aquesta cuina doncs, amb molts valors i sobretot doncs, de peix de proximitat.
0: No, hi ha molta cultura, hi ha molta proximitat.
2: Transmetre-ho tot això.
0: Sí. Quan comença la canya, doncs? A partir de Sant Joan, més o menys?
1: Sí, espero. Espero. Sí, bueno, fins ara hem anat obrint de dimecres a diumenge, des de Setmana Santa, per primer any. Abans sol obríem divendres migdia, dissabte migdia i diumenge migdia. Inclús crec que dos anys enrere sol fèiem dissabte i diumenge, però bueno, ara, a dia d'avui ja obrim de dimecres a diumenge, de 12 al migdia fins a la posta de sol. La posta de sol ens marca el tancament doncs, de la jornada i a partir del juny ja obrirem també aquest horari més divendres nit i dissabte nit i a partir del 15 de juny o Sant Joan ja començarem a obrir tots els dies a excepció del dilluns.
0: Ja, tot,
1: si aconseguim crear tota la plantilla per poder cobrir tots aquests horaris, ho farem així.
0: Perquè poder obrir tota la temporada, és a dir que jo sé que és un dels hàndicaps també dels barris marítims i dels pobles marítims, que és una mica com ho diuen, desestacionalitzar la temporada i que realment durant tot l'any es pugui gaudir d'aquest tipus d'atractius gastronòmics. Està molt lluny, com arruga el Vendrell, de poder arribar aquí, o què? O no, què creus, no?
1: No, no, no, o sigui, jo, l'objectiu ja és aquest. Sí. L'únic que, bueno, nosaltres tancaríem el desembre, però per el compromís que tenim des de fa uns anys, i que perquè tenia un altre negoci, que era la discoteca El Iaia a Vilanova, no, en els dos últims anys no hi he pogut anar, però a nosaltres ens agrada molt anar a Tanzània. Val. Allà tenim, doncs, una ONG, i tenim allà un orfenat, on anem a col·laborar, i jo aquest any sí o sí vaig, o sigui, ho sento molt, si algú us volia fotre un arròs.
0: No, però bé, també són les vacances, no? És a dir, que és lògic, no?, que qualsevol establiment mínim un mes o unes setmanes pugui descansar, jo crec que és lògic, eh?
1: I és això, jo crec que aquest any farem un parell de mesos, un parell de mesos de tancament, sobretot el tema del desembre, perquè tampoc té massa sentit, i sobretot perquè nosaltres volem marxar, i el mes de gener, perquè és un mes que no...
0: Cuesta d'enero.
1: Sí. No, que no tenia massa sentit, i començar amb aquests mínims. Llavors, a partir del febrer, la Setmana Santa de l'any que ve cau molt aviat, també, sí. Doncs ja obrirem, doncs, per Setmana Santa. O sigui que tancarem dos mesos i mig aquest any.
0: Fantàstic. Bé. Doncs res, endavant. Enhorabona per la feina, Didac. Gràcies. Perdona que a vegades jo vaig una mica més enllà i... Com dir-ho? És que...
1: Apreta.
0: Ara, també amb la presència de la Mireia. Ara vull... Estic com molt sincer, eh?
2: No.
0: És una mica com a mi m'agrada treballar, com m'agrada fer ràdio. A vegades aquí tenim un hàndicap, i és cert, i la Mireia n'hem parlat fora dels micròfons, és que a vegades quan ve una empresa, quan ve un empresari, hem d'anar molt en compte, perquè això no pot semblar o no ha de semblar un públic reportatge, perquè nosaltres veniu aquí de forma totalment gratuïta, eh? Sí. És a dir, veniu aquí a promocionar els vostres negocis, o sigui, de manera oberta.
1: No és que vinguem gratuïta, és que no ens sou pagar.
0: Exacte. Tot seria mirar-ho, tot seria...
1: No,
2: dir
1: que les coses serien... No, és que vosaltres no cobreu per venir, lògicament, no, si hauríem de pagar, en molts casos,
0: per això,
1: en moltes
0: per
1: empreses hauríem de pagar, per parlar de su libro.
0: Sí.
1: Però bueno, està bé.
0: Per aquí vaig, eh? Aleshores, una mica, l'intenció, ja que a mi m'agrada aquest tipus de periodisme, és conèixer això, la part personal de tot, eh? És a dir, avui perquè estem parlant amb tu, a vegades quan parlem amb un polític, el mateix, eh? El que suposen les coses. I per això a vegades potser faig preguntes que m'agrada fer trencar una mica aquesta línia de flotació que teniu molts empresaris, que veniu amb un missatge après, veniu amb les ganes, que és lògic, eh?, de promocionar, de fer, de tal, i de dir, sobretot, i sé que també us ensenyen molt a fer aquestes coses en moltes formacions. A mi això m'agrada trencar-ho, perquè justament aquesta part personal de les coses crec que ajuda a fer arribar el missatge i, al final, el producte d'aquest tipus de coses.
2: Bueno, és que al final descriu una miqueta, jo crec que també la personalitat del Didac crec que descriu la Calma Salada, final. Sí. I llavors, quan tu indagues i coneixes una miqueta, i amb les preguntes que, per exemple, t'ha fet el Pere, jo crec que es veu reflexada una miqueta què és la Calma Salada.
1: Sí. Bueno, jo vaig ser polític, eh?
0: Sí, és veritat, ara m'ha vingut al cap.
2: No,
0: em van venir flaixos, és veritat.
1: Però vaig ser polític, a més mai he fet, mai m'han donat formació, al contrari, jo he fet formació. I després, mira, al final, jo no tinc que vendre res.
0: Ja.
1: O sigui... Jo, el resultat està en que em vinguis un dia i et fotis
0: un arròs. I ho provis, no? Clar.
1: I hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que detectem si li agrada, hi ha gent que detectem si no li agrada. Jo sempre dic el mateix, o sigui, si un està convençut del que està fent, ho està donant tot, i de més, a partir d'aquí, les opinions, doncs, són molt subjectives. No? El dia d'avui estem en un món on constantment ens estan valorant. No,
0: sí,
1: les xarxes,
0: és un tema això, també.
1: Vas amb un cuidado, vull dir que a vegades dius, hòstia, és que per culpa d'una xurrada, doncs una persona, doncs, t'ha matxacat, i a més, ojo que la taula no sigui de 8, perquè llavors ja et matxacen els 8. O sigui, la gent a dia d'avui no té cap tipus de compassió a l'hora de ser negativa, a l'hora de valorar-te. Sí que, en el cas contrari, a l'hora de valorar-te en positiu, costa una miqueta més a nivell de xarxes. Vale? Hi ha un esforç. Jo sempre dic... treballa, destreballar, valora el que fan els altres, valora fins on tu pots arribar, prepara't i ja està, i que guanyi el millor.
0: I tant.
1: Que ja està. O sigui, nosaltres, per sort o per desgràcia, hem fet la inversió de la nostra vida a la Calma Salada. De fet, ho tenim tot posat allà, amb tots els riscos que hi ha hagut, amb tots els problemes, doncs, que té, doncs, el port, la zona de com arruga, l'estacionalitat, bueno, mil coses que passen, doncs, en aquella zona. Però nosaltres a dia d'avui podem dir que estem molt contents, doncs, del que és la Calma. I si demà la Calma s'acaba, però el que sigui, perquè, doncs, bueno, jo sempre estic obert a fer els negocis, eh? Sempre. Tota la meva vida, eh? Al final són negocis, no ens ho oblidem, eh? Que hi ha gent que s'enamora del seu negoci i després agafen depressions. No, a mi jo em vaig aprendre molt que el dia que em van obligar a vendre la daurada. I en allà vaig entendre que sols eren negocis per la meva part, sí, com a perjudicat, no? O persona que es va quedar trista perquè va perdre algú que va parir, com a per l'altra part, que era una persona, doncs, empresària, que al final el que buscava era una compta de resultats i de més. Així ens els hi va, i així ens en va amb mi. Vull dir que cadascú el seu camí, no?
0: Cosa que vas dient, cosa que seguiria amb aquesta vessant de dir, explica'ns-ho, dime, això, explica'ns-ho, saps? Que, què va passar aquí, eh?
1: El dia que vulguis.
0: I trencar justament... Ostres, de bo, jo
1: moltes vegades m'ho han preguntat i no ho he dit mai.
0: Pues un dia aquí ho podràs fer-ho, Didac.
1: No, igual no? Fotem un cafè perquè...
0: Vinga, ostres, potser... també t'ho compro.
1: No, perquè no m'agradaria acabar en judicis.
0: No, ostres, és cert, també és veritat.
2: Sí, són temes delicats. Potser si ho evitem, millor.
0: És veritat, són temes delicats. Però a vegades, torno a dir, trencar les cotilles, trencar les corbates, trencar segons quines postures també en el món empresarial, a mi m'agrada moltíssim. Potser perquè no formo part, la gràcia és aquesta. Com que jo no en formo part, no és com vosaltres, evidentment, que treballeu en aquest sector, jo, com que no és el cas, doncs potser m'atreveixo més a trencar, doncs, certes línies de flotació. Però és evident, amb tot el respecte
1: del món mundial... El polític que més funciona és el políticament incorrecte.
0: Sí, és veritat.
1: O sigui que a dia d'avui no deixis mai de dir el que penses i tot anirà bé.
0: Correcte. A més, amb educació, amb respecte, pots dir qualsevol cosa.
1: Sempre, això, sempre.
0: Didac, gràcies per venir, de veritat.
1: Moltes gràcies. Gràcies, com sempre.
2: Gràcies, Didac.
0: Mireia, agenda...
2: Breu agenda. Aquest dijous tenim el Garraf Emprèn Tour a Cubelles. És un acte per tots els emprenedors per fer sinergies al Centre Social de Cubelles. Serà pel matí i els esperem a tots. A més, també la setmana que ve presentem l'índex comarcal d'economia per comarques a l'Escorxador, a Vilafranca, i finalment també anar apuntant a l'agenda l'11 de juny, que serà la nit de l'empresa, on volem que això, totes les empreses del Gran Penedès, doncs estiguin presents. Serà una gran festa i tenim moltes ganes de que arribi el dia.
0: Que bé, fantàstic, ja en parlarem, a mesura que vagi arribant. I tant que sí. Molt bé, doncs gràcies, Mireia. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
2: Exacte. Adéu, Pere, gràcies.
0: Adéu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
4: Parar. Frenar. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: I ara ella mateixa ens ajudarà a conèixer-la una mica més. Mireia del Castillo.
3: Bon dia.
2: Bon dia. És que ara mirava una mica anava a dir, les teves etiquetes, que no, perdoneu, no, ni molt menys etiquetes, eh? Però un del fet que demostra el llibre que sobretot avui ens explicaràs és que ets coach en economia.
3: Economia domèstica.
2: Economia domèstica.
3: Sí, sí, sí.
2: Però a banda, educadora ambiental, treballadora social, entre d'altres, és a dir, que toques moltes branques.
3: Multitasca total.
2: Però, segons tinc entès, ens has d'explicar, sobretot, no sé si és la teva única publicació, o en tens més?
3: De moment sí.
2: És l'única, eh?
3: De moment sí.
2: Que és el mètode global DAS, les tres claves necessàries per a mejorar tu economia. Domèstico,
3: exacte,
2: ambiental i social.
3: Exacte.
2: T'escoltem, que ens interessa molt, això.
3: Bueno, doncs, a veure, jo també t'ho dic, o sigui, mai havia pensat jo d'escriure, eh?
2: No?
3: No. Però, bueno, també acaba sent un típico tópico d'estos, eh? Però a la pandèmia,
2: sí,
3: com tothom, curiosament, bueno, sí que veia que, clar, fora ja del que és la malaltia i tot el tema, no? Tot el que la gent va patir arrel de la malaltia, arrel de totes les conseqüències, però
2: sí,
3: també, clar, cada cop sortia més gent que com a daño colateral, diguem, també patia econòmicament.
2: No, i tant.
3: Clar, vaig dir, espera't, dic, perquè jo també tinc una idea d'això. Jo també tinc una experiència prèvia a nivell de crisi econòmica a casa, no? I vaig dir, doncs mira, com que temps ens sobra ara mateix, no podem fer res, no podem estar confinats aquí, dic, doncs mira, em posaré a escriure.
2: Clar.
3: I a veure què surt d'aquí, no?
2: Ostres, i d'aquí surt aquest mètode.
3: I d'aquí surt el mètode global d'AES, que al final el que t'explico és una super mega crisi econòmica que vam passar a casa meva, fa pues, una mica més de 10 anys, potser, i clar, o sigui, va ser crisi, o sigui, real. O sigui, estàvem amb el meu marit i jo a l'atur, no teníem pràcticament ni per menjar,
2: ostres,
3: tot venia del banc d'aliments,
2: sí, no
3: només menjar, sinó menjar, roba, sabates, tot el que era, en fi, necessari pel bebè, tot,
2: sí,
3: perquè teníem
2: sí,
3: un nen
2: sí,
3: petitet,
2: sí,
3: tot, gairebé tot sortia de donacions, d'amics i tal, i del banc d'aliments. Llavors, clar, tot això ens va fer caure en un pou supergran.
2: Ostres.
3: I al final vaig dir, ostres, sí, amb ajuda, òbviament, perquè tu sol
2: és complicat.
3: Però vaig poder posar per escrit tots els consells, els trucs i les cosetes que ens van funcionar i vam acabar pues, final, sortint d'aquí, no? Sortint del forat, i ho vaig posar per escrit i va sortir.
2: Ostres.
3: Això, un bebé nou.
2: És molt interessant, eh? Perquè és evident, que de llibres de tipologies vàries, jo m'enfoco en aquesta entitat, eh? I més o menys els escriptors i escriptores que veniu fins aquí, crec que no és un dels temes, crec que és el primer tema que tractem a nivell econòmic,
3: sí,
2: en aquest cas, però que a més el que trobo molt interessant no només que és un mètode, no? I que és un llibre pràctic, no?
3: Sí.
2: De, si vols dir autoajuda, però en aquest
3: sí,
2: cas era autoajuda econòmica i emocional segurament que també,
3: sí, sí,
2: però que està basat en una experiència pròpia.
3: Clar.
2: I això et fa ser molt valenta,
3: clar.
2: Mireia, et vull explicar-ho així obertament, perquè és que els diners també són un tema tabú.
3: Home, és que és importantíssim.
2: Però ens costa parlar de diners. Diuen que els catalans ens costa més parlar de diners, que és de maleducació parlar de diners, però bé, jo crec que...
3: Hem de sortir d'aquest tabú, ja.
2: No? Sí, oi?
3: Sí. Perquè és que al final, o sigui, sempre estem fent servir diners.
2: Ja.
3: En tot.
2: Per això treballem, per això fem, per això, clar.
3: Ja està. O sigui, per què treballem? Per aconseguir diners.
2: Clar.
3: Amb què aconseguim tot el que necessitem? Amb diners.
2: Clar.
3: Des que som petits, toquem diners.
2: Sí.
3: Per tant, hem de saber parlar de diners, i no ens ha de fer vergonya parlar de diners, i hem de saber gestionar els nostres diners, perquè
2: sí,
3: no et passi
2: sí,
3: com a mi,
2: no,
3: saps?
2: No,
3: que vaig caure en un forat, em vaig fotre una patacada importantíssima. Llavors, si amb aquest llibre puc ajudar gent a sortir del mateix bucle que estava jo o evitar que caigui.
2: Doncs mira. Sí. Clar, és evident, necessitaríem diferents seccions, que mira, que no ho descartem, eh? Fer una secció sobre això, secció sobre economia domèstica, crec que és molt, molt, molt interessant.
3: Parlem.
2: Però fes-nos 5 cèntims, eh? És a dir, d'aquest mètode global DAS, que ha de ser prou extens, és obvi que la pràctica, doncs, necessita...
3: Hi ha molta xitxa.
2: Un cert rigor i una dedicació, però fer-nos això... Les premisses bàsiques, en què consisteix?
3: Bueno, el mètode global DAS... Bueno, tu ja ho has avançat, eh? Que és domèstic, ambiental i social. Jo sempre dic que millorar l'economia de casa teva no només és parlar de diners, de lo que passa a la butxaca, saps? De lo que gasto, lo que ingreso... Sí, clar, és importantíssim,
2: importantíssim
3: això. Però no només és això. Per exemple, el tema, el primer apartat, que és el D de domèstic, pues clar, és això. Bàsicament tracta d'això. Però... et dono més informació, és a dir, t'explico el que hauries de fer per sortir o per no caure en un bucle com vaig caure jo. El fet de saber què ingresses i com ho ingresses, perquè no, els ingressos no sempre són iguals.
2: Val.
3: Important. Tema de despeses, igual. No totes les despeses són igual d'importants. Que això la gent moltes vegades no ho pensa. Llavors és un, bueno, jo què sé, no és el mateix l'assegurança del cotxe que, jo què sé, la compra d'alimentació que la perruqueria de... Bueno,
2: sí.
3: Mirem-ho. És molt important saber això. Què ingresses, com ho ingresses, què gastes, amb què tu gastes, fer un pressupost i el tema d'estalviar. Que la gent és, no, és que hi ha molt falso mito aquí. És que, oh, perquè és que jo con lo que ingreso y lo que gasto no puedo ahorrar. No. Canviem el tema, canviem la mentalitat una mica. L'apartat aquest de la D, de domèstic, és això.
2: Val.
3: Tema de butxaca. Saps?
2: Sí, sí, sí.
3: I estalvi, butxaca.
2: Val. La clau és l'estalvi, per això, eh? No? Una de les claus? No. No, és que, clar, jo no he pogut llegir, el mètode, però t'asseguro que pot llegir el mètode, t'asseguro.
3: Cadascú interpreta, però jo crec que... Jo, per la meva experiència personal, jo crec que és molt més important... tema despeses, una altra cosa.
2: Val.
3: Perquè si ingressar, doncs ingressem el que podem, bonament, i sí que hem d'intentar ingressar més. Estalviar, doncs, bueno, sí que hem d'estalviar, òbviament, Però no tothom pot estalviar el mateix.
2: Té la capacitat
3: d'estalviar. De la mateixa manera, exacte. Ja. Però jo crec que és molt més important aquí ara mateix d'entrada fer un pressupost i saber amb, o sigui, què gastes i en què tu gastes. S'ha de començar per aquí, jo crec.
2: Val.
3: Altra cosa.
2: Bé.
3: Passem de...
2: Ambiental.
3: L'A
2: d'ambiental.
3: L'A d'ambiental. Jo sempre ho dic, que el que fas o deixes de fer a casa teva també repercuteix en el medi ambient. Dius tu, per què, nena? Doncs, jo què sé, exemple clar, malbaratament alimentari.
2: Ja, clar, és veritat.
3: Com ho relaciones, això?
2: Sí.
3: Clar, ambientalment és un problema. Perquè, és, o sigui, en fi, es tiren a la brossa infinitat de... tones de menjar que, ojo, prèviament hem pagat.
2: Clar, estem tirant menjar que hem pagat.
3: Que hem pagat. Estem tirant diners a la brossa.
2: Sí, literalment.
3: Llavors, ostres, i si gestionem això diferent? I si no comprem tant? I si conservem millor? I si no sé què? Al final, gastarem menys. Repercutirà la butxaca, però també en el medi ambient, perquè reduirem aquest malbaratament.
2: Sí.
3: O tema de reciclatge, per exemple. Passa una mica el mateix, reciclem residus a punta pala, no sé què, illes de plàstic, tot això que s'ha fet.
2: Sí.
3: Ostres, però tot això ve d'algun lloc. No ens ho regalen, això.
2: Clar.
3: Saps? Totes aquestes coses que llancem, no sé què, ho hem pagat.
2: Ja.
3: Per tant, tornem a tirar...
2: Clar, sí.
3: Un rotllo una mica...
2: No, però s'entén molt clarament. Sí,
3: clar.
2: Sí.
3: En fi, hi ha mil maneres...
2: No, clar.
3: És bàsicament això.
2: Sí.
3: I clar, i la S de social, doncs pues, clar, aquí hi ha un altre tema. També. Això, igual que hi ha tabú parlant d'economia i tal, també moltes vegades hi ha molt de tabú en el tema de serveis socials. La gent, sí que molta gent hi va, eh? Jo ho reconec perfectament, no tinc cap problema en reconèixer que jo he sigut usuària de serveis socials, a part de treballadora social.
2: Sí.
3: Jo he sigut usuària, te n'avergonyeixes? No.
2: No, és un servei que està, és públic, està a disposició de qui ho pugui necessitar.
3: Ja està, llavors és una mica trencar una llança, no?, a favor d'aquesta gent i dir, ostres, no passa res. De males situacions en tenim tots, però han de ser temporals. I aquesta gent, serveis socials i, en fi, servei d'empleo, no em surt ara la paraula, aquesta gent treballa perquè a tu se't faci més curt aquesta ratxa dolenta.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Per tant, és una mica... En fi... Clar. Es trenca una llança a favor d'ells.
2: No, no, i tant. Així, doncs, que aquest mètode que es permet una mica posar en pràctica tots aquests consells que a tu et van servir en el seu dia, que per això que són consells contrastats, sí, no fets des d'una suposada expertesa,
3: perquè
2: segurament que de llibres econòmics i de recomanacions econòmiques domèstiques en trobem molts, però clar, fets per qui o fets de quina manera, que hi haurà de tot, eh? És a dir, no podem globalitzar.
3: Però hi ha llibres molt bons, eh?
2: Sí, per això ho dic.
3: Consells molt bons, exacte. Però clar, també si és els que proves tu, saps
2: dir,
3: que funciona.
2: Això,
3: tu,
2: jo he viscut aquesta situació, ho explico, no me n'amago, i a mi m'ha servit. Si m'ha servit a mi, és possible que també pugui servir amb tu, perquè segurament que vivim en una mateixa atmosfera social, més o menys, crec.
3: Inclús et diré més, menys quantitat de gent, diguem-ne, que de l'altre, no? Que ha passat un bucle o tal. Però gent que a priori... aquell llibre, doncs igual no m'interessa massa, gent, em refereixo amb un poder adquisitiu una mica
2: més alt,
3: més brillantito, m'han dit, dic, ostres, és que temes d'estalvi i tal, jo als meus fills no els hi sé explicar. Mm-hmm. Perquè no ho necessito. Clar, vull dir, bé, saps? Ja,
2: anem fent, no?
3: Ja està.
2: Sí.
3: Però clar, ostres, està bé que també sàpiguen el que és estalviar i el que és gestionar bé l'economia per ells després, perquè sí, jo els hi puc mantenir, jo estan a casa meva, són menors, però i quan siguin més grans? Uh-huh. Què passa?
2: No,
3: han de saber també el tema perquè no els hi passi com a tu, saps?
2: Clar.
3: O sigui, ja és una qüestió d'ensenyament.
2: És que és la cultura, a vegades n'hem parlat també en aquest programa en diferents aspectes, no? Que és aquesta cultura financera, és evident, de l'estalvi, però també del que és un interès,
3: correcte,
2: del que és un préstam, del que és una hipoteca, no? De què és l'IVA, de què és l'IBI, no? Aquest tipus de qüestions que quan som adults ens les trobem de nassos i a vegades no acabem d'entendre, però que entendre-ho i conèixer-ho pot ser que a vegades això no ens porti un sobrecost de les coses.
3: Això mateix.
2: I per això que és important.
3: I entendre ja el bàsic, el que és un pressupost,
2: clar.
3: Com, saps?
2: Sí.
3: Fora de qüestions... O sigui, al final és, a casa teva, què passa? A la teva butxaca, què passa? Doncs vinga, anem a mirar-ho bé.
2: Bé.
3: I anem a gestionar-ho bé.
2: Doncs per ser el primer llibre, la primera publicació, vas començar fort, eh?
3: Sí.
2: Ja t'ho dic, eh? Amb un tema important. El vas autopublicar?
3: Sí, estic en una editorial petiteta i bueno, al final m'ho estic movent, tio.
2: Sí.
3: Bàsicament.
2: Bé. Amb idea de publicar més?
3: Sí.
2: Sent?
3: El que passa és que ara estic... fent un altre llibre, de moment aquest no té gaire que veure amb això. És tema ambiental, això sí, eh?
2: Val.
3: Tema ambiental per adolescents, aquest cop. Jo vaig, saps? O vaig fort o no?
2: No, ja ho veig, que vas directe al grano.
3: Te'n recordes d'aquells llibres de Crea tu propia història?
2: Sí.
3: Pues
2: Barco de vapor, jo recordo la meva època.
3: Si vols que passi no sé què, ves aquesta pàgina, si vols que passi no sé què... Pues... pretén, no sé què sortirà d'aquí, però pretén ser algo així.
2: Molt bé.
3: No sé.
2: Que és on et ve aquesta vessant teva d'educadora ambiental, no? En certa manera,
3: clar,
2: no?
3: És que al final, si t'hi fixes, les tres claus aquestes que dic jo, de domèstic, ambiental i social, ja són això.
2: Clar.
3: Jo soc treballadora social, soc educadora ambiental, i soc coach d'economia domèstica, la D.
2: Està clar. I a més que són les bases de l'economia global, que a vegades parlem de la geopolítica, però és evident que la geopolítica ve motivada per l'economia i que l'economia són aquestes claus, i de fet són els temes universals que persegueix qualsevol partit polític avui en dia, o il·luminat polític avui en dia, no? Que és dominar una mica això, l'economia en tots els seus àmbits, però també això, l'economia domèstica, alimentària, habitatge, és que podem afegir-hi moltes pestanyetes a tot això.
3: Pot fer molt gros, això.
2: Està molt, molt ben trobat, de veritat, Mireia, enhorabona. Encoratjar-se que segueixis publicant.
3: Gràcies.
2: Que segueixis portant a terme aquestes idees que et passen pel cap, perquè realment poden ser molt interessants. I entenc que ha tingut una bona rebuda. Has fet algun comentari que algú t'ha comentat, però entenc que ha tingut una bona rebuda aquesta publicació.
3: Sí, bueno. Clar, també pensa que em coneix poca gent, vull dir, no sóc aquí on...
2: No, clar.
3: Jo què sé, a Betseller encara no ho sóc. Encara.
2: Encara, ja arribarà.
3: Però, bueno, dintre de tot, sí, a nivell local, jo soc de Roda,
2: sí.
3: A nivell local i a nivell de per aquí de la comarca, doncs sí, vaig venent.
2: Fantàstic. Doncs,
3: ara falta sortir, falta sortir també de la
2: comarca.
3: Falta anar,
2: d'anar més enllà. Doncs això, tornem-ho a dir, t'animem a que ho facis.
3: Gràcies.
2: I a que duguis a conèixer una mica aquestes idees que sempre et passen pel cap, que penso que és important.
3: Que són moltes i molt variades.
2: Doncs, expressa-les, que és positiu.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
4: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
5: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I still being a kid, the day I still being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
3: Doncs va, que ja gairebé tenim finiquitada ja la segona part de Calaixera. Minut i mig i les 11 en punt del matí. Actualitzem les notícies i tornem a més contingut i amb més coses encara a la tercera i última part de programa.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
3: Tercera part, tercera i última hora de programa que ja ens portarà fins a les 12 i fins al migdia, quan sempre comencem puntuals a partir de les 9 amb l'inici de programació i ja tot el contingut que anem preparant de forma diària. Doncs això, 4 minuts a les 11, avui que és dimarts, 19 de maig, programa número 3971. I sempre això, la intenció d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera i sense pretensions. Habitualment, els dimarts, en aquesta hora, parlem de tecnologia. De fet, és la intenció i l'objectiu, que és perdre la por a la tecnologia. Avui no podrem portar a terme aquesta secció, però hem fet un petit canvi amb el Joan Molines, que és el responsable d'aquest contingut, i hem passat la secció d'aquesta setmana aquest proper dijous, on en directe parlarem això de qüestions tecnològiques, amb allò que ho fem de forma setmanal, d'aquella manera una mica diferent. I per suplir això anem a altres qüestions, ja que ahir vam tenir algunes incidències tècniques que va fer que, entre d'altres, per exemple, no poguéssim escoltar correctament a través del 107.1 de FM la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que és una secció ja habitual cada començament de setmana. I bé, anirem cap aquí, la volem recordar, perquè és important i perquè parlen de la festa de la bicicleta. I a banda també conèixer i acabar de recordar tot aquest aspecte sobre l'educació al segle XIX al Vendrell a través dels articles de la Neus Oliveres. I després encara ens quedarà una estona per la participació, les trucades, peticions musicals i aquest contingut habitual, i que busquem aquesta màxima interacció per als punts i els contactes que ja coneixeu via WhatsApp, correu o també al telèfon.
2: Calaixera, un programa unicat de tot.
3: Secció que sempre encapçalem d'aquesta manera, l'oportunitat habitual i setmanal de conèixer tota la feina, que no és poca, que es fa des de molts estaments, de caràcter educatiu, instituts, escoles, i a vegades inclús des del propi nucli del Pla Educatiu d'Entorn, com avui és el cas. I la participació i els actes i tot allò que s'inclou des del Pla Educatiu d'Entorn a la propera festa de la bicicleta que arriba el diumenge 31 de maig. A més, aquest any clavat allò que diu el darrer diumenge de maig en bicicleta vaig, doncs, més quadrat que mai, ja que, com dèiem, això serà el 31 de maig. I ens acompanya allò, una bona representació del Pla Educatiu d'Entorn. Gemma Vives. Gemma, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia, molt bé.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A tu, Pere.
3: I la Judit Vinyàs. Judit, molt bon dia.
4: Bon dia, Pere.
3: Com va això?
4: Bé.
3: Sí?
4: Sí, i tant.
3: La Judit s'estrena a la ràdio? Ens consta?
4: El meu debut.
3: Però ja veus, o ja escoltes que...
4: Sí.
3: Res, cap problema. Estàs a casa, de veritat.
4: Gràcies.
3: I a més amb el Pla d'Entorn, que fa ja tants anys que col·laborem amb la Gemma... No tants, perquè ja s'ha incorporat fa poc al Pla d'Entorn, tot i que ja abans havíem parlat moltíssim. Però hi ha una tonteria, fa molts anys ja que fem secció amb el Pla d'Entorn. Molts,
4: sí.
3: Eh?
4: Sí. Molts, bueno, molts. Jo, que els vam fer des de la biblioteca, fa molt de temps.
3: I tant.
4: Tinc constància d'això, que ells... també, bueno.
3: Sí, ja fa moltes temporades que participen i l'ajuden a conèixer, com jo sempre dic, el que és el món educatiu, que és tan ampli, sense dubtar-ho. A més, això, aquesta vinculació o l'organització o el pes del Pla Educatiu d'Entorn a la Festa de la Bicicleta, que, com dèiem, arriba el diumenge 31 de maig, hi han diferents actes previs sobre la festa, del qual també vosaltres us encarregueu, i també continua amb força, aquest any potser encara no n'hem parlat gaire, aquest curs, que és el Passaporte de Nauta, que continua vigent. Sí que vam parlar, la xatonada, perdona, que ara que et veig... És veritat que en vam parlar sobre la xatonada, del passaport, que una mica també es reprodueix a la Festa de la Bicicleta, Gemma?
4: Sí, perquè el Passaport d'un Nauta, bueno, treu la programació mensual cada mes, adreçat als infants de tercer i quart de totes les escoles del Vendrell, i escoles que tenen els dos cursos i escoles que només tenen un quart.
3: Val.
4: Això va en funció de cada escola i de cada any, el que decideixen. Però dintre d'aquest passaport ja es fan com dos o tres reptes al llarg del curs, no?
3: Val.
4: Són com aquestes accions així més potents,
3: més
4: de sorpresa, no? que els infants esperen, perquè ja si és el segon curs que fan per suport, doncs ja els coneixen que hi ha aquests reptes, no? Llavors el primer repte va ser el repte xatonaire i ara és aquest repte de com a acte previ a la Festa de la Bicicleta, això, al voltant de la bicicleta i al voltant del per potenciar el comerç local.
3: Molt bé. I com ha de ser aquesta participació, doncs, amb el Passaport Edonauta? Què han de fer els edonautes, doncs, en aquest cas? Judit,
4: vinga.
3: Us expliques tu, va.
4: Vinga, doncs jo us introdueixo una miqueta en el tema dels actes previs d'aquesta Festa de la Bicicleta d'enguany. Avui mateix, dia 18 de maig, comença el que seria la Gimcana Tour, que hem anomenat. Consisteix, doncs, en una gincama que durarà, doncs, al llarg de tota aquesta setmana, on els edonautes i no edonautes, és a dir, és una activitat pensada doncs, per tots els infants del municipi, tindran un full de ruta que, a més, poden anar a buscar a l'Ajuntament del Vendrell o a la seu del CIT o bé a l'edifici del Tavaris. I, doncs, d'una banda tenen el dibuix, la il·lustració d'una bicicleta, on hi falten peces d'aquesta, i les poden anar a trobar als comerços del Vendrell. Mitjançant, doncs, endevinalles, val? Per localitzar aquestes peces i descobrir quins són aquests comerços. Aleshores, la idea és que l'última peça, que és la del trofeu del Tour, l'última enganxina, aquest adhesiu del seu full de ruta, el podran anar a localitzar a l'Ajuntament del Vendrell. Un cop tinguin complerta la seva bicicleta amb aquest full de ruta emplenat, podran anar a la Rambla el dia de la Festa de la Bicicleta, el dia 31 de maig, i entraran al sorteig d'una bicicleta.
3: Molt bé.
4: Això d'una banda. Aleshores, també tenim dos actes previs planificats per aquesta setmana, en aquest cas demà, dia 19 de maig. A la tarda hi haurà un parc infantil de trànsit des de 4:45 fins a 8:15 al passatge del Tívoli, on l'activitat és a càrrec del Servei Català de Trànsit i hauran, doncs, de demostrar les seves habilitats al manillar i poder fer, doncs, tot un circuit on aprendre a ser els millors i les millors conductores.
3: Molt bé.
4: I paral·lelament a la mateixa plaça del Tívoli, doncs, hi haurà un taller de posada a punt de les seves bicicletes, doncs podran inflar les rodes o controlar que els frenos estiguin al punt i que, doncs, estiguin tots preparats pel dia de la festa.
3: Que bé. Tot això, aquesta setmana, jo pensava que era... Jo, el meu criteri, jo anava parlant i pensava que era la setmana prèvia, que és la setmana que ve. No, és aquesta mateixa setmana, ja.
4: Aquesta mateixa.
3: És a dir, que s'avança la Festa de la Bicicleta 15 dies. Molt bé, que és una de les novetats importants d'aquest any. Molt bé.
4: Sí, se va... Bueno,
5: mica ben marcat pel trofeu, aquest trofeu que, clar, que estarà exposat a partir d'avui i que és tan important, perquè és el trofeu del Tour de França,
3: sí.
5: I en el qual tenim el privilegi de que pugui estar durant tota aquesta setmana a l'Ajuntament exposat al Vendrell, no? I llavors els infants que fagin aquesta, tal com deia la Judit, els infants que fagin la, que completin tota aquesta bicicleta tindran el trofeu i l'oportunitat de veure, pues, allà, la Copa en directe.
3: Fantàstic. Això comença avui dilluns, com deia la Judit. Avui sí. Poden començar a anar pels comerços per trobar aquests trossets de tot aquest dibuix, d'aquest cartell que han d'acabar de completar. Que interessant.
5: Correcte.
3: Molt bé. Què més? Perquè hi ha més coses, no, encara? O són els actes importants?
5: Bueno, els actes
3: des del Pla Educatiu d'Entorn, sí.
5: Que organitzem des del Pla Educatiu d'Entorn amb el rerefons de Passaport Edunauta.
3: Correcte.
5: Llavors és el que deia la Judit. S'ha obert altres més infants, evidentment, perquè volen participar, però amb el segell de Passaport Edunauta, com a repte.
3: Podem fer una cosa, crec que sempre està bé recordar què és el Passaport Edunauta. Aquí en parlem molt i ho donem per fet, perquè ja n'hem parlat en moltes ocasions, però què és bo recordar-ho, eh?
5: El Passaport Edunauta és un passaport que... cultural, un passaport cultural, però és un passaport on es recull cada mes un seguit d'activitats educatives fora escola, per fomentar el lleure fora escola, per donar-li aquesta importància en l'educació del que és el lleure fora escola, no? L'educació 360 de tot això. I cada mes el que s'intenta és recollir les activitats educatives i culturals que es fan aquí al Vendrell, val? I llavors cada mes es fa la programació, aquesta programació s'envia a les escoles, als tutors de tercer i quart, i aquests tutors ho treballen a l'escola. Diuen, bueno, doncs aquest mes o aquesta setmana tenim això. Doncs vinga, va, animeu-vos, intentem que siguin activitats en família, no?, per potenciar això també, que les famílies li donin aquesta importància a aquest lleure i afegint activitats juntament amb els seus fills. I bueno, llavors els tutors ho treballen a començament de curs o cada setmana en funció de cada tutor i així, i bueno,
3: bé,
5: depèn del mes, hi ha més o menys activitats i ara de cara al maig n'hi ha un munt perquè bueno, ja ve la primavera,
3: el bon temps, l'acte final de curs,
5: es nota, sí, clar, sí, que està farcident d'activitats, sí,
3: clar.
5: Sí.
3: A més és un passaport que té l'oportunitat de donar a conèixer la molta activitat que es fa al Vendrell, però també l'oportunitat per entitats i els actes en si de poder arribar, no, als alumnes a través de l'escola, sí, és una mica que uneix tots aquests àmbits.
5: Sí, és una manera,
3: àmbits,
5: al revés, no? Vull dir que les entitats també a vegades es donin a conèixer, no? Vull dir, l'altre dia hi havia el Dia del Diable, doncs el van publicitar per això, no?
3: Sí,
5: perquè
3: sí,
5: infants,
3: sí.
5: O la setmana que ve hi ha el dia del... Setmana que no ve, no? Aquest dissabte hi ha el Dia de l'Embarcada, doncs també, no? Que a vegades aquestes famílies, aquests infants que potser no ho saben, pels motius que siguin, doncs coneguin o vagin coneixent grups, entitats... I també el fet de que a vegades no sabem el que hi ha al nostre municipi, no? Passem per davant d'un museu i ens fa com... Ai, cosa, no entrar, perquè què hi haurà allà dintre? Fa respecte. Llavors, si hi ha una activitat, no?, en el passaport que intentem, no?, anar nosaltres també des de Pla d'Entorn i suggerir, doncs, voleu fer una activitat pel passaport o per carnet lector i això, doncs, superagraïts i superagust, i llavors, doncs, trenquem aquesta barrera, no?, a vegades, de les famílies que...
3: Correcte.
5: L'altre dia vam fer una, per exemple, els nens del Vendrell en el carnet lector i el passaport Edunauta, i alguna família ens ho deia, diu, uau, no havia entrat mai al local dels nens, no? Diu, clar, una institució, no? Vull dir, centenària, no?, precisament aquest any, i deia, hem passat moltes vegades per aquí davant i no havíem entrat mai.
3: Ostres.
5: I com ens ha agradat, no?
3: Sí,
5: vull dir que coses d'aquestes que del teu poble, que són o que no saps, però que et fa aquesta coseta.
3: Doncs mira, amb tota aquesta... amb tot aquesta quadrícula també hi afegim les famílies, que també tenen un pes importantíssim, sí, per suposar, però també l'oportunitat de conèixer la molta cosa que es fa al Vendrell a través de, no, de seus fills i filles i a través de la pròpia escola, que és un bon element,
5: sí,
3: eh?
5: Sí.
3: I així, doncs, els alumnes que participin de la Festa de la Bicicleta també podran sellejar, o aquests actes previs podran sellejar el seu passaport Edunauta.
5: Sí, sí, vull dir, un cop fan activitats d'aquestes, doncs van a un passaport, que és, és, té un format
3: físicament
5: de passaport.
3: Físicament és un passaport.
5: Sí, sí, sí, fa, és molt xulo. I llavors cada vegada que fan una activitat o una altra, doncs segell, no?, com el passaport. I bueno, és el van emplenant, i per ells mateixos també és una satisfacció personal, no?, d'anar veient com van fent activitats, això del fora escola, del lleure, de que van omplint aquell passaport, no?, que també hi ha una part de que es pot fer cas amb les famílies i compartir això, espais amb les famílies que, bueno, els pares, no?, que cada vegada sembla que costa una miqueta més, no?, perquè família també està canviant una miqueta,
3: sí, sí,
5: però intentar compartir temps que no sigui amb una pantalla al mig,
3: clar,
5: no?
3: Està vull clar. Dir... D'activitats no en falten, la festa de la bicicleta és una d'aquestes activitats, a més una festa que amb els anys, i aquí no hi entrarem, és la 82a edició de la festa de la bicicleta, és una festa ja molt, molt, molt arrelada, no cal dir-ho, sí que amb els anys ha anat com modificant-se, adaptant-se als nous temps, si es pot dir així. Li dic, no vull entrar en polèmiques, perquè sé que desperta moltes coses, però sí que s'ha convertit en una festa de les escoles, que també crec que està molt bé. Jo, ho dic jo, festa de les escoles, però del qual les escoles i les AFES s'impliquen al 100% a la festa de la bicicleta, fent-la molt lluïda, també.
5: Sí, sí, sí.
3: No?
5: Sí, sí. Bàsicament...
3: No?
5: Bàsicament, sí, són les AFES les que munten les carrosses, i a vegades hi ha anys que són xulíssimes, vull dir, depèn, no? Suposo a vegades de l'AFA que les AFES a vegades hi ha anys que funcionen millor o pitjor,
3: sí,
5: però,
3: sí.
5: Sí, però sí, sí, són les escoles, bàsicament, el gruix de la festa, no? I llavors, pues, altres entitats també s'assumen a fer carrosses.
3: Sí, sí, també hi ha altres entitats,
5: exacte. Però sí, el públic més nombrós i més potent i que competeixen més entre ells, no? I a vegades són les escoles.
3: Molt bé, molt bé.
5: Sí, sí.
3: El darrer diumenge de maig amb bicicleta vaig. Això no, en principi no... No canvia, eh?
5: No
3: canvia.
5: Això, bueno,
3: crec...
5: està bé.
3: Que sí, perquè no, ajuda...
5: Tothom ho té molt integrat, no?
3: Jo crec que sí, no? Ajuda sí, una mica sí, sí. A saber quan és la festa, que és això, el darrer diumenge de maig,
5: sí,
3: ni més ni menys.
5: Sí, sí.
3: Fantàstic, doncs, coneixent les novetats, com arriba aquesta edició del 2026, a més amb aquests actes previs, que ja comencen aquesta mateixa setmana, eh?
5: És que el fan motors. Correcte. De bicicleta.
3: Exacte, i bicicletes ben a punt per quan arribi el diumenge dia 31. Judit, gràcies.
4: Gràcies a tu, Pere.
3: Ha sigut facilíssim.
4: Fàcil.
3: A que sí?
4: I tant.
3: T'esperem,
4: molt gust, gràcies.
3: T'esperem un altre dia.
4: Merci.
3: Gemma, el mateix, que vagi bé.
5: Gràcies, Pere.
3: Adéu-siau.
5: Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Avui és d'aquelles entrevistes barra converses. Sí que cerca majoritàriament, i ho fem gairebé sempre, aquest to de conversa i del qual sempre podem parlar i podem extreure moltíssimes coses. Però en aquesta vessant volem parlar del Vendrell, de la seva societat i diferents capítols que potser encara no estan prou reconeguts, i qui ens pot ajudar almenys a perfilar una mica més és la Neus Oliveres, que de fet es torna a acompanyar una vegada més, cosa que ens fa molta il·lusió. Neus, com estàs?
3: Gràcies per convidar-me, i una vegada més per posar en valor la investigació.
2: I tant que sí. Aquest munt de coses, és que, de fet, ara en parlàvem, abans de començar a gravar tot això, de la gran quantitat de publicacions i d'aquest esperit que tens, jo crec que ja et ve com a mestre. Jo crec que ho portes a dins, no? Aquestes ganes de divulgar, d'explicar, però també aquesta sensibilitat col·lectiva, social, ventrellenca, de que hi ha moltes coses que encara no coneixem del Vendrell de fa uns anys.
3: Sí, sí, no, és sensibilitat per la societat, pel Vendrell, i per aquesta curiositat de quan tu treballes una població, doncs són uns sediments.
2: Clar.
3: I a vegades, doncs, aquests sediments hi falten algunes coses, i aquestes coses són les que intentem anar fent aquest puzzle.
2: Sí, sí, sí, que de fet no és el tema, que anirem molt ràpidament. És una mica per emmarcar aquesta conversa que volem tenir ara mateix, que ara comentàvem més o menys que això, aquest seguit d'aquest volum de publicacions i d'estudis locals que tenim ara últimament al Vendrell, és això, que estem parlant de 15, 20 anys com a molt.
3: Aproximadament. Jo crec que sí, tampoc no ho sé.
2: No, més o menys.
3: És
2: una manera de parlar.
3: Sí, és una manera de parlar.
2: Exacte. En referència de que aquestes ganes de fer, de publicar i d'explicar és realment recent.
3: Sí. Sí, o sigui, abans ja hi ha hagut gent, però potser aquest volum de publicacions ha estat més últimament.
2: Clar.
3: I que és una cosa, doncs, indispensable per saber d'on venim i on anem,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: sempre
2: sí,
3: és el mateix, la mateixa història.
2: I d'aquests capítols socials hem de parlar d'educació, perquè hi ha com un forat negre quan parlem de l'educació de fa un segle, segle i mig, dos segles al Vendrell.
3: Bé, i això és un treball de llarg recorregut, aproximadament hi ha 6 anys aquí, que passa que no treballa 6 anys contínuament, que són episodis que et van sortint i que llavors el que he fet jo ha estat sistematitzar-los i cohesionar-los. Llavors jo començo el 1802 perquè és un moment que l'Ajuntament d'aleshores es posa, diguem,

0: queda d'alguna manera una primera etapa de 50 anys, que sí que em deixo coses, segur, perquè en sortiran, però bàsicament hi han els grans trets definits.
1: Val. I això són articles, això ho expliques i ho recullen aquestes diferents publicacions,
0: sí,
1: de l'Institut d'Estudis Penedesencs, on justament és la feina que es fa des d'aquesta institució, de qual tu en formes part,
0: sí.
1: És trobar aquestes informacions i aquests capítols importants, en aquest cas en matèria social i educativa, que és el que estem parlant.
0: Sí, sí.
1: Per què aquest buit, doncs? Per què no tenim constància d'aquells anys?
0: És que és molt difícil. És així de fàcil, no?, d'explicar. És molt difícil perquè has de buscar molta hemeroteca, has de saber si hi ha nomenaments, si no n'hi ha.
1: Clar.
0: Has de llegir totes les actes, perquè les actes no et venen sistematitzades de dir avui mestres, no, o sigui, i a vegades ho trobes perquè, per exemple, s'ha de pujar el lloguer d'una casa.
1: Val.
0: Perquè una altra de les coses que pot sobtar la gent, no hi ha cap edifici escolar, evidentment que no, perquè es llogaven cases.
1: Val.
0: Llavors, clar, era el propietari que diu, el propietari vol apujar-se el sou. Ara aquí em dona una informació de que hi ha un mestre, el mestre o la mestra es queixa perquè no hi ha aigua a l'edifici.
1: Val.
0: I jo sé que hi ha una mestra, o sigui, és una feina de formiga, digue-n'hi com vulguis.
1: No, clar, d'anar trobant,
0: investigant. I has de saber molta informació perquè hi ha uns plans importants d'ensenyament, que ara l'ensenyament doncs és un... està en efervescència, no?
1: Correcte. Amb tota la reivindicació, del qual donem suport.
0: Amb tota la reivindicació del món. I en aquests moments hi ha uns plans molt importants d'educació, que és el Pla Pidal, que és cap als anys 45, i el més important seria la llei Moyano, que surt el 57.
1: Val.
0: Tot això m'he d'informar, esclar. Jo de pedagogia sempre he estat una branca que m'ha agradat molt.
1: Clar.
0: Però has d'acabar d'aprofundir. Llavors, com que l'ensenyament és obligatori, per això hi ha més demanda, i l'educació fins a aquest moment, l'equivalent a la primària obligatòria seria fins als 9 anys.
1: D'acord.
0: Sí, val. Els 9 és el que... I em quedo, doncs, a partir dels 50, doncs un altre dia...
1: Ja en parlarem.
0: Que la meva proposta és fins als 100 anys.
1: Clar. Ostres, que interessant. Clar, d'aquests aspectes, entre molts altres, és la separació de gènere,
0: sí,
1: que era un fet ja habitual de l'època, no?
0: Sí.
1: Escola de nois, escola de noies.
0: No.
1: No? Explica'ns-ho, sisplau.
0: No, perquè quan parlem d'escola de nois i noies, tu pots pensar que les noies van aprendre a llegir i escriure. No.
1: Ah, val, clar, diferenciar
0: no,
1: la tipologia...
0: No, van aprendre a cosir.
1: D'acord.
0: I a fer puntes al coixí.
1: Ara sé per on vas, clar.
0: I no és fins al 1850 que arriben les Escolàpies, amb la primera mestra, que és l'Anna Font Comas, que es plantegen de llegir i escriure.
1: Ostres!
0: I encara, és clar, amb queixes, perquè hi ha un article que em va fer molta gràcia, que diu, això no els ensenyen a ser una bona... una mestressa, clar, amb la mentalitat de l'època, l'entens perfectament, no?
1: Clar.
0: Que diu, el que necessita una dona és saber fer uns pantalons o fer unes costures o fer tot
1: això. Eren escoles de gènere, tal qual.
0: Sí.
1: Les noies aprenien un seguit de coses i les noies aprenien uns altres.
0: Sí, i amb un control.
1: Val.
0: Control de l'Església i l'Ajuntament.
1: Uau.
0: Control.
1: Sí.
0: Estaven controladíssimes. Hi ha uns apartats que surten a les actes, que si algú es baralla, doncs l'Ajuntament, seran castigades, agenollades per humiliar-se davant de les altres.
1: Val.
0: Etc.
1: Oida. I dins aquesta recerca d'informació sobre aquests anys d'educació al Vendrell, un fet destacat que toca directament la figura d'Àngel Guimerà.
0: Sí.
1: Que és un tema que també tu domines molt, Neus?
0: Sí. Des del primer biògraf posa que el mestre d'Àngel Guimerà va ser Jaume Crosat.
1: Sí.
0: I llavors es va repetint. Es va repetint el miracle, que seria el biògraf posterior més important, torna a posar això i a més, amb la seva imaginació ja el veus, el mestre. Ja veus la classe, ja veus tot. I bé, així, fins que, clar, i posteriorment, no?, les posicions del Guimerà, que va repetint, l'error.
1: Sí.
0: Fins que arribo i trobo que ell estudia al carrer Nou, perquè això ja hi ha una documentació, la segona documentació, a través de Joan Ramon i Soler, ja posa que el seu mestre era el Josep Nogués, i busco les actes de l'Ajuntament, i efectivament. És a dir, el Jaume Crosat no és nomenat fins al 74.
1: Wow.

0: De manera que l'Àngel Guimerà ja estava a Barcelona a punt de guanyar els Jocs Florals.
1: Val.
0: Era impossible.
1: Impossible que coincidís.
0: Era impossible. Que, i ara ja és Nogués, fins que trobo fins i tot l'esquela al diari, perquè va ser un mestre importantíssim, que el trobo referenciat al Diari de Barcelona.
1: Val.
0: I molt important.
1: D'acord.
0: I és el mestre de l'Àngel Guimerà i del Jaume Ramon.
1: D'acord. És un tema important, eh? La biografia d'Àngel Guimerà.
0: Però ja no solament això, sinó que el que planteges és que, a veure, l'educació, l'ensenyament, digui-ne com vulguis, és el fonament de la societat.
2: Clar.
0: O sigui, això ho tinc claríssim. I diuen, no, és que un nen a qualsevol lloc tira. Home, no.
2: No, està clar.
0: A qualsevol lloc, no. Si tens un bon mestre, perquè a més aquest mestre és lluat al Diari de Barcelona, fixa't tu, doncs, i després se'n va a l'escola normal a Tarragona.
1: Sí.
0: És a dir, que està a pocs anys, però és un mestre molt prestigiós que hi ha aquí al Vendrell.
1: Molt bé. Doncs mira, un altre personatge, de poder bibliografiar i conèixer en profunditat.
0: Sí.
1: I aquest pes que va tenir en matèria educativa. Hauràs de tornar un altre dia, està clar, Neus? Perquè hem de parlar encara més d'aquests temes d'educació de fa molts anys, que com dèiem, hi ha un forat, no vull dir negre perquè és lleig, però...
0: És un buit.
1: És un buit, exacte, aquesta és la paraula. Hi ha un buit en aquest aspecte històric.
0: Que no hi havia cap sistematització, i esclar, l'educació t'explica molt la història, perquè quan hi ha un ajuntament molt progressista, és quan les coses es posen... Diu, no, aquí hi ha d'haver... L'ensenyament està molt arraconat durant tots aquests anys,
2: hi
0: ha d'haver un nou funcionament.
1: Clar. I això ens lliga la figura d'Àngel Guimerà cap a una altra qüestió que també ens volies parlar, que és el que s'anomenava el Casino de San Isidro, que va ser una de les referències socials de l'època, del 1855, és a dir, meitats del segle XIX, i que també se n'ha perdut una mica el reconeixement de què va significar aquella entitat.
0: Sí, jo vaig començar llegint algun article del Josep Aixalà, doncs que parlava del Casino de San Isidro, i jo pensava, bueno, potser, jo què sé, igual és inventat, no ho sé. I vaig començar a demanar a persones que més o menys han estudiat, o gent més gran, a veure si tenien coneixement, i ningú.
1: No.
0: Ningú.
1: Ostres.
0: Ningú, o sigui, part de les referències que et dic, de la Xalaga o algun altre, ningú tenia referències. I aleshores vaig començar doncs, a investigar aquest tema a través del llibre del Joan Ramon i Soler, ja en parlo una mica, i després ja començo a investigar a través de què? Del Diari de Barcelona, que ja surt referenciat, quan hi ha, per exemple, als anys 50 està parlant de que la vila és una vila populosa i que hi ha tres casinos. Es parla d'un altre casino que, per exemple, jo no he trobat a Ontera, que es deia la Tertúlia, petita societat.
1: Val, sí.
0: És un casino, el de San Isidro, que és de societat benestant. Com diu els diaris, diu High Life. High Life, el que diuen d'aquest Great Attraction.
1: Tal qual, High Life i Great Attraction. No en va, San Isidro és el patró dels pagesos, no?
0: No.
1: No?
0: No, els de catalans no, que passa que aquí canvien el nom perquè ja ha passat el 1714.
1: D'acord, i val.
0: Era Garrick.
1: D'acord.
0: Garrick era el dels pagesos abans del 1714.
1: D'acord.
0: I aquí, esclar, hi ha un pacte...
1: Exacte, que sigui
0: de San Isidro,
1: i que sigui San Isidro.
0: Tota la gent benestant. I què fan? O sigui, l'interessant és, tu trobes aquí hi ha un Carles Casals, per exemple, l'Àngel Guimerà qui va ballar, amb referències a través d'una altra via, que és les vies de les cartes.
1: Per això lligàvem, el personatge.
0: Sí, per això, clar, és interessant.
1: Sí.
0: Puc ressenyar els balls que hi havia, perquè això ja amb el primer vendrellense ja surt, que hi ha el primer organista, o un dels primers organistes abans de Carles Casals, és el Ferran Rubió Pujol. Aquest Ferran Rubió és director d'orquestra i podem saber els balls que hi havia.
1: Wow.
0: Hi havia les mazurques o els escotis, que eren molt famosos a l'època. I després, un altre tema d'interès, clar, quan ressenyes les festes majors ja posteriorment al 87, trobes que hi ha el Casino de San Isidro, Llavors ja és la vencedora, que és a través del Tívoli, i l'altra que serà el que popularment, actualment, que la gent ho coneixerà pel Centro, que és el casino Circo.
1: Val, Circo.
0: Sí. Serien aquests tres quan als anys 80 es consoliden. Val. I després ja posteriorment hi haurà el que sabem ara, que és la Lira,
1: clar,
0: que sortirà posteriorment.
1: El que s'ha mantingut fins sí. avui en dia. I per què oblidem, doncs? Per què s'oblida aquest casino?
0: Perquè no hi ha hagut investigacions i no hi ha hagut estudis i no hi ha hagut referències.
1: El que dèiem abans al començament de la conversa.
0: Si no tens referències d'una cosa...
1: Clar, s'acaba oblidant.
0: Jo aquí dic, a veure, vaig a buscar bibliografia, zero.
1: Clar.
0: Vaig a buscar bibliografia d'educació, zero. Mínims, no?
1: Clar.
0: Sí que puc trobar a nivell general i clar, és molt interessant perquè és la primera part és una lluita per l'analfabetisme, especialment. I el casino de Sant Isidro és tot l'esplendor de la societat aquesta benestant que va aquí. També és interessant perquè seria un precedent, comencen a fer festes literario-musicals.
1: Vaja.
0: Que ara dius, bueno, ara quan algú fa una festa literario-musical penses, bueno, no s'ha inventat la sopa.
1: No, perquè ja fa temps molts segles que es feia,
0: Que la feien.
1: Ostres, que interessant.
0: I és un precedent del que serà després el 87, el famós certamen científic literari.
1: Clar.
0: Amb la presidència de l'Àngel Guimerà. I que jo sempre dic que entra, doncs, en aquesta... mapa literari.
1: Sí, sí, sí.
0: Ve
1: sí.
0: gent de fora aquí.
1: Clar, imagina't, que és aquell Vendrell, aquell retrat d'aquell Vendrell de la Renaixença, de tota l'esplendor econòmic, més empresarial...
0: Més majestuós...
1: Exacte, que va tenir.
0: Sí.
1: Anem de parlar un altre dia, Neus, et sembla o no?
0: Perfecte.
1: Tanquem aquest capítol 1
0: sí.
1: i farem més capítols i podem anar fent a mesura que vagin arribant, si et sembla, d'acord?
0: Perfecte.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: De veritat, gràcies.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
2: Dos quarts i mig de 12. Tenim tota aquesta estoneta fins a arribar al migdia per participació, per trucades, com és habitual, i sempre amb aquesta sintonia. Recordant sempre aquests punts de contacte. El 977 15 70 69, que és molt fàcil. El telèfon de sempre, 977 15 70 69. O també enviant un missatge de WhatsApp al 686 101 101, que també és molt fàcil. 686 101 101.

sempre, sempre, sempre esperant les vostres peticions musicals. Però va, per trencar una mica el gel i per ajudar això que arribi la participació i les trucades, què us sembla si posem aquesta cançó de Miki Núñez? És la segona cançó del dia, després de la primera que ens ajuda a començar i a posar ritme, amb Miki Núñez, Un altre cop.

0: Miqui Núñez ens ajuda a començar, ens ajuda a posar ritme en tota aquesta part final de programa. Sempre esperant això, participació, trucades i ganes de xerrar amb vosaltres per a tots aquests canals habituals. I si no, mentrestant, doncs això, sempre amb bona combinació musical, que no falti. Però mira, de fet, i dit això, tenim ara sí primera trucada, el 977 15 70 69. Bon dia.
1: Bon dia, Pere.
0: Hola, Jan, què dius?
1: Mira, a veure si em poses una manera que t'agradin tu d'aquestes xules, que ja en tens un munt.
0: Bé, sí, en tenim unes quantes.
1: Perquè hem d'animar. Veus, avui que poses més d'hora per tocar, avui veig que la gent falla.
0: Sí, bé, avui com no ha pogut venir el Joan Molines, que vindrà dijous, avui anem una mica més alliberats. Doncs vinga, perfecte, doncs la busco de seguida.
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: Bueno,
0: gràcies, Jan.
1: Visca tots els calaixeres i calaixeres i visca la cuina.
0: Que
1: i
0: sempre.
1: Només falten 29 programes pels 4.000.
0: Correcte, sí senyor. Molt bé.
1: Vale, Pere,
0: gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.

Doncs, va, mira, Jan, he trobat una havanera que, a més, és, crec que molt especial. És una havanera clàssica que tots coneixem i que hem escoltat moltes vegades, que és molt xula, que és Mare, vull ser pescador. Però és una versió del ja desaparegut, malauradament, grup d'havaneres calafellenc, Veles i Vents. Així que recordem la seva música, les seves cançons, amb aquest clàssic, Mare, vull ser pescador.

0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
1: I aquesta manera de desaparegut ja Veles i Vents, grup calafallenc, ens aporta una nova trucada, una nova connexió al 977 15 70 69. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Maria Rosa. Què dius? Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí, tot bé?
2: Escoltant-se.
1: Molt bé, gràcies per fer-ho, ja ho saps.
2: M'agrada molt escoltar cada dia les cançons que demanen. És molt maco, a mi m'agrada molt,
1: doncs, la veritat. Gràcies, moltes gràcies, Maria Rosa, moltes gràcies. I quina cançó et posem amb tu, què et sembla?
2: M'agradaria que em posessis Tornarem, de l'Àxel Busco.
1: Oh, molt bé, Tornarem, fantàstic. Sí. Molt bé, la poso de seguida.
2: Tornarem a lluitar perquè el català... perquè, escolta...
1: Ai...
2: Hem de lluitar molt perquè, noia,
1: la cosa no pinta massa bé, sí que és cert, sí. Doncs a veure si és possible tornar amb força. Molt bé, doncs la posem, la poso ara de seguida, Maria Rosa.
2: Molt bé, gràcies.
1: D'acord, gràcies amb tu, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
3: N'has tocat el cel.
1: Tan de seguida que ja sona i ja la posem. Aquesta cançó que ens demanava la Maria Rosa, aquest Tornarem dels Laxambusto, que això ho recordem, eh? De fet, ells també han tornat i amb molta força en el seu 40è aniversari i, a més també ja han començat una nova gira fantàstica per tot el país. Així que molt contents per aquests vendrellencs de prop. Doncs va, aquest Tornarem que ens ha demanat la Maria Rosa i amb aquest significat de tornar amb força perquè fa la llengua i el català, que ens agermana.

0: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: I esgarrapant ja recta final de programa, 10 minuts per les 12, i mira, anem acumulant trucades, cosa que és el que volem i ens agrada, eh? Dues trucades retingudes, anem cap a la primera d'elles, a veure si coneixem la veu. Molt bon dia. Hola.
2: Bon dia.
1: Hola, Carme, Carme.
2: Ah, hola.
1: És important, ja sé que a vegades us toca parlar una mica al buit i que a vegades no us contestem, però si us sentim la veu quan hi ha dues trucades, ho sé identificar, i en aquest cas ets la Carme.
2: No, què passa? Que a vegades em penso que haig de parlar
1: sí,
2: jo
1: sí,
2: amb un altre
1: sí, per això. I ara segurament a l'altra línia hi ha una persona que també ha dit bon dia, però clar, no anava per ella, sinó que anava per tu. Així que és important que digueu bon dia, perquè així de seguida us puc...
2: No passa res, perquè tots els mals fossin aquestos, ja hi firmaria ara mateix.
1: Ah, això, totalment d'acord, Carme, sí. Totalment d'acord.
2: Mira, voldria una cançó de la Trinca, qualsevol, que t'agradi en tu.
1: Vinga,
2: com
1: val.
2: Com que vull parlar d'això de Sant Isidro i tot això,
1: sí.
2: Que el meu home es diu Isidre,
1: molt bé.
2: Doncs el divendres, com que no li vaig poder d'allò, li vull dedicar amb ell.
1: Molt bé, doncs vinga.
2: Vull dir que té vuitada els sants.
1: Sí, sempre, sempre, els sants dels aniversaris.
2: I ara, com que parlàveu d'això, de Sant Isidre, ja li dedicaré una pel meu home.
1: Molt bé, fantàstic.
2: Que s'ho mereix.
1: Doncs vinga, buscarem alguna cançó ben xula de la Trinca.
2: La que t'agradi més en tu.
1: Molt bé. Fantàstic, així ho farem, Carme. Gràcies.
2: Adéu.
1: Que vagi molt bé. Adéu, adéu. I ara sí, l'altra trucada. Bon dia.
3: Bon dia, estimat.
1: Maria Dolors.
3: Era la Carme, jo em pensava que era jo. Saps?
1: Veus, per això, per això.
3: Dos... No passa res. No. Mira, així que al carrer, carinyo, posa una cançoneta que t'agradi a tu i per tots els calaixerus, també, i bueno, ja està, i ara vaig a seguir la ruta, que està, així que al carrer.
1: Fantàstic.
3: Llavors... posa-la i, bueno, que tinguis un... que acabis de tenir bon dia.
1: Molt bé.
3: I mira, i pel Gide també felicitats, eh? Vull dir, que vagi bé.
1: De part però teva, així ho farem, això de part teva. Molt bé.
3: Poses una cançoneta que t'agradi a tu.
1: Val, fantàstic.
3: I a tots els calaixeros, i jo segueixo la ruta, vale?
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Gràcies, que vagi bé, Maria Dolors.
3: Fins demà.
1: Adéu, adéu, adéu. Fins demà, adéu. Adéu.

0: Doncs va, cançó de la Trinca, n'hi ha tantíssimes que sempre costa triar-ne alguna o l'altra. I aquesta crec que fa temps que no l'hem escoltada i és molt xula.
1: I ara sé que tot seguit potser podríem donar pas a la publicitat, oi?
0: Però justament comença així. Que bonics són els anuncis. Una de les cançons clàssiques de la Trinca, però especialment dedicada a l'Isidre, de la Carme Bargalló, i els Isidres que ens puguin estar escoltant. Isidres o Isidros, com a vegades també els hi diem. Doncs per molts anys, moltes felicitats en aquest cas, molt bon sant, i com deia la Carme, com que això té vuitada, cap tipus de problema.
2: Els anuncis que fan a televisió, que boniques les músiques. Ai, l'airet, l'airet, l'airó.
3: Què mengen els nens moderns?

0: Elamax.
1: Són els millors. Són els millors, la trinca. Amb aquests, que bonics són els anuncis que fan per televisió dedicada a tots els Isidres i Isidros que ens estiguin escoltant. Ah, de part de la Carme Bargalló, eh?
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: I bé, ja crec que amb això ho deixarem aquí, amb això acabarem i amb això ja arribarem a les 12. Aquesta cançó que posem nosaltres, però a petició de la Maria Dolors, és una cançó xulíssima que barreja bé els estils i bé la qualitat musical de Muchacho i Judith Nederman, La nostra història. I amb això marxem i ens acomiadem. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, a més ràdio, i amb 3 hores més de calaixera. Que tingueu una molt bona jornada, un molt bon dimarts. Adéu-siau. Sabia que algú així existia i que jo tindria
2: aquesta sort. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.